He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni on puc.

0: escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

Now I need your hidden love. I'm cool.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
5: ¿Qué vas a hacer?
6: ¡Recargar!
7: ¡Torpido!
6: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la suda.
6: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
3: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Funky Tracks Radio.
3: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
4: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
1: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio.
5: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
4: Funky Radio Show.
5: Consulte la programación.

0: cançons per tots i americanes i un os i flors i un dinosaur.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: ara, comencem un nou programa.
1: Caem a la Rambla, 54.
2: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
1: Alegria.
2: Vinga, va, som-hi.
3: Què podem dir més?
4: És que no sé de què se tracta.
3: Xules, és un programa de coses xules.
1: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
2: Estupendo.
6: Funky Drugs Radio, con Tony Modulation.
7: Para todos los públicos.
6: Funky Radio Show.
7: Aprovechalo.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
0: Nom.
1: Generosa Cortina Roig.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
3: Matrícula.
1: 65.475.

0: Capítol 2. Generosa cortina roig. La resistent.
1: Estiu de 1943. Joan Soldevila ha sortit de la presó i torna a casa, al Pallars, a fer de llenyataire. Un matí sona l'únic telèfon públic d'Esterri d'Àneu, situat a la botiga de Queviures, Casa Gallimó.
2: Operadora, bon dia. Necessito parlar amb una persona d'Esterri d'Àneu. En Joan Soldevila, Descart.
3: No pengi, senyor. El passa amb la Casa Gallimó.
4: Calo Gallimó, bon dia. Qui demane?
2: Bon dia. Busco el germà en Soldevila, de Casa Mogueu.
4: No vos escolto massa bé, eh? Lo Joan i lo Ricard, dieu. Deuen estar enfenyats, aquests goiats, ara. Un planta trumfes i l'altre serra llenya al tros. Voleu que us doni algun recado? Amb qui parlo? Qui sou vos?
2: Només digui'ls que sóc amic d'en Suma. Demà a aquesta hora tornaré a trucar.
5: Quin senyor més afaixat. Quim, au va, estropa't i farga't. I ves com un llamp, però com un llamp, cridar el Soldevila i no et quedis plantat com un estaquirot. Ves, afanya't.
6: I aquesta trucada és la que permet restablir la comunicació clandestina entre Barcelona i Toulouse, amb la col·laboració dels tres germans Soldevila i la generosa cortina. L'anomenada línia Sol, com diu la historiadora Noemí Riudor, que ens acompanya per explicar-nos la vida de la generosa.
7: De fet, la línia aquesta que ells acaben bastint, els serveis secrets belgues l'anomenen la línia Sol, perquè es deien Soldevila, aquests nois.
1: La línia Sol forma part d'una xarxa més àmplia que arriba fins a Bèlgica, que li diuen línia Jan, que és el nom d'un altre dels agents. I funciona així. El Jaume i la Generosa baixen la informació des de Toulouse a la frontera i Joan i Ricard la recullen i la mouen cap a Barcelona des del Pallars.
7: Casa de la Generosa i casa del Jaume a Toulouse es converteix en la casa segura, en la casa on arriba aquesta informació inicial, que la porta un agent, una dona, del qual no en sabien el nom. I que únicament, doncs, per emmascarar una mica doncs, aquell passeig o aquells freqüents passejos, anava amb un gosset. No en sabem res més. No sabem qui era. No sabem què va passar amb ella. Qui reveia aquesta informació d'aquesta dona era la Generosa. El Jaume, el seu marit, el que feia era agafar el paquet i transportar-lo fins a Sant Girons. A Sant Girons començava la zona de frontera. O el Ricardo o el Joan poden passar la frontera provenint del Pallars i recollir-ho. Clar, ells què passa? Ells es coneixen tots aquests passos d'una manera impressionant.
6: Durant l'exili, el pas més habitual des de França cap al Pallars es feia pel Port Salau, el més accessible, però clar, també el més vigilat. No poden travessar la frontera per allí per recollir els paquets que el Jaume baixa des de Toulouse. És massa arriscat. Els germans Soldevila, que coneixen la muntanya com si fos casa seva, decideixen utilitzar el pas de Vinyals, força més complicat, però lliure de patrulles. Un cop tenen el paquet, el porten cap a Barcelona i l'entreguen.
7: I ja està, i ells no sabien absolutament res de per qui treballaven, excepte que era pels belgues, de com es deia aquesta línia de pas en la qual que estaven connectant Toulouse amb Barcelona i aquest, diguem-ne, aquest entramat més macro, evidentment, ells el desconeixien total i absolutament.
1: Per una de les missions, l'anomenada Missió Rock, els belgues necessiten que no només es passi informació, sinó que també es passi persones. Això vol dir que la línia Sol, que fins ara s'usava com una xarxa d'informació, es converteix en una xarxa d'evasió. I amb un altre afegit, si fins ara la informació anava de Toulouse cap a Barcelona, ara es necessita que es moguin en direcció contrària, de Barcelona a Toulouse.
7: La missió en qüestió es deia la Missió Rock i tenia per objectiu introduir un militar belga a l'inrevés del que seria normal, no? És a dir, l'evasió fa que un aviador, un militar o qui sigui, doncs, surti de França i passi cap a sol espanyol. En aquest cas, calia fer-ho a l'inrevés, utilitzant aquesta línia que el germà Soldevila, que la Generosa, doncs, tenien organitzada, era qüestió d'introduir un militar belga que anés en la direcció contrària, de Barcelona cap a Toulouse.
6: Però què passa? Que es precipiten a l'hora d'engegar la Missió Rock. Han de portar aquest aviador belga cap a Toulouse sense que estigui del tot ben articulada. I això fa que el germà Soldevila es trobin en una situació que el supera.
8: Tots sols, han d'idear la manera d'introduir aquest militar cap a França. Cal tenir present que el Joan i el Ricardo són persones pràctiques del terreny, coneixen bé la zona, com apuntava la Noemí, però no tenen formació militar, no estan entrenades per fer aquest tipus d'estratègies. Són uns bons passadors, però no són uns bons estrategues. La missió no està del tot ben elaborada. Per guanyar temps, amaguen l'aviador a Casa Moreu, que és la casa de la família. Ens ho expliquen la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, renebots de la Generosa.
9: Bueno, del belga jo l'únic que sé és que lo tenien a casa.
10: A casa dels padrins?
9: Dels padrins, el tenien, i ningú ho sabia. Només ho sabia la padrina, que li portava les coses bàsiques.
10: Los que viure, sí.
9: Res, per poder-se'n rentar, poder menjar. Ni els fills, ni els... Ningú sabia res d'aquest senyor. Va tindre que fugir perquè algú se va enterar i va dir que a Cas de Moreu tenien una persona ingressada.
10: I qui ho va dir, això?
9: Ah, lo capellà. Segons que el capellà ho havia dit.
10: El capellà del poble una mica de dretes.
9: Sí. I va tindre que fugir per les muntanyes, aquest senyor, que la meva padrina li sabia tan greu, perquè va marxar un dia de nit, potser a l'hivern, que no sé si que on era, i va tindre que fugir. Perquè el senyor diu que li mataven la família o alguna cosa.
1: El fet que hagi de fugir de Casa Moreu precipita encara més l'operació i la falta de coordinació fa que la missió falli.
7: Què va comportar? Que aquest agent, en un poble que es diu el Pont de la Taula, a molt a prop de la frontera, fos detingut. El ser detingut mai no va arribar a Toulouse. I, amb tota la documentació que portava, els alemanys van trobar l'adreça de la Generosa i del Jaume a Toulouse i, evidentment, doncs, van acudir i hi van anar.
8: Ara que els alemanys tenen l'adreça de la Generosa, es presenten a casa seva. Però no la detenen directament. Primer, li fan la jugada de fer veure que són ells els destinataris del paquet que ella amaga, a l'espera que li reculli la persona que normalment ho fa, la dona que passeja un gosset.
7: Quan van arribar allà, només hi havia la Generosa. Amb tota la prudència del món, com que no era la dona que passejava el gos, no els hi va voler donar, però la insistència va ser tan gran i el poder de convicció va ser tan intens que va acabar per creure que veritablement aquella dona no havia pogut vindre i que aquells que tenia allà al davant eren els agents que substituïen aquesta dona que venia a buscar o que venia a portar aquesta documentació. En el moment en el que ell els dona el paquet, què passa? Que se'n va tot en orris. La Generosa és detinguda.
1: La Generosa és detinguda per les forces de l'ocupació nazi a Toulouse, el maig de 1944. La seva implicació a la resistència és evident. El paquet que dona la Gestapo n'és la prova. És immediatament empresonada a Sant Michel de Toulouse.
8: El rol que desenvolupa la Generosa a la resistència és un dels papers habituals de les dones dins de l'organització de lluita clandestina. Un rol que ha quedat silenciat i desprestigiat al costat de la lluita dels maquis o de la direcció dels grans moviments, tal com explica la Judit Mellado Ganau, formadora i divulgadora en qüestions de gènere.
11: No totes les dones tenien el mateix paper a dins de la resistència. N'hi havia algunes que estaven polititzades, que ja venien d'una activitat sindical, política, amb una consciència social molt potent, i aquestes eren les que realment tenien, organitzaven i tenien càrrecs, no?, dintre d'aquesta resistència. Tanmateix, hi havia altres dones que participaven com a correus, portant informació d'un costat a un altre, no?, per col·laborar, d'acord? Per exemple, els doblecs de les faldilles o dels abrics, com que sabien cosir i descosir, es ficaven missatges de paper, no?, i tornaven a cosir, i com que eren elles les que anaven a comprar, les que anaven al mercat, les que feien, sortien, anaven a buscar aigua, prim, pram, són les que es movien, podien anar transportant aquests missatges. No dubtaven d'elles perquè eren dones senzilles que anaven a fer coses de dones, però que eren com radiopatio, perquè anaven repartint informació i això ho portaven al doblec de la faldilla. Llavors, quan arribaven a puesto, feien res, no? Feien esquixar el doblec, treien el missatge i, oi, mira, se m'ha desmuntat aquí el forro de la faldilla, me'l vaig arreglar. I ningú es parava a pensar que allò havia estat un canal de difusió, aquell foradet o aquell descuido de portar la faldilla esquixada, no? Llavors, és veritat que No totes les dones que van participar tenien el mateix nivell de compromís ni assumien les mateixes responsabilitats, però també és important reivindicar aquestes que, tot i que només fessin aquests papers d'enllaç de correu i tal, també assumien una responsabilitat i un risc personal, no? Encara que no tinguessin uns càrrecs importants dintre de lo que era la resistència. I al final també van pagar igual que les altres, no? Perquè els camps de concentració hi havia moltes dones només pel fet de ser dones o pel fet de ser família de, o per tindre una cultura determinada o unes creences determinades, no? O pertanyer a una ètnia.
1: És el que passa a la generosa Cortina Roig. La Gestapo la deté per la seva implicació a la resistència. En el moment que se l'enduen, el Jaume, el seu marit, no hi és. Però atenció, perquè qui sí que hi és l'André, el fill únic de la generosa i el Jaume. L'Anna Cortina, filla de Son i de Casa Moreu, reneboda de la generosa, en parla.
12: A mi el que em va xocar més, que clar, quan la van anar a buscar els de la Gestapo per empresonar-la, ella tenia un fill de 5 anys i el fill el va tindre que deixar amb una veïna i la veïna pues, ja va saber aquí avisar de la família perquè se l'emportessin perquè ella ja se la van endur empresonada de la Gestapo.
8: Sabem que l'André el cuida en un primer moment una veïna i finalment l'acull una germana de la generosa que també viu a França. Ho sabem gràcies al testimoni de la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, també renebots de la generosa.
9: Amb els familiars, igual amb la tieta Antònia, que estava allà, o la tia Teresa, perquè la tia Teresa és una germana de la tia generosa que se va casar a l'os. Feia una cosa que el nen, i el papa i la mama, i el papa i la mama, clar, això li deve explicar al seu pare.
1: L'André presencia la detenció de la seva mare, la generosa, però i el Jaume Soldevila, el seu marit, on és?
7: Havia portat un grup d'aviadors britànics i canadencs al Pallars. Els havia portat i els havia deixat a mans dels seus germans perquè els poguessin portar fins a Barcelona. En el moment que ell retorna a Toulouse a casa, es troba que l'esperen i el detenen també.
8: En Jaume també és immediatament empresonat. La pena es decideix ràpid i al cap de poc es troba davant d'un escamot d'afusellament, cara a cara amb la mort.
7: Es porten fins a un lloc que es diu Castellmoro i aquest grup de presoners els hi donen una pala a cadascú i comenceu a acabar. Tant el Jaume com els altres veien clarament què és el que estava passant allà, quina era la seva sort, què era el que els hi passaria immediatament. Però què és el que passa? Hi havia un dels camions que s'havia d'acostar fins allà amb un altre grup de militars doncs, que estaven també amb aquest grup de gent i fa sonar el clàxon per fer-se notar que estava allà, la qual cosa el que fa és que els que els estan vigilants es distreguin un moment per poder fer venir el camió fins allà. Aprofitant aquest moment de distracció, el Jaume al cap li va únicament el pensament de que perdut per perdut apreti a córrer. Llança la pala i comença a córrer. És una zona emboscada, s'està fent fosc. El Jaume, evidentment, és una persona que està molt acostumada a anar pel bosc, a anar per la muntanya, a anar pel terme. En el moment en el que comença a córrer el Jaume, no hi ha manera que el puguin seguir. El Jaume, únicament, amb la ràfaga de trets que se genera en aquell moment, se'l fereix una mica en una cama, però el Jaume sobreviu. Es pot amagar, pot contactar doncs, amb la resistència, el poden amagar durant un cert temps.
1: Som al maig de 1944. França serà alliberada pocs mesos després i el Jaume pot sobreviure amagat fins a l'alliberament. Els renebots de la generosa, el Josep Maria i la Montse Xuclà Cortina, saben que va rebre ajuda durant la seva fugida.
13: Li disparen, el fereixen la cama, però ell s'escapa. I s'escapa i aterrissa en una casa...
9: De camp, en una masia, com en una masia.
13: En una masia, però que casualment un dels que hi ha allí...
9: És metge.
13: És metge.
9: Metge que s'havia amagat, s'havia també refugiat allí i el va curar.
8: A l'agost de 1944, els aliats recuperen París, gràcies, en bona mesura, a la resistència, nodrida de republicans i republicanes catalanes i espanyoles, com la generosa Cortina o el Jaume Soldevila i els seus germans. El Jaume pot tornar a casa, però es troba una casa buida i l'angoixa i la incertesa total de no saber què ha passat amb la generosa.
0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
14: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
15: Tercera legislatura.
16: El país acaba de tornar a votar i ha demostrat que confia en tu. Aquestes noves eleccions han confirmat que el canvi és imparable i que totes aquelles mesures que has pres no han sigut en va. El teu deure és reformar el sistema. No ha sigut un camí fàcil, líder. Hi ha hagut entrebancs, algunes situacions inesperades, però ara ja està. Ara tens a tocar el poder absolut.
17: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
18: Capítol 4. Corretja.
16: Amb tu la gent se sent segura. Per això t'han tornat a triar. El teu govern manté els carrers nets i tranquils, sense cap manifestació que els destorbi. Confesso que vas tenir molt bona idea quan vas decidir aprovar ajudes per la gent més desafavorida, després de sufocar les protestes. La ciutadania ha de veure el líder com algú compassiu i no pas cruel. Ja fas coses sense que t'ho digui. Gairebé no em necessites. Si la gent fos conscient de la feina que hi ha darrere, no t'ho agraeixen prou. Però cal anar un pas més enllà i reforçar la seguretat, perquè l'oposició no es torni a revoltar mai més. Els pròxims pressupostos han d'incloure més inversió en els cossos de seguretat. No em refereixo que hi hagi més antiavalots. Hi ha d'haver més funcionaris, sí, però necessites que estiguin més especialitzats i que la seva feina sigui menys de carrer, més de vigilància. Que siguin capaços de prevenir els atacs contra el govern i la seva població abans que torni a haver-hi protestes. Has sentit parlar de la programació de vigilància? Estic pensant en una agència que vagi més enllà de la típica oficina d'intel·ligència. Una agència contra el terrorisme. Un cos que només es dediqui a observar de prop les passes dels teus adversaris i que estigui present en el seu dia a dia. Que estigui al corrent de cada conversa, de cada pla que l'oposició tingui contra el govern. Que s'introdueixi a cada moviment social que atempti contra l'ordre i que interrompi aquesta tranquil·litat. No hi haurà res ni ningú que s'escapi dels teus ulls. Excepte els diners.
19: Bon dia. Us convoquem per traslladar-vos una decisió que no ha sigut agradable prendre i que us comuniquem després de mesos de debats i negociacions. La seu central de la nostra companyia es trasllada a un altre emplaçament amb unes millors condicions.
20: El canvi de seu d'aquesta entitat bancària comportarà l'optimització de 10.000 llocs de treball i el trasllat de 5.000 professionals.
21: Com saben, aquesta filial ha treballat de valent per modernitzar el sector tecnològic del país. Però el context actual ens ha dut a aquesta situació. Obrim torn de preguntes, gràcies.
16: Al cap i a la fi, els temps de bonança no són per sempre, líder. Has de ser conscient que no tothom està d'acord amb la teva visió. Però és cert que el cercle d'empresaris que has creat al llarg d'aquests anys t'està quedant petit.
22: A què es refereix que el context actual els ha dut a aquesta situació?
20: Costa donar explicacions en aquests moments. El context que vivim no és l'idoni, diguem-ne. No s'adapta a les condicions que voldríem per a la nostra entitat. Hi ha decisions que no estan a les nostres mans.
16: Simplement hi ha gent que no està d'acord amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
19: Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
16: És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Mentrestant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix al canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.

0: Bon dia, president. Per a vostè, de l'Associació de Jutges.
1: A l'atenció del president del govern, el senyor li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets d'urgència. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleixen. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació, drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició. Associació de Jutges.
2: Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment...

0: és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial. Però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí. També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la Junta Judicial. Ben bé, no ho plantegis com una eliminació. Substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I, a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
1: Fins ara, en aquest podcast, hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
2: Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
3: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
2: Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud que no és la que jo crec que s'ha de tenir en democràcia. Però, afortunadament, se li poden demanar responsabilitats no només individuals, sinó del servei i en el govern que permet pràctiques, per exemple, brutalitats, tractes degradants, relació inadequada amb la ciutadania, totes aquestes coses que hi ha policies que els han fet o funcions que no són les seves.
1: Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
4: És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne concessions de naturalesa econòmica, i per tant està bé que existeixi aquest

0: aquest control.
1: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
0: El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés. És a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
2: Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
3: L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda.
1: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
3: A passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
4: El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
1: Pascual Ortuño, exmagistrat de la Audiencia de Barcelona y exdirector de la Escuela Judicial Española.
4: Que, bueno, lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley, sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces, el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
5: Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Veneçuela. Opositors i contraris al règim chavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i amb acusacions de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Víctor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. El gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que, segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
2: Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses. El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
6: Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí, no? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
1: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
6: Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres... democràcies amb diversos nivells, diguem, de qualitat, s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions. Per dues vies. Una, o legisles en contra... És a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula sobre quins àmbits pot actuar el Poder Judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional. És a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern. O, i si fas això, el que fas és que li talles les ales, i per tant, no cal que toquis el Poder Judicial, sinó que toques la legislació sobre això. O bé, canvies la composició del Poder Judicial i poses els teus amics.
7: Però maneres de buidar el Poder Judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
1: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
7: Si, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes el govern, un govern diu que modificarà la llei orgànica del Poder Judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que es considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte. No?
2: Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals... Però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
3: Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern. Això és en el nostre país. És una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu, i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan participar, fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
0: Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que... És a dir, d'entrada, hauries de desplaçar, no, una part d'aquest poder judicial amb, per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que a tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. Per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirà la funció de control del poder. O sigui, al final, el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions. O bé el fas desaparèixer, o bé fas que sigui amic i, per tant, que estigui, no, del teu costat.
2: També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
6: En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no va, no només no va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que, a més, es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat, no? I això també va passar a Espanya després del 36, perdó, després del 39, a la Guerra Civil.
5: Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars: acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, Maria Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Tagui, reservat només per herois nacionals.
2: Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda i fan que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit, la línia, en el nostre cas, del canvi.
6: En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó interna com a sistema polític democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. I el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana, li podia dir, no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
2: D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
4: A veure, idealment... La justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, en la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia... El Parlamento puede imponerle un marco jurídico que, porque la justicia se queda atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara a la perfección en cuanto a los tres poderes del Estado, la justicia sería garante de la democracia. Garante de la democracia en el sentido de que no permitiría que los otros poderes pues no cumplieran exactamente con las previsiones legales.
5: De nou veurem com la modificació de les competències dels òrgans judicials actuals en el poder o la creació de noves institucions judicials és habitual en països amb mancances democràtiques en els últims anys. En aquesta ocasió viatgem fins a Israel per observar l'exemple de la reforma judicial que va viure la potència sionista el 2023. La reforma impulsada per Netanyahu i el seu gabinet contemplava diferents canvis. Entre aquests hi havia que la Cort Suprema d'Israel només podia derogar lleis de l'executiu si anaven en contra de la Constitució del país i, per fer-ho, havien de comptar amb el suport de 12 dels 15 jutges de la sala. Per altra banda, la modificació també variava la forma d'escollir els magistrats d'aquesta institució, donant més llocs a l'executiu en el Comitè de Selecció de Jutges de la Cort. Mentre Israel es modificava l'organització ja existent, a Hongria s'apostava per la reestructuració de les institucions judicials. El 2012 es va crear el Consell Nacional de la Justícia en substitució de l'anterior Junta Nacional. D'aquesta manera, es destruïen els òrgans encarregats de la selecció dels principals jutges de les sales, com la del Tribunal Suprem, i se substituïa per una oficina encapçalada per una sola persona. En aquest cas, una persona afí a l'òrbita d'Orbán. Concretament, Tunde Jandó, jutgessa i esposa d'un dels creadors del partit Fidesz, Unió Cívica Hongaresa, Josep Zayer. Quina va ser la primera mesura de Jandó al capdavant d'aquesta oficina amb capacitat de moure les posicions als jutges d'arreu del país? Doncs si heu pensat malament, ho heu endevinat. Una reestructuració generalitzada dels jutges que es trobaven al capdavant dels principals tribunals d'Hongria.
2: Ara bé, tots aquests canvis en el sistema judicial, la creació de nous organismes, oficines i institucions anticorrupció i antiterrorisme tenen un cost econòmic elevat. Al cap i a la fi es tracta de nous càrrecs d'alta confiança i importància que vols tenir satisfets, nous equips d'investigació que han de comptar amb la més puntera tecnologia. Tot això és molt car, així que molts d'aquests règims, quan es troben en aquesta situació, han d'aplicar mesures d'austeritat allunyades de les seves promeses electorals i de les seves accions. A més, canvis tan sobtats en el paper de les institucions i dels treballadors públics poden resultar molt negatius pel bon funcionament del sistema en general, afectant el benestar de la gent al carrer. Llavors, com es fan aquests canvis en l'administració de forma ordenada?
8: Les institucions són molt delicades. Llavors, si tu vols entrar amb la motosierra, cas Milei o cas Musk, automàticament estàs fent uns desastres incommensurables.
1: Carla Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
8: Perquè aquí el que requereix una certa reenginyeria, una certa racionalització o una certa reforma que legítimament i políticament podria estar ben argumentada, inclús moltes ocasions podria ser necessària, implica una cirurgia molt fina i un procés que efectivament necessàriament és lent per respecte a les institucions. Perquè si vas ràpid i ho fas de forma indiscriminada, llavors literalment t'estàs carregant l'administració. Aquí s'ha de definir aquesta lluita que hi ha ara contra la burocràcia. Jo sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les emissions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia.
5: A vegades aquests canvis en l'administració venen acompanyats de danys col·laterals. Aquests majoritàriament solen ser econòmics. Etapes de crisi per la manca de confiança dels mercats internacionals, l'augment de la despesa nacional, etc. Un cas extrem d'això va passar a Tunísia el 2024, amb els canvis en l'estructura del país de Kais Saied, president de la República. Les reformes del país, amb una Constitució que donava més poders al president, va fer empitjorar la seva economia, que ja de per si era molt dèbil. Per solucionar-ho, el líder africà va acabar amb la independència del Banc Central de la Nació i va ordenar a aquest que aprovés un crèdit de 2 bilions de dòlars als òrgans encarregats de la tresoreria del país per evitar la fallida econòmica. Això estava prohibit des del 2016, després de veure l'impacte negatiu en l'economia que tenia a la llarga, i aquesta decisió va significar la pèrdua de la independència d'una institució més de Tunísia.
2: Repassem totes les peces del trencaclosques. Quan un règim té l'oposició controlada per les oficines creades per perseguir l'oposició, el poder judicial captat gràcies a la creació de nous òrgans o la modificació dels actuals i pot controlar tot el relat penal, sembla que ja ho té tot sota el seu control. Però queda un últim punt. Si un partit vol acabar amb la democràcia, ha d'assegurar-se que, passi el que passi, sempre guanyarà les eleccions. De fet, alguns politòlegs creuen que una democràcia es trenca quan un partit no accepta la derrota en un sistema just o quan no pot ser derrotat.
9: Per exemple, les definicions minimalistes consideren les democràcies com, en certa manera, règims binaris.
1: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
9: Famosa definició del politòleg Adam Jaworski, que ens diria doncs, que una democràcia és aquell sistema on es respecten uns certs drets i els règims poden perdre les eleccions. És a dir, qui governa pot perdre les eleccions i tothom accepta els resultats.
2: Tenint això en compte, els règims autocràtics poden prendre dos camins. El primer seria no modificar el sistema electoral i, encara que fracassin les eleccions, negar la derrota, assenyalant els resultats com fruit d'un frau i mantenint-se en el poder. L'altra versió és acabar amb les garanties democràtiques i els òrgans electorals que existeixen en democràcia. Pot ser amb un nomenament de nous càrrecs d'aquestes institucions o afegint-hi un nou nom. És igual. L'important en aquests instants és definir les regles del joc. No només estem parlant de no ser gaire transparents a l'hora de comptar els vots finals, sinó d'avançar-se a aquests fets i prohibir a certs partits o candidats en nom de la seguretat nacional o de les garanties democràtiques. Al final, la clau és la seguretat. Si vols acabar del tot amb la democràcia, has de garantir que les eleccions només puguin tenir un sol resultat. La victòria del teu partit. La victòria del canvi.
10: Si no es pot canviar el que duen, perquè l'oposició no té cap possibilitat de guanyar eleccions, com passa, per exemple, a Rússia, i molt probablement ara a Hongria, tot i que l'oposició ha guanyat eleccions a un altre nivell, no a nivell nacional, però a nivell de l'alcaldia de Budapest, guanya eleccions.
1: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
10: Val? Quan ja estem aquí, quan estem on l'oposició en realitat no és una oposició real al govern, estem ja en el terreny de les autocràcies competitives.
5: Recollint el que hem vist, és el moment de posar noms als règims descrits i a la seva intervenció en el sistema electoral del país. Un dels casos més mediàtics i més denunciats pels mitjans en els últims anys és el de Veneçuela. Perquè ens fem una idea de com funciona la repressió electoral en aquest país, podem anar enrere fins al 2020. Al juny d'aquell any, encara amb la pandèmia de la Covid-19 en un dels moments més àlgids, el Tribunal Suprem del país va anomenar els nous membres de l'òrgan electoral més important del país, que s'encarregaria de vigilar el bon funcionament de les eleccions d'aquell mateix any. L'escollida, Indra Alfonso, una jutgessa propera al règim de Maduro i que, segons l'oposició, havia estat escollida per assegurar la victòria del líder socialista. Els resultats parlen per si sols. Majoria absoluta del gran polo patriótico Simón Bolívar de Maduro i el rebuig dels resultats per part de l'oposició i de bona part de la comunitat internacional. No marxem de Llatinoamèrica perquè analitzarem un altre exemple paradigmàtic. Parlem de Nicaragua i de les seves eleccions presidencials del 2021. En aquest cas, l'oposició no es va poder presentar als comicis, ja que el Consell Suprem Electoral va impedir que la candidatura d'Alianza Ciudadanos por la Libertad competís contra el president del país, Daniel Ortega. La justificació donada pel Consell perquè Alianza Ciudadanos no es pogués presentar va ser que la seva representant legal, Kitty Monterrey, tenia doble nacionalitat, estatunidenca i nicaragüenca. Segons el tribunal, l'obtenció de la seva nacionalitat havia estat feta de forma fraudulenta, actuant de forma flagrant contra els drets del poble a la independència, la sobirania i autodeterminació. Ja us podeu imaginar els resultats. Daniel Ortega va aconseguir 75 dels 90 diputats de l'Assemblea Nacional i va revalidar la seva majoria absoluta per poder continuar ampliant la seva obra de govern sense que res ni ningú li pogués fer ombra.
2: Amb l'oposició controlada, el poder judicial desfet i les eleccions totalment desfigurades, l'obra està completa. La fi de la democràcia passaria a ser un fet com ha succeït en molts dels països que hem posat com a exemples al llarg d'aquest podcast. Els petits canvis, aquells que llegim en algun titular per les xarxes o que escoltem per la ràdio de camí a la feina, poden no ser tan petits. Aquelles notícies insignificants que escoltem en format ràpid dins dels informatius són les que poden portar a destruir la democràcia.

0: Bon dia.
1: Bon dia, què porta el diari avui?
0: Em sembla que han canviat alguna cosa sobre les eleccions, o jo què sé.
1: El Consell Nacional de Justícia nomena un nou govern al Consell Electoral. Ves per on, ara que hi ha eleccions.
2: I sense passar pel Parlament? Aquesta és la cirereta per aconseguir el canvi, líder. Has pres el control del Consell Electoral. No t'arribes a imaginar el que comporta això. Ja ho veuràs. Opositors inhabilitats, vetos de partits... Tot allò que et faci nosa desapareixerà. Ara tu escrius les normes de tot el sistema. Aquí acaba la meva feina. Hem arribat al control absolut de la democràcia.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Carlos Bueno, Daniel García, Martí Pernia, Roger Polo, Àngela Reyes, Oriol de Marcos i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Montserrat Tura, Benet Salelles, Alexandra García, Pasqual Ortuño, Joan Josep Baivé, Montserrat Nebrera, Carles Ramió, Toni Rodon i Anna Sofia Cardenal. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elfs i, és clar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge? L'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viaranys. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisas, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va garejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del senderol i després per un avancíbul fins al camí del turó. Mitja esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Jazz. 4 lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen... El programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
3: Jazz It.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It. Jazz It.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Estàs escoltant?

0: I avui és el Dia Mundial del Sommelier i per celebrar-ho parlem amb en Lluís Prats, que és director comercial de Gramona i també sommelier. Lluís, bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
1: Molt bona tarda, Gemma. Què tal?
0: Molt bé. Molt contents de tenir-te avui amb nosaltres. El primer tema que ens desperta curiositat és saber si un vi car no sempre és millor que un vi més econòmic. Aquesta tendència que tenim a vincular el més car amb el més bo, és així?
1: No és ben bé així. Hi ha un factor sempre de màrqueting o d'exclusivitat que pot ser que faci que un vi sigui extremadament car. I no per això té que ser el millor vi. Segurament és bo, però no ha de ser sempre una referència al preu. El preu ens posiciona una mica, ens dona un punt de referència, però hi ha altres factors importants a tenir en compte.
0: Com per exemple?
1: Doncs a l'hora de pensar en un vi, a part de pensar en la zona, en el territori, és important pensar en el celler, per exemple. No? El celler, al final, és una marca com quan penses en un restaurant. Hi ha restaurants que saps que al darrere hi ha un gran cuiner, un gran xef, i allò ja et dona una pista de que segurament menjaràs bé. Uh-huh. No t'està dient el preu directament, però sí indirectament et situa en un nivell de preu. Però pot ser que vagis en aquell restaurant i tastis un plat que sigui caríssim. No té per què ser el millor plat de la carta d'aquell restaurant. Però saps que hi menjaràs bé. Doncs en el cas del vi passa una mica el mateix. Hi ha cellers reconeguts de molts anys que treballen molt bé, que han fet molt bons productes i que saps que allà pots trobar productes de diferents estratos de preu i segurament tots tindrà una qualitat bastant bona o bastant acceptable.
0: Uh-huh. Lluís, portes molts anys en el sector. Crec recordar que portes 17 anys, no?, en el món del vi.
1: No, en el món del vi, 17 anys porto a Gramona. Uh-huh. En el món del vi porto uns 30 anys, aproximadament. 32 anys.
0: Doncs sí. amb tanta trajectòria i tant de recorregut, quina és la major barbaritat que has vist fer amb una ampolla de vi o de cava?
1: Ostres, n'he vist moltes, però segurament a vegades la major barbaritat és no tenir-li algun respecte. Hi ha fricades d'aquestes que veus que es fan, sobretot en moments festius, a zones on es toca molt de diner, a Eivissa, on sigui, on la gent fa barbaritats amb ampolles d'escumós que són molt cares i que se'ls hauria de respectar una mica més, no? Jo crec que el món del vi i de l'escumós, però el món en general del producte de luxe, del consum de producte de luxe, fa que es vegin moltes barbaritats, no? Després, n'hi ha d'altres que són menors. Jo he vist gent posar gel en el vi, però en un moment donat pot tenir una certa explicació, doncs, perquè aquell vi estava prou calent i si ho fas amb compte i si poses una mica de gel per refredar i després el retires perquè no aigualeixi el vi, pot tenir un sentit, però hi ha gent que ho fa directament perquè li agrada així. I és respectable, però bé, estan espatllant una mica aquell producte o posant-li gasosa. En tot cas, això passaria a ser, per mi, un altre tema, que serien combinats, que la gent els demonitza a vegades i no té per què ser així. Vull dir, jo sempre he pensat que si has de posar gasosa en un vi, que sigui un vi bo, perquè com a mínim no et farà mal. Si et prens un vi dolent amb gasosa, no el farà més bo el fet de que portis la gasosa, no?
0: Clar. Clar, totalment. Creus que es pot aprendre a tenir un bon paladar o més aviat és un do? Perquè hi ha gent que té doncs, una certa tendència a dir aquest vi és bo i l'encerta, no? Això es treballa?
1: Sí. El 90% de les vegades això és un tema d'assaig, de poder assajar, de poder entrenar. El olfacte s'entrena, el paladar s'entrena i s'entrena al llarg de molts anys de tastar molt. Els sommeliers acabem mirant de retindre una sèrie d'informació al nostre cervell que el que fa és que quan olores un vi, automàticament allò vagi al registre d'aquell tipus d'olor i li puguis posar un nom. I en el gust passa exactament el mateix. Però això s'entrena. I després hi ha una molt petita part de gent que té un do, que té un do per l'olfacte, que és molt, molt sensible, però que si no l'entrena tampoc servirà per res, perquè al final tu mai pots dir res d'un vi que no coneguis els aromes del vi. És a dir, si no coneixes referents aromàtics dins del món del vi i no has tastat segons quins vins, difícilment podràs parlar d'allò que no coneixes, no? Per molt que tinguis una capacitat olfactiva molt bona. Per tant, el més important per un sommelier és tastar molt i sobretot tastar a cegues, que no et condiciona visualment allò que estàs tastant.
0: Parlem també de la gent jove. Els joves veuen menys o més vi que fa uns anys?
1: Les estadístiques diuen que veuen menys. Diuen que veuen menys, però jo crec que s'ha de matisar una miqueta. L'accés al món del vi mai ha estat tan fàcil com a dia d'avui. Mai hi ha hagut tanta oferta i amb un nivell de preu relativament econòmic com a dia d'avui i amb tants vins de bona qualitat com a dia d'avui. El que passa que hi ha una tendència, que això ho comentem als col·legues en el nostre sector des de fa un cert temps, que hi ha una tendència com a demonitzar l'alcohol i s'ha ficat el vi en aquest apartat d'alcohol, que s'hauria de diferenciar molt, perquè una cosa és l'alcohol d'un destil·lat i una altra cosa és el vi, que el vi és cultura, és país, és terrer, és arrelament, és moltes més coses, i el consum, i és un aliment, i el vi en consum moderat pot aportar molt gastronòmicament. El problema és que a dia d'avui això està com una mica esbiaixat. I jo comento moltes vegades, el jovent diu no veig vi o no veig escumós o en segons com demonitzen l'alcohol, però després acaben bevent begudes energètiques, que és el pitjor que poden prendre, no? Que millor que prenguin un bon vi o un bon escumós que no pas begudes energètiques en segons quins destil·lats, no?
0: Totalment. Explica'ns també el tema de la DO. Què ha passat exactament? Sí. Si ens ho pots resumir i explicar.
1: La DO? Quina DO?
0: La DO Cava.
1: Cava. Sí, és molt fàcil. La DO Cava va néixer ja una mica esbiaixada, perquè va néixer no com una DO, sinó com un mètode. És a dir, una denominació d'origen, com el seu nom indica, és una denominació d'un espai en concret, d'un terrer, d'un territori, no? Com pot ser DO Rioja, doncs és el terrer d'allà de la zona de Rioja. No tindria cap sentit que el Penedès s'estigués elaborant un vi amb DO Rioja, perquè no seria lògic. En canvi, amb la DO Cava, tu pots elaborar un escumós amb DO Cava a Catalunya, a Rioja, a Extremadura, a València, a Galícia, a tot arreu del territori. Per què? Perquè no es va fer realment com una denominació d'origen, sinó com un mètode. El mètode que antigament es deia mètode champagnois o mètode tradicional, que és el que fan servir el xampany per elaborar un vi escumós. Per tant, nosaltres, que feia molt de temps que estàvem intentant canviar una mica les coses des de dintre, Xavier Gramona, juntament amb el Tom Mata Recaredo, van apostar per intentar zonificar dins de la DO Cava que hi hagués doncs, la zona de Penedès, que hi hagués la zona d'Alacant, o la zona de Rioja, o la zona de Bonsigui. Per què? Perquè allò et dona una tipicitat, un terrer, una climatologia. I això ho van mirar de fer amb un segell de garantia que era Corpinat, que Corpinat no és una DO, sinó que és un segell de garantia i és una associació que acull aquells cellers que volen tenir aquesta zonificació, aquesta tipicitat i que, a més, tenen un nivell d'exigència de qualitat molt elevada. Això no es va veure amb bons ulls a dins de la DO Cava, perquè els que tenen interessos són els cellers més grans i no van voler fer això, i aleshores una sèrie de cellers vam decidir marxar de la DO Cava i entrar o formar aquesta associació, aquest grup de Corpinat, on, insisteixo, l'exigència és sobretot en termes de qualitat i sobretot de zona d'origen.
0: Molt bé.
1: No sé si m'he explicat bé, però...
0: Sí, i tant. No, t'has explicat fantàsticament. Lluís, també et volem preguntar, ja per anar acabant, quin és el vi o escumós que més espectacular que hagis tastat mai a la teva vida?
1: Ostres, doncs n'he tastat molts, gràcies. A la meva trajectòria he pogut tastar molts. I, mira, d'escumosos... N'hi han molts, sobretot, evidentment, a la zona de Xampanya, que és els que ho van començar i ho van fer superbé, però no tot el que és Xampanya és bo. Igual que no tot el que és Rioja és bo, ni tot el que és Bordeus o Borgonya és bo, ni és dolent. És a dir, hi ha de tot a tot arreu, no? A la zona de Xampany, tots aquells escumosos que tenen 10 anys de criança normalment són excel·lents, perquè aquesta llarga criança és la que fa que un escumós sigui excel·lent. En el cas de Catalunya, doncs exactament igual. I dins de la Deo Corpina tens, evidentment, els de Gramona, que me'ls conec de cada dia, les enoteques, el Sallavalla, el Tres Lustres, però el Turó de Mota de Recaredo, de Josep Coca i Sabater, el Josep Coca, el Llopar, l'original, que també té molt bona projecció com a escumós i de llarga durada. Uh-huh. Vull dir, tenim realment molts escumosos i vins de qualitat, perquè pensa que només a Catalunya tenim 11 denominacions d'origen de vi, que fa que puguis trobar grans vins, no només a la zona de Priorat, que a vegades s'emporta una mica més la fama, sinó a Montsant, a la zona de Bages, a Penedès, a la zona de Costers del Segre o cap a l'Empordà. Vull dir, tenim moltes zones amb grandíssims vins i jo animo a la gent que realment els pugui anar coneixent i anar tastant a través de la quantitat de vinoteques que tenim en aquest país, que ens ajuden molt.
0: Doncs sí. Lluís Prats, director comercial de Gramona, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Gemma. Una abraçada ben forta.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Bingo musical, botifarrada, màgia, DJ, no faltarà de res a la festa del barri del Gas. Avui ens hi hem apropat per conèixer tots els detalls.
3: I aquí acabem la festa major de Premià i després tenim les festes dels barris. Clar. Que avui també les volem reivindicar a l'Obert per Vacances, no només els barris de Premià, sinó de tota Catalunya, que també tenen doncs, les seves pròpies festes, inclús tradicions i també la seva pròpia història. Per això avui reivindiquem aquestes, les del barri del Gas. Què et sembla?
4: Bueno, em sembla bé i suposo, pel que he llegit, que és un barri que té història, no? No només pel nom, que ja crida l'atenció, barri del Gas, sinó
3: aquí ve la cosa, aquí ve la cosa.
4: Sí, a veure, a veure.
3: Sí, ara t'ho explicaran. De fet, estem amb la Montserrat Baldic i el Joan García, que és presidenta i tresorer de l'Associació de Veïns al Barri del Gas. Bon dia, Montserrat, com estàs?
5: Bon dia, molt bé.
3: I bon dia, Joan.
6: Bon dia.
3: Va, doncs mira, la primera pregunta que a mitja ens deia ja la nostra companya Núria, per què es diu aquest barri, Barri del Gas? La gent de Premià ho tenim molt assumit, molt assolit, però per la resta de Catalunya, per què podríem explicar l'origen d'aquest barri?
6: Bueno, l'origen d'aquest barri és perquè aquí hi ha, com es pot veure aquí darrere, la fàbrica del gas. Era una propagadora de carbó i després de gas per tot el Maresme, no? El barri, tenim dades de que va començar les festes el 1971. El que passa que llavors es va dir barri Santa Rosa Vora Mar. I en l'any 1984 ja es va canviar el nom per Barri del Gas.
3: De fet, ara, Núria, a la ubicació aquesta de la fàbrica del gas són equipaments municipals, tenim també el Museu de l'Estampació, però està molt a prop del mar i té tot el sentit del món, Joan, perquè també es feia servir, lògicament, el mar doncs, per transportar també totes aquestes mercaderies que també es produïen des d'aquesta fàbrica del gas.
6: Bueno, sí, precisament ara, perquè ho van tirar a terra, però aquí hi havia un edifici en el tren. I precisament per això es diu aquí, o tenim aquí darrere la platja de la descarga, perquè és quan aquí on es descargava doncs, el carbó i bueno, mercaderies, però moltes eren per vindre aquí per manipular-les, entenc, no? Bueno.
3: Ara ens deia el Joan, les festes que tenen origen al principi dels 70, però Montse, tornant aquí, a l'origen, al 2026, aquest cap de setmana tornen les festes.

0: actes del barri del gas, que em dèieu fora de micro, no s'han deixat de fer ningú any, tots els anys els hem pogut fer. Explica'ns una mica què passarà aquest cap de setmana aquí al barri.
1: Bueno, pues començarem el dissabte a les 10 del matí amb una botifarrada aquí a la plaça del gas, o Salvador Moragues. Després vindrà un mag per la tarda pels nens. Després farem un bingo musical que serà molt divertit aquest any, amb molts regals, repartit. I després per la nit lo farem lo del sopar de sempre, de veïns, amb un DJ.
0: Molt bé.
1: I ja el diumenge farem el fi de festes amb barca de mitjana.
0: Molt bé, jo hi seré i jo vindré, lògicament. Aquest bingo musical no me'l perdo, perquè ja saps, Montse, que m'encanten els bingos, per tant, estaré en aquesta festa. Montse, perquè la gent també ho conegui, com són els dies o les setmanes o els mesos previs, com treballeu també l'associació de veïns? Perquè suposo que també hi dediqueu moltes hores.
1: Moltes. Vam començar al febrer a fer aquesta festa. Van demanar als veïns que ens ajudessin i, bueno, vam fer una petita comissió de festes on ens han ajudat tres persones, el Richard, la Clàudia i la Imma, a qui donem les gràcies des d'aquí, perquè no formen part de la Junta, però ens han ajudat a aconseguir els regals del bingo musical, a fer totes les cosetes.
0: Molt bé. Joan, el sentiment del barri està més viu que mai, podríem dir. És a dir, esteu aconseguint d'alguna manera que hi hagi germanor, que la gent s'impliqui, que hi hagi una mica aquest sentiment que em deies de quan tu eres petit. Això a poc ho aneu recuperant.
2: Exacte. A veure, jo crec que els primers anys era una cosa molt fort. Molt fort perquè, a més, clar, abans no hi havia tantes discoteques i tal, i quan es feia una festa de barri, bueno, s'omplia. No era... Sí que ara ve de tot el poble gent, però llavors que venia tot el poble. Ara hi ha moltes coses, molt variat, i la gent pot anar, però ve molta gent del poble, també ve molta gent del Palmar, que s'afegeix amb nosaltres al sopar, vull dir, quan fem el sopar de la nit del dissabte, vull dir, i creiem, i fa uns anys cap aquí, doncs que això va, bueno, hi ha més gent que vol col·laborar i, bueno, que ens ajuda molt a que això vagi funcionant.
0: Núria, no sé si tens alguna pregunta per ells d'aquesta festa que està a punt d'arribar, o també del barri, que estem aprofitant.
3: No, clar, té la gràcia, les festes de barri són especialment això, de que són els propis veïns els qui la fan, i conserven moltes vegades aquell punt tradicional. Jo recordo moltes festes de barri d'aquí de Tarragona que tenien el típic concurs de truita, que és una passada, que tothom fa la seva truita, no? Per exemple, han de conservar lo tradicional amb coses noves com aquest bingo musical. Clar, la gent demana novetats, no sé, fins a quin punt poden incorporar tot això.
1: Bueno, sí, el del bingo musical va sortir fa 3 anys i vam veure que tenia èxit i, bueno, hem continuat amb això. Sí que aquest any ens ha agafat una mica perquè la Junta és nova, però de cara a l'any que ve sí que volem fer concurs de, no de truites, però sí de pastissos. Veus? I de coses així.
0: Molt bé.
3: Molt bé. Molt bé.
0: El que sí que hem de dir, que aquest bingo musical que ara en parlàvem, déu-n'hi-do els premis que hi haurà, Montse, que ho he anat veient a xarxes, i te'n pots emportar un bon premi,
1: Sí, la veritat és que els comerços s'han portat superbé, tenim que donar les gràcies, i sí, n'hi haurà, el capibara dona un pastís, el pizzoria dona una pizza XXXL amb un lambrusco, hi ha molts premis i bastant bons.
3: És això, el xulo de les festes de barri, no? Aquesta participació de tothom, aquest petit gra de sorra que al final fa que siguin molt participades i sentides, això és el que està molt bé, que no només vas a passar-t'ho bé, sinó que formes part.
0: Clar. De fet, Joan, tu em parlaves abans de quan eres petit, que ja recordaves aquestes festes, deies que la teva dona venia del centre del poble cap aquí, cap a les festes, en els seus moments. Quins records tens tu de la infància i justament d'aquestes festes, aquests dies d'estiu per aquí, per al barri?
2: Bueno, aquí en el barri, més que res, clar, era un barri que era, jo parlo de l'any 71, era la meitat. Clar. Clar, pensa que de la Gran Via no existia. D'aquest tros d'aquí. Era de Gran Via amunt, vull dir, era molt més petit. I bueno, vindre tanta gent, tanta, bueno, esperaves molt aquestes dades. Pensa que nosaltres, li dèiem barri del gas, però nosaltres anar al centre li dèiem que anàvem al poble, perquè no teníem sortida, només teníem la sortida aquesta d'aquí. No teníem ni la Gran Via ni cap carrer cap allà dalt, no? Però, bueno, vull dir, tenim molt bones... clar, nosaltres disfrutàvem d'altra manera perquè no havia tantes festes, ni diguem discoteques, no havia... Clar, llavors aprofitaves els dies que hi havia ball, i la festa major, doncs, havia... del poble, doncs, també hi havia molt de ball, la gent hi anava més, vull dir... era diferent, és que és un altre món. Ara hi ha molta diversificació i la gent té molt per triar.
4: Clar.
0: Clar, amb tot això, Montse, esteu aconseguint que les noves generacions, la gent jove, doncs es vagi implicant poc a poc, no sé si tant potser amb l'associació de veïns, però potser amb les festes, aneu aconseguint arrossegar-los una miqueta?
1: Sí, la veritat és que la gent jove sí que ve a la Festa del Gas. Mm. Els anys anteriors hi ha més gent jove que gran.
4: Sí, eh?
1: Sí.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Molt bé.
1: Pensem que sí.
0: Molt bé, això és important perquè vol dir que la festa continuarà durant molt de temps i, per tant, doncs, seguirà tan viva com el dia d'avui. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. No sé si teniu ja, Joan, tot a punt per les festes o encara queda algun detallet.
2: Tot a punt. Em sembla que ho tenim tot lligat. Vull dir, hem format un bon equip per muntar-ho. Ja tenim pràcticament el material, ho tenim tot lligat amb l'Ajuntament. Vull dir, gràcies també per la col·laboració de l'Ajuntament. Ens ha facilitat molt bé per fer les coses. Vull dir, no, creiem que ens sortirà perfecte.
0: Que bé. Mira, com anem bé, prou bé de temps, Núria, que això ja és notícia a l'Obert per Vacances, que algun dia ens passi.
3: Bueno, no és que anem bé de temps, però et mereixes una mica de temps perquè te maltractem molt en aquest sentit, Manel.
0: Que va, no passa res, no passa res. Us volíem explicar que justament on estem ara, aquesta plaça Salvador Moragues, coneguda també com la plaça de la Fàbrica del Gas o la plaça del Gas, estrena també fisionomia, podríem dir-ho així, Montse, perquè estem sota un espai nou, que és aquesta mega placa fotovoltaica, no?, que estem estrenant aquests mesos.
1: Sí, i la veritat és que s'està superbé, mm-hmm. O sigui, dona ombra i passa molt, molt el vent, i la veritat... Fem la festa aquí perquè vam pensar que, clar, una botifarrada a les 10 del matí, amb la calor que està fent, fer-la a Santa Rosa ens podíem morir. I la veritat és que ens ha anat molt bé que ens posin les plaques aquestes. Mm-hmm. I aquesta plaça, jo crec que per fer festes està superbé.
0: Escolta, mira, perquè us la imagineu una mica... Digues, Núria.
3: Estic veient les fotos, és impressionant, eh?
0: Sí, clar, perquè us imagineu una mica com és aquest espai. La Fàbrica del Gas està separat en dos edificis i llavors quedava al mig com un passadís, que era com una plaça, i ara el que s'ha fet doncs, és aquesta mega placa fotovoltaica que cobreix i uneix els dos edificis, per tant, si plou, doncs no es mullen, i a més, si fa molta calor, doncs també d'alguna manera refresca, i a més també, doncs, com dèiem, és una placa fotovoltaica, per tant, que també genera doncs, llum i subministra doncs, també a edificis i a comunitats també vulnerables, per tant, es cobreix una mica totes les necessitats, i diria que és una de les més espectaculars, si no la més espectacular, que hi ha ara mateix a Catalunya, per tant, doncs una cosa que també suposo, Montse, que com a veïns esteu contents, no?, de que també el barri o l'Ajuntament se n'en recordi també, doncs, el vostre barri, quan passen coses com aquesta.
1: Pues sí, estem molt contents perquè la veritat és que és el que t'estic dient. Aprofitarem molt aquesta plaça ara. Mm-hmm. Abans era més difícil. Clar. Ara amb aquestes plaques podem fer moltes coses.
0: Molt bé. Mm-hmm. Doncs, Montse, Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé les festes. Us deixem que aneu acabant de fer aquests preparatius finals perquè ara... Núria, mentre parlàvem, parlaven amb altres veïns i deien, ja tenim aquí les graelles a punt, ja tenim això cap aquí, ja ens portaran les portes, les taules, les cadires, tot a punt, Joan. Per tant, us deixem que continueu treballant. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Montse.
1: Moltes gràcies.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
8: Hey man. Watch out! WOODPECKER from space!

0: Premià Mèdia, informació.
1: La Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt ens convida a la 5ª edició del Regenerem-nos, un espai de defensa, vetlla i lluita pels drets humans de tothom. En aquesta ocasió es tractaran els reptes del col·lectiu LGTBI en una conversa amb Lluïsa Fernández, Leopold Estapé i Jordi Petit. Es parlarà de la memòria del moviment, les seves lluites i els reptes de futur, amb una xerrada que es titula Del silenci a la resistència. Qui estigui interessat hi podrà assistir gratuïtament el proper dissabte 5 de setembre a partir de les 5 de la tarda.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival comptarà un any més amb dues seccions, ficció i documental. El certamen està obert a joves autors i autores de menys de 35 anys. En la categoria de ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts de durada, rodats a partir de l'1 de gener del 2025. En el cas dels documentals, els projectes poden tenir una durada màxima de 30 minuts. El Patrofest també convida el públic a descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb creadors i creadores i gaudir d'una gala amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi poden consultar les bases i tota la informació del festival a través del formulari del web del Patronat. El certamen també es pot seguir a través del perfil d'Instagram de Patrofest.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, una avaria, en aquest cas a la C33 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció també Mollet del Vallès. I en clau política, el govern espanyol dona per bones les explicacions del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que assegura que no existeix cap informe policial que atribueixi al Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. De fet, la crisi migratòria va provocar ahir mobilitzacions arreu de l'Estat amb signe contrari a Catalunya. A Barcelona, unes 1.500 persones van donar suport a Ceuta i unes 700 van participar en una protesta antiracista. A Badalona, unes 10.000 es van concentrar a favor de les fronteres, mentre que a Lleida, unes 600 van participar en la convocatòria de PP i Vox i un centenar en la protesta antiracista. A Tarragona i Girona també hi va haver mobilitzacions amb alguns moments de tensió i una detenció, en aquest cas, a Tarragona. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà avui amb vostè i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts amb comissions obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats llavors previstos a inici de curs. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Ha estat el tercer acte de la jornada en record de la víctima després del minut de silenci del migdia i una altra marxa a la tarda. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Al migdia poden aparèixer nuvolades al Pirineu, però sense previsió de ruixats. Les temperatures continuaran pujant, sobretot durant el dia, amb una massa d'aire càlid que es consolida al territori. Pel que fa a les temperatures, les màximes se situaran entre els 30 i els 35 graus a bona part del país i els 37 a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'Associació Cultural Centre l'Amistat de Premià de Mar ja prepara el nou curs 2026-2027 amb una oferta de propostes formatives per a totes les edats. Entre les activitats programades hi ha cursos de fotografia amb mòbil, classes de swing i lindy hop i formació en escacs. El curs de fotografia amb mòbil que començarà a l'octubre constarà de 7 sessions i tindrà un preu de 25 euros. La proposta ofereix també la possibilitat de continuar amb una segona edició. D'altra banda, el Centre l'Amistat proposa classes de swing i lindy hop els divendres de 7 a 8 amb una quota mensual de 17 euros. El curs començarà amb una classe oberta el 18 de setembre. També hi haurà novetats en l'àmbit dels escacs. Coincidint amb el 88è aniversari del club, s'ha programat un nou curs adreçat a nois i noies d'entre 5 i 16 anys. Les classes començaran el 28 de setembre i les places estan limitades a 14 participants. Les persones interessades poden demanar més informació o formalitzar la inscripció escrivint al correu electrònic centreamistat@centreamistat.cat.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Avui a Premià Mèdia fem balanç del Club Hoquei Premià, que celebra, atenció, 40 anys d'esport, també d'hoquei patins, i pel que fa als equips, avui hem de parlar de l'equip màster i de l'equip més 35. Atenció, perquè s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. En parlem avui, fem balanç aquesta temporada i del que vindrà amb l'Alfred Morales, que és el capità del conjunt màster. Alfred, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Gràcies per venir, que ens fa sempre molta il·lusió poder fer un balanç de temporada i, a més, explicant que ha anat molt i molt bé, no? Si et sembla, comencem per aquest equip màster que coneixes bé. Mm-hmm. Una temporada en què la Lliga va acabar en cinquena posició, però llavors vau poder participar de la segona fase de la Lliga, no?
1: Mm-hmm. Efectivament. Primer, Marc, gràcies per donar-nos aquest espai al Club Hoquei Premià en aquest any que ara passarem a fer una miqueta balanç, i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Doncs, efectivament, l'equip màster, que està format per jugadors de més de 50 anys, doncs hem participat per tercer any a la Lliga Màster, una lliga que cada any té més equips i, per tant, cada any queda ben classificat, doncs incrementa el premi, no?, en aquest sentit, perquè aquest any ja hi ha hagut 12 equips que han participat. Vam jugar una lliga, la primera lliga regular, que vam quedar cinquens, i després vam accedir a la segona fase de la lliga, que ens ha donat accés a la Final Four. Vam passar unes eliminatòries, vam accedir a la Final Four i hem quedat en segon lloc. Vam perdre la final, però vam arribar fins a les portes. I aquest any, igual al balanç que vam fer l'any passat, que també vam quedar segons, l'any passat només hi havia una lliga regular, amb menys equips, i també vam acabar en segons, i per tant, en aquest cas, estem molt i molt contents perquè la lliga s'ha ampliat en equips i nosaltres hem obtingut doncs el mateix resultat. I esperem l'any que ve, aprofitant que arriba el 40 aniversari del club, poder assolir el premi.
0: Que bo. Alfred, si parlem només de la lliga regular, com ha anat? Quines coses heu fet bé? Què us ha faltat? Ara, de cop, entrarem també en aquesta fase final, en aquesta copa, que us ha fet cada segons, però de la lliga regular, quines notes en traieu?
1: De la lliga regular, vam començar... Hem anat de menys a més, i això és el que al principi els partits que vam perdre al principi de temporada ens ha lastrat una mica en no poder assolir les primeres posicions. Però l'equip, el fet d'anar de menys a més, ha fet que arribem a la part important, on es juguen els títols de la temporada, i que haguem donat el màxim en un bon estat de forma, i hem assolit doncs, arribar a la Final Four, que era un repte, i en aquesta Final Four doncs, passar a la semifinal i quedar-nos a les portes de guanyar.
0: Que bo. A ningú li agrada perdre una final, evidentment, però ser-hi ja era un premi, no?, pel que expliques.
1: Efectivament, era un premi. Era un premi perquè ha sigut una temporada més llarga que la de l'any passat, amb més equips i amb més fases, i per tant doncs, sí que ens ha consolidat com un dels equips ja de primer nivell en la Lliga Màster.
0: Mm-hmm. Què heu fet millor als màsters aquest any que la temporada passada, en aquella segona posició de l'any passat d'aquella Lliga regular? Aquest any, arribant a aquesta final a 4, també anem sumant anys, no? Com ho gestioneu, això,
1: anem,
0: Alfred?
1: Anem sumant anys i...
0: El nivell ha estat igualment alt, vull dir que...
1: Sí, el nivell ha estat igualment alt, anem sumant anys, però també anem sumant experiència, anem sumant conjunció, perquè l'equip fa 3 anys només que roda, i per tant, doncs cada any ens coneixem més, cada any a l'equip ens entenem millor, tant dins com fora de la pista, i això fa que cada any el nivell de l'equip sigui més alt. També els rivals van agafant experiència, cada vegada hi ha més equips, per tant, cada vegada és més complicat arribar també a les primeres posicions.
0: I ja us comencen a conèixer també, no? Compte el premià, que Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, l'any passat, a més de cada segons, vam tenir el màxim golejador de la categoria en el nostre equip, i efectivament, ja coneixen de quin peu calcem, els de Premià.
0: Fantàstic. Com us ho feu també per entrenar? És a dir, com és una setmana normal? Entreneu molt? Entreneu menys del que us agradaria?
1: Nosaltres tenim pista dimarts i dijous, i llavors al principi, abans de començar la Lliga, que és a mitjans d'octubre, utilitzem els 2 dies de pista per anar entrenant els 2 equips, tant el més 35 com el màster, anem entrenant conjuntament, i ja quan comença la competició, en funció dels dies que jugues a casa o fora, doncs anem, anem, anem, ens anem organitzant organitzant, no? La Sama cada... És una miqueta setmana a setmana, no? Perquè el més 35, si juga a casa, juga fora, el més 50, juga a casa, juga fora, doncs anem planificant setmana a setmana i els dies que queden lliure la pista, perquè juguem fora, doncs entrenem entre nosaltres, eh? I fem patxangues, partides entre nosaltres.
0: T'obliga a estar en forma, també, tenim una bona resistència física, no?
1: Sí, sí, sí, els joves més que els grans, però sí, efectivament, ens obliga a estar en forma.
0: Molt bé. Alfred, tu ets el capità del màster, et preguntem també per aquest més 35, que també s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. Com els hi ha anat?
1: Per segon any consecutiu. Ha sigut una temporada bastant calcada a l'anterior. Han quedat segons en la Lliga regular, havent perdut només 3 partits. Per tant, realment ha sigut una supertemporada, però no ens ha donat per l'ascens directe. I, per tant, ens queda aquesta segona posició que dona accés al play-off d'ascens contra el penúltim de primera de la Lliga A. I hem fet un play-off a doble partit, que hem perdut els 2 partits d'un gol. Per tant, ha sigut justíssim, justíssim. Tant podíem haver perdut els 2 com guanyat els 2 partits. Per tant, una temporada excel·lent de l'equip més 35, cada vegada també més consolidat. I jo crec que l'any que ve serà el nostre any.
0: Serà aquest pas endavant, no? Tot serveix per aprendre al final, també, no? Tant de la final dels màsters com d'aquesta doble eliminatòria, podríem dir, sí, no? Per aquest ascens, i que et quedis a les portes, tot t'acaba sumant, no?
1: Tot, sí, sí. Vas assolint coneixement, no? I com tractar aquests últims partits, com treballar-los, com portar-los a terme. Efectivament, tot això ens va portar en experiència aquest any. L'any passat segurament l'eliminatòria va estar més desequilibrada d'ascens, però aquest any ens hem quedat molt, molt, molt, molt a les portes. I jo, des d'aquí, també felicito els nois, perquè els joves, perquè han fet una supertemporada. El Sergi ha sigut, a més, el màxim golejador de tota la categoria de veterans, de l'A, de la B i de la C, dels tres grups.
0: L'hauríem de convidar a la ràdio, també.
1: Per tant, també l'hauríem de convidar a la ràdio, el Sergi.
0: Que ens expliqui els seus secrets com a golejador, i tant que sí.
1: Exacte.
0: He vist també que fa un parell de setmanes, Alfred, teniu torneig de veterans nacional Vicente Pascual. Com va anar això?
1: Sí, vam anar a un torneig... És internacional, a més, perquè va competir l'Andorra. També és un torneig que es fa des de fa uns anys a Sant Vicenç del Raspeig, i llavors el premià per segon any consecutiu ha anat. L'any passat vam aconseguir el títol en aquest trofeig, que hi ha 4 equips participants, i aquest any ens hem quedat a les portes, hem quedat segons, també ha guanyat l'Andorra.
0: Quin any,
1: que
0: de cada segon,
1: un equip molt jove, i efectivament, doncs, hem quedat molt, molt a les portes.
0: Mm-hmm. Molt bé. Avui parlant amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, que celebra també 40 anys, i per tant ho hem de posar en valor, no? 40 anys d'esport, 40 anys d'hoquei, que imagino també que us agafa, com estem explicant ara, en un gran moment de forma.
1: Sí, aquesta temporada celebrarem els 40 anys del club, amb molta il·lusió. Ja estem preparant la nova temporada, hem renovat els 2 equips, els jugadors dels 2 equips, tant del Més 35 com del Màster 50, doncs renovem, que no és fàcil.
0: El complet?
1: Sí, el complet pràcticament renovem, perquè no és fàcil, insisteixo, perquè es juga per les nits, entre setmana, t'has de desplaçar per tota Catalunya, però realment doncs tots els jugadors estem en el projecte, estem amb moltes ganes d'aquest any, sí, celebrar el 40 aniversari i poder guanyar els 50 i poder pujar a la Lliga als més 35, i per tant, en aquest sentit, amb molta il·lusió, molta il·lusió. Com veus, és un equip que entre el més gran i el més jove ens portem 23 anys, vull dir que també compaginar això des del punt de vista relacional, i que som una pinya, la veritat és que som una pinya, ens portem francament molt bé, perquè més enllà que som 2 equips, ens veiem molt, entrenem molt junts, anem a sopar pràcticament després de cada entreno i després de cada partit junts. Per tant, és com una família, realment és com una família. I escolta'm, des d'aquí vull agrair tots els companys, doncs, l'esforç i les ganes que tenen, doncs, per portar aquest projecte endavant.
0: Que bo, fantàstic. Com a objectius en aquest 40è aniversari, alguna cosa especial que tingueu a l'horitzó, Alfred?
1: Doncs, mira, ara estàvem pensant estem treballant en fer unes equipacions que commemorin unes noves equipacions que commemorin aquest 40è aniversari, i a partir d'aquí treballar per pujar a primera divisió els equips joves, i per guanyar el màster, i potser de cara a l'estiu doncs, fer algun torneig aquí a Premià, a les nostres instal·lacions, per poder celebrar-ho també doncs, amb les famílies i amb el poble doncs, quan sigui possible.
0: I tant que sí. Al final són 40 anys, no? Això també infundeix respecte, no?, en els rivals. Al final no estem sí. parlant d'un club que acabi de començar, sinó que té tota una trajectòria i té molts anys també d'hoquei a Premià. No? Aquí, evidentment, el vivim molt. També tenim l'hoquei en línia, no?, que és un dels degans de l'hoquei a nivell estatal, però l'hoquei en línia també, l'hoquei a patins també l'hem de posar en valor.
1: Sí, sí, sí, es va fundar l'any 86... Per tant, ara celebrem el 40 aniversari. Dels veterans ja en portem 12 temporades tancades. Ara iniciarem la 13a temporada de veterans del club. Per tant, també som uns dels pioners en la Lliga de Veterans. En la Màster també vam ser un dels fundadors de quan vam veure que hi havia gent de la Lliga de Veterans, que hi havia massa escala d'edat diferent. Doncs vam ser un dels fundadors de proposar a la federació doncs, aquesta separació, no? I també per edats, per físic, poder fer que tothom competís doncs, amb el seu nivell, no? I per tant, doncs molt contents de tot el que hem fet durant aquests darrers anys i efectivament dels 40, perquè hi ha molts jugadors que estan jugant ara, que van començant el Premià, després van la vida els hi va donar voltes, van jugar en altres equips, alguns ho hem deixat i hem tornat, però la idea és això, que hi ha molta gent de l'inici del club.
0: Teniu recolzament també per part de les vostres famílies a casa? És allò de dir diumenge a la tarda, no? He d'anar a jugar...
1: No, és entre setmana.
0: És entre setmana,
1: sí,
0: d'acord.
1: Sí, els partits són de dilluns a divendres i a partir de les 10 del vespre, perquè com que ens hem de desplaçar per Catalunya, doncs que tothom pugui arribar, tots els equips puguin arribar a destí, i efectivament tenim el recolzament, però és perquè al final són molt cada setmana pràcticament, si no hi ha partit ja entreno i després de l'entreno del partit doncs anem a sopar, per tant doncs sí, tenim recolzament de les famílies. No venen a veure els partits perquè són horaris complicats també entre setmana, però la veritat és que sí, que tots tenim el recolzament, si no seria complicat.
0: Clar,
1: no?
0: Que sí.
1: I els joves, a més, ara estan tots començant a formar la família. Per tant, ara comencen a ser pares, els més joves, i també tot això ho han de compaginar.
0: Són reptes, però s'ha de fer esport, s'ha de ser feliç en aquesta vida i es pot fer tot. I tant que sí. Només faltaria. Doncs amb l'Alfred, avui parlant d'aquest club hoquei Premià que celebra 40 anys aquesta propera temporada... Què fareu per fer aquest pas endavant i que els segons llocs, les segones posicions, Alfred, siguin les primeres?
1: Doncs més esforç, més entrega, més lluita, més sacrifici, perquè crec que estem molt, molt a prop i ho mereixem. Crec que ho mereixem perquè aquest any, sobretot el mes 35, no ha sigut pitjor que cap equip de la categoria i ni que l'equip que hem fet el play-off. I, per tant, al final són detallets que fan que estiguis... que quedis primer o segon moltes vegades. No? I polir aquests detalls i il·lusió. Il·lusió, cohesió i un grup molt unit que som.
0: Que bé. També és cert que el nivell seguirà pujant, no? Com deies. Aquesta temporada també hem vist que seguim amb el mateix resultat, però també hi ha més equips i el nivell també puja.
1: Sí.
0: De cara a aquest proper any imagino que seguirà la tendència,
1: sí,
0: no?
1: Sí, efectivament. I els equips es van reforçant, perquè hi ha, a l'haver-hi la categoria aquesta més 35, que comença amb 35 anys, molts jugadors que pengen les botes, ara s'enganxen a la Lliga de veterans, i per tant és gent que no para, i gent jove que no para físicament bé i que estan acostumats a competir a més alt nivell que la Lliga de Veterans, i per tant, doncs, efectivament, el repte és majúscul, cada vegada és més gran, efectivament.
0: Molt bé, doncs fent avui un repàs amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, a qui felicitem ja per aquests 40 anys d'esport, i tot el que aneu fent, Alfred, veniu a la ràdio i ens ho expliqueu, aquests tornejos, aquestes novetats i aquest inici de nova Lliga, que esperem que vingui plena de bons resultats. Gràcies, com sempre, per passar per la ràdio i que vagi molt i molt bé també l'estiu.
1: Molt bé, Marc. Gràcies per l'estona que ens heu cedit aquí a la ràdio i molt bon estiu. I l'any que ve vindrem amb totes les copes.
0: Omplirem de trofeus l'estudi, tant que sí. Alfred, gràcies. Que vagi molt bé.
1: A tu, Marc. Moltes gràcies.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Soy más feliz porque yo pude encontrarte. Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción. Recuérdame.
1: Premià Media. Informació.
2: Parlem de pàdel i de la tercera edició del torneig solidari contra la leucèmia que organitza el Club Tenis de Premià de Mar. Es farà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tots els beneficis aniran a la Fundació Josep Carreras. Si voleu participar, us podeu inscriure fins al dia 7. Hi haurà 3 nivells diferents, tant per categoria masculina com femenina, i cada partit tindrà 2 sets amb supertie. Cada participant jugarà com a mínim 2 partits.
1: Premià Media. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui ens colem a l'arxiu de Premià de Mar. Més de 8.000 capses diferents per arxivar, per seleccionar documents. I avui ens reunim amb l'arxivera, l'Àngels Costa, perquè ens expliqui tots els secrets d'aquest espai.
3: Bon dia, Àngels, com estàs?
4: Molt bon dia.
3: Tens previst jubilar-te, per tant, hi ha com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
4: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir d'un any. Un any una mica menys.
3: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
4: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
3: Molt bé. I d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas de totes les coses que heu fet? Perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc. Però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
4: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara, veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot. Per tot.
3: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
4: Bé, doncs en principi l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa en principi és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents. Des de que s'ingressen a l'arxiu, en qualsevol suport i en qualsevol format. Tots els documents que genera l'ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals, fins que es tanquen els procediments administratius i els registres, i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
3: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
4: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai. Però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos. Documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu estem treballant en aquesta direcció. Hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer, i tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
3: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim, clar, tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'Àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'Àngels.
5: Sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'Àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir una bona arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
4: Sí, clar. L'ordre, i ser molt sistemàtic i molt planificador.
5: I respectuós. I tenim una mena... tot això.
4: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible, el que tenim.
5: Sí.
4: Molt, molt.
5: A mi saps què passa?
4: La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por,
5: Això és important.
4: No, cap ni una.
5: A mi em passa que guardo coses, guardo papers perquè li tinc... Sí, dic, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardo, és ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, un protocol.
4: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres, perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen. La gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. Sí. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica, entens? Sí. I dius, bueno, i aquest butlletí el puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Sí. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? Sí. És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens?
3: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens expliquen avui l'Àngels, Núria, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
5: Passa que també hi ha molta digitalització, També es deu trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, virtual, però que també és molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10, en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem. Doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no?, que hi ha molt de volum.
4: Passa el mateix, però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Clar. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Són la Bíblia. Bueno, són sagrades. És allà on és la vida de l'Ajuntament. És tot.
3: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies a la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi han molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
4: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats, d'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica, i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més... el que seria com més reclamat, no, per la ciutadania com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni documental i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
3: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances doncs, ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
4: D'acord. Molt bé.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els joves entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de 17.094 euros per impulsar la seva activitat. La convocatòria està oberta fins al 22 de setembre a les 2 del migdia i s'adreça a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar la seva activitat com a autònoms entre el 23 de setembre del 2025 i la data límit de presentació de les sol·licituds. Un dels requisits és mantenir l'activitat de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. També cal estar inscrit al programa de garantia juvenil com a beneficiari el dia abans de començar l'activitat com a autònom. Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica, com en convocatòries anteriors. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament i acompanyament als joves que necessitin ajuda durant el procés de sol·licitud.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La maresmenca Esther Invernón té nou llibre, Després de tu. L'escriptora ens acosta la història de dues bessones, la Laura i la Raquel, unides per una connexió única. Malauradament, un secret del passat veurà la llum per canviar-ho tot. El llibre parla de culpa, pèrdua, valentia i reinici. Serà la cinquena novel·la de l'autora de Mataró, qui va començar a escriure el 2020 i ha escrit èxits com Ningú ens va dir que seria fàcil o Un estiu per estimar. Aquesta nova novel·la, Després de tu, ja és a les llibreries.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb fins a 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B10, deixa la via de moment tallada en direcció Nus de Llobregat. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir, mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts amb comissions obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats, llavors previstos a l'inici de curs. I el govern espanyol dona per bones les explicacions del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que assegura que no existeix cap informe policial que atribueixi al Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. La crisi migratòria, de fet, va provocar ahir mobilitzacions de signe contrari a Catalunya. A Barcelona, unes 1.500 persones van donar suport a Ceuta i unes 700 van participar en una protesta antiracista. A Badalona, unes 10.000 persones es van concentrar a favor de les fronteres, mentre que a Lleida unes 600 van participar en la convocatòria de PP i Vox i un centenar en la protesta antiracista. A Tarragona i Girona també hi va haver mobilitzacions amb alguns moments de tensió i, de fet, una detenció a Tarragona. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Al migdia poden aparèixer, de fet, noves nuvolades al Pirineu, però que no deixaran precipitacions. Pel que fa a les temperatures, les màximes rondaran entre els 33 i 35 graus.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Penúltim programa, penúltim lliurament de l'Obert per Vacances, avui dijous, dia 3 de setembre. I mira, per què no escoltar Kanye West també en aquestes primeres hores del dia, arrencar el dia amb una mica de no sé si fa encara en viu o directament aquest estil rapejat. En tot cas, el rapper nord-americà, que té també una història que lliga amb el nostre tema del dia, la tornada a l'escola. Una història curiosa, com a mínim. Aquest tema es diu School Spirit i forma part del treball de College Dropout al 2004, que va doncs a treure la llum, no?, a Kanye West. Però la seva història amb l'educació, la lletra ve d'una cosa així, la llegi per damunt, i el poc que s'entén, perquè clar, està evidentment escrita doncs amb anglès nord-americà, amb argot, evidentment. El poc que entengués això és simplement la relació entre anar a l'escola o no anar a l'escola, deixar els estudis per formar-te la teva pròpia vida o continuar estudiant justament per un altre tipus de vida. El mateix Kanye West, suposo que impulsat per inquietuds personals, va fundar una escola, va crear una acadèmia que es deia Donda Academy, això és la informació que hem trobat a través d'internet, fa molt poquet, el 2020, una acadèmia que anava que servia per alumnes d'entre preescolar fins al darrer any de secundària, per tant, una escola bé, que abarcava molt, molt de rang d'edat, però que no va estar exempta de polèmica, i és que en aquesta escola la matrícula costava uns $15,000 per estudiant, i això sembla, no?, que és bastant, i les classes s'hi feien classes d'estudis bíblics a diari, per tant, intensament, d'arts visuals, de cinema, de cant o de rap, per entendre'ns, i de parkour. El parkour, em sembla, si no vaig errada, és aquella activitat física que consisteix en saltar murs molt alts. En fi, molt polèmica aquesta acadèmia, molt criticada també per no ser gens convencional, ja us ho podeu imaginar, fins i tot per pràctiques discriminatòries, i finalment l'any 2022, doncs, arran de les controvèrsies, i suposo que alguna sentència legal va haver de tancar. Bueno, Kanye West, que teníem ganes també d'escoltar-lo, perquè el personatge és tot el que diem, tot un person, eh? El que passa és que musicalment és una passada. Mireu, escolteu que bé, quin ritme. Un ritme, i a més aglutina, doncs, bona part, no?, d'aquesta cultura musical afroamericana, doncs, que això que és ben rica i que ell l'engloba, l'aglutina i la posa al dia. Us agradi o no Kanye West, avui comencem el programa així i ja, i tanquem. I no sé si us agradarà o no també el tema que us hem proposat com a tema, sí, però el concepte tornar a l'escola, sí, tot depèn de si sou alumnes, pares o mestres. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Què? Tu ja fa temps que no tornes a l'escola, no? Que ja
1: no, jo fa temps que no torno a l'escola i a casa només són responsables d'una gateta, per tant, tampoc ens afecta gaire.
0: La gateta no va a classe, tampoc.
1: Sí, exacte. No tenim mai nada.
0: Molt bé, molt bé. Però bé, la pregunta queda molt oberta i jo crec que els admet diferents punts de vista, no? Si hi ha ganes, si no hi ha ganes...
1: Sí, queda completament obert i ja et dic que avui tindrem àudios de mainada, que és una cosa que esperàvem molt, que en tenien ganes, i sí, ja et dic jo que en tenim uns quants preparats, però primer de tot, si vols, et faig una mica de context d'on ve tot plegat, què et sembla?
0: Clar, sí.
1: Doncs va, mira, enguany, pel que fa a l'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, inclús escoles bressol, es comença el curs el 8 de setembre, però tot plegat no sempre ha estat així. I és que durant dècades, de fet, dels anys 80 fins al 2021, hi havia una norma no escrita que tots recordareu, en què el curs començava sempre passada la Diada Nacional de Catalunya, en què sovint queia entre el 12 i el 15 de setembre, ja que d'aquesta manera el professorat disposava de la primera meitat del mes per poder preparar el curs, no?, i fer reunions per organitzar-ho tot abans no arribés, doncs, aquesta mainada. No obstant, si reculem encara una miqueta més fins als anys 70, als entorns rurals es començava per Sant Miquel, o sigui, això fins als anys 70, és a dir, pel 29 de setembre. I és que, com ja vam explicar a l'inici de la temporada de l'Obert per Vacances, aquestes vacances d'estiu per als xiquets i xiquetes no es feien pel gaudi i l'esbarjo, no, sinó que just es feien caure en aquestes dates perquè és quan més feina hi havia al camp i havien d'ajudar a les famílies. De fet, sovint es començava inclús el primer dia feiner d'octubre. Tu imagina't. I de fet, avui en dia, però, trobem el primer gran i dràstic canvi, podríem dir, el 2022, que és quan es va decidir eliminar la tornada després de la Diada per avançar-la el dia 5 de setembre, bastants dies abans.
0: Sí,
1: fet que va ocasionar,
0: sí,
1: ho recordeu tots i totes.
0: També.
1: Sí, sí, sí, sí. Molt malestar, i protestes entre els docents, sobretot. I que amb els anys doncs ha desembocat en el que avui ja tot indica que serà una data fixa, no?, i que es col·loca, com hem dit, en el 8 de setembre, que hi ha enguany en dimarts vinent. Mm-hmm. Tot plegat, Núria, tot plegat, un dia molt trist. Saps per què, no?
0: El
1: ja no tindrem que... obert per vacances.
0: Sí, ja. Ai, pobra. Pobre, així podran tornar. Jo crec que esperen que acabi el programa, perquè, clar, si no, què farien a l'aula, classe, escoltant la ràdio, no?
1: Exacte. Ja està bé, mira, ja està bé
0: que ens esperin.
1: Sí, sí, sí. I vull que no, que ens ubiquin a les vacances, que és una cosa que a tothom li agrada.
0: Però sí que és veritat, jo més que la tornada a l'escola o no, que jo crec que, en fi, ja ho tenim coll avall, que això ha de ser així. Jo crec que els àudios avui aniran també en plan de la data de tornada, perquè la data té un puntet estrany i polèmic i estrany. Començar dimarts, no ho sé.
1: Sí, docents, us volem escoltar. Eh?
0: Sobretot, perquè ja hi són des del dia 1, pobrets, ja, des del dia 1, que estan allà fent feina, ja porten un parell de dies i ja ho tenen tots organitzat.
1: Cosa, no sé si estaràs d'acord amb mi, que jo crec que 8 dies per organitzar tota una temporada amb mainada, vaja, jo crec que en un any no seria capaç, o sigui, des d'aquí et trec el barret perquè Verge Santa en una setmana organitzar tot un curs.
0: Sí, Déu-n'hi-do. També, home, hi ha allò també del començar, comença a poc a poc, no? Jo crec que el primer dia hi van poquetes hores, no?
1: Sí.
0: Només fa una mica de presentació...
1: Sí, encara que vegis poques hores, a més, els ànims i tot de la gent encara estan de vacances, jo crec, dels nens i nenes.
0: Sí, sí. Bueno, per fer-te una idea, jo no sé si passa en altres poblacions de Catalunya, també ens ho podeu explicar. Aquí a Tarragona tenim superinterioritzat que no comença el curs fins que s'acaba Santa Tecla, i això és el dia de... Santa Tecla és el 23, la Mercè el 24, però encara tenim actes, eh? Fins al 25. Fins al 25, les escoles han començat i tenen horari, però està tothom fent activitats de Santa Tecla.
1: Ostres, haurem de venir tots cap a Tarragona, tu.
0: De veritat, t'ho dic. No, home, què vols que et digui? Els pares estem una mica dels nervis, en plan de, bueno, que donin matèria, que donin matèria.
1: Sí, conciliació està mal muntat tot plegat, eh? Quan per a uns perjudica, els altres va bé, i viceversa, està mal muntat tot plegat.
0: Doncs mira, ja us hem llançat idees. Vosaltres, a partir d'aquí, agafeu i expliqueu-nos el què de tornar a l'escola. Tu recordes traumàtic, Enric? O bé?
1: Sí, jo no torno a escola en ma vida. O sigui, m'ho passava bé, però és allò que diuen, que de petit et deien, quan siguis gran, voldràs estar a escola. I un rava, i un bé negre. No, jo no torno amb lo bé que s'està de gran, amb autonomia. No.
0: Amb lo bé que s'està de gran.
1: Sí, sí. Jo valoro massa la llibertat, eh? I l'escola, per bona que sigui, que en tinc bons records, també, però, ostres, això que et pautin tots els horaris, a mi em costa.
0: Sí, t'entenc. Vinga, doncs, jo sí que te'n pauto un si m'ho deixes, eh? A les 10 i 3 tornem a connectar, val?
1: I tant que sí, vinga, fins ara.
0: Enric, adéu. Doncs vinga, us expliquem també, a part d'aquest tema, la tornada a l'escola, que serà motiu del nostre reportatge d'avui, ens el prepara Ràdio Domenys, altres qüestions que tindrem al programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, començarem parlant sobre habitatge. Farem una ullada al panorama que tenim en qüestió d'habitatge a tota Catalunya. Després ens ocuparem dins les festes, l'espai de festes majors que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Parlarem des del punt de vista del teatre popular, que és una de les peces claus, de la festa major. Sabrem què és això, en què consisteix això de ballar amb una barra, totes les vessants que té. Avui ho tractarem des de la vessant més esportiva, el polo dance. I després marxarem cap a, com fem cada dia, cap a Altafulla per conèixer l'associació Egueiro, una associació que treballa per la reinserció social d'aquelles persones que ho tenen més difícil. En temps friki, avui sí, des de Vilafant, coneixerem o sabrem per què ens agraden tant els animes i els mangas, i encara tancarem amb un parell de consells per als peluts de la casa, pels gossets. Sabrem com mantenir la seva higiene, dents i ungles, bàsicament, i si a l'hivern és convenient abrigar-los o no. Tot això des d'ara i fins les 11 a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, el que fem és activar la ronda d'actualitat que tenim cada dia. Avui la primera connexió és per la informació general. Fem una mirada global a la manifestació, les manifestacions d'ahir a tot Catalunya. En aquest sentit, connectem amb Ràdio Rubí. Mariona Jerez, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això que us explicàvem, les diverses concentracions per Ceuta que hi va haver a les ciutats catalanes i que van acumular milers d'assistents en presència policial per separar les dues manifestacions, les manifestacions d'antiracisme també, que s'havia convocat simultàniament. Com ha anat, Mariona?
1: Doncs, bueno, més de 10.000 persones es van reunir a Badalona i més de 2.000 a Barcelona, on la manifestació es va dividir entre 700 assistents del grup antiracista i 1.500 en suport a Ceuta. A la capital catalana, de fet, hi va haver 10 furgonetes de Mossos separant les dues manifestacions, que, per sort, van passar sense incidents. El diputat del Parlament per Vox, Joan Garriga, i el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, van exhibir banderes de Ceuta impreses en paper des del balcó de l'Ajuntament. En paral·lel, el vicesecretari general del PP, Alberto Nadal, i el regidor barceloní dels conservadors, Daniel Cirera, van plantar a la plaça Sant Jaume dues cadires buides per denunciar l'absència a la concentració de Salvador Illa i de Jaume Collboni. Escoltem ara a Dani Cirera.
2: Lamentem profundament que el màxim representant de l'Estat a la comunitat, Salvador Illa, no estigui aquí, que Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, no estigui aquí i que cap membre del Partit Socialista de Catalunya hi sigui aquí. Això és una mostra clara de la dependència del PSC al govern del PSOE de Pedro Sánchez. Collboni i Illa prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans i amb les ciutadanes de Barcelona. Però nosaltres estem aquí per dir que Ceuta no se rinde, que Barcelona està en Ceuta i que Ceuta és Espanya.
1: Per altra banda, a Tarragona, més de 1.000 persones s'han reunit en suport a Ceuta i hi ha hagut tensions amb els grups convocats per entitats antiracistes. Íngrid Rodríguez, portaveu de l'organització juvenil socialista al Camp de Tarragona, declara la importància de la seva actuació en convocar aquesta mobilització simultània antiracisme.
3: Bueno, perquè nosaltres creiem que com a joventut treballadora tenim el deure de combatre un discurs racista que l'únic que fa és enfrontar-nos entre nosaltres, entre la classe treballadora, i dividir-nos com a classe i al final culpar el proletariat migrant de la nostra misèria, que al final aquesta misèria és provocada per la classe capitalista, pel bloc imperialista, i per això creiem que és imprescindible construir un mur defensiu contra l'extrema dreta, la reacció i el feixisme.
1: També mig miler d'assistents s'han reunit a Girona i Lleida, on hi ha hagut tensions, però ha acabat també sense cap incident.
0: I més d'un miler de persones fan a Manresa una marxa silenciosa amb espelmes en record del veí apunyalat mortalment.
1: S'han concentrat a Manresa en memòria de Carles Vilajosana, de 45 anys, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors nascuts a Catalunya. Els concentrats s'han dirigit sense proclames i en silenci cap a l'Ajuntament. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat per als dos menors que tenen antecedents previs. Un d'ells, de 15 anys, de fet, segons explica el diari El País, ja va ingressar el mes de maig a un centre de menors per robatori violent, tentativa d'assassinat i lesions. La investigació apunta que la víctima havia acudit al correfoc que tancava la festa major de Manresa i que va separar una baralla entre els detinguts i un altre grup de persones. Hores després, Vilajosana, acompanyat dels seus amics, es va tornar a creuar amb els detinguts i va ser quan van atacar l'home, que va acabar morint apunyalat per una navalla.
0: I dos carrils tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió.
1: Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, dos carrils estan tallats a la P7 en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i, a causa de l'incident, se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a la P7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Trànsit recomana desplaçar-se per vies alternatives, concretament en sentit Tarragona i Lleida recomana optar per la C58 i la B40, mentre que en sentit Barcelona recomana aquestes dues mateixes vies i també la A2.
0: Doncs amb aquest apunt de la xarxa viària tanquem la connexió avui, la primera connexió de la ronda amb Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies. No marxis lluny, que tenim una entrevista pendent.
1: Moltes gràcies, Núria. Fins després.
0: Fins després. Propera parada a l'FM Girona, amb Girona FM i el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Mireu, comencem explicant-vos que els Ateneus 24 de juny i Salvador Catà de Girona denuncien un atac que atribueixen a l'extrema dreta.
4: Segons expliquen en un comunicat conjunt, algú els va tapar el pany de la porta amb silicona, una acció que els impedeix fer amb normalitat les seves activitats. Les entitats atribueixen l'atac a membres de l'extrema dreta i el defineixen com un assenyalament polític feixista en tota regla. En el seu comunicat també asseguren que no es tracta d'un fet puntual. Juntament amb el comunicat, les entitats han difós fotografies que mostren a banda del pany tapat amb silicona i un cilindre de pany manipulat diversos adhesius d'Aliança Catalana enganxats a prop de les entrades.
0: I l'estany de Banyoles, que consolida la població de Cigonya Blanca amb un rècord de naixements i supervivència.
4: Aquest any es mantenen les 9 parelles reproductores que des del Consorci de l'Estany es tenien censades. Es manté també la colònia de 7 nius a l'Estany del Vilar, formada l'any passat, un niu de la Llacuna de les Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 podis que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. Des del Consorci de l'Estany es fan 3 censos durant la primavera per seguir els nius de Cigonya Blanca que hi ha a l'Estany de Banyoles, una tasca que es fa des de l'any 2006, que és quan es va iniciar el projecte de reintroducció d'aquesta espècie al nostre entorn.
0: I en clau literària us expliquem que Edicions Sidillà, de la Bisbal d'Empordà, ha publicat correspondència fins ara inèdita de Mercè Rodoreda, la que mantenia amb 3 amigues de joventut.
4: Sota el títol de La Catalunya Republicana a Romanyà és un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i 3 amigues molt properes, en aquest cas la Susina Amat, la Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda d'una de les grans figures de la literatura universal traduïda a més de una quarantena de llengües. Judit Pujador és editora d'Edicions Sidillà.
5: I inicien una correspondència molt íntima, molt entre amigues, molt entre dones, en què parlen de coses molt quotidianes, de la vida de l'artista, d'alguna manera, la nostra gran novel·lista en aquestes cartes apareix com una dona de carn i ossos, amb tots els seus dubtes, amb les seves il·lusions, amb els seus anhels creatius. Són unes cartes, segurament l'última que quedava per publicar de Mercè Rodoreda.
4: El llibre l'han elaborat l'Anna Maria Saludes Amat i l'Araceli Bruc Pla i s'incorpora a la col·lecció L'Illa Roja d'Edicions Sidillà.
0: Moltes gràcies des de Girona. Pau Villafany, una abraçada.
4: Fins ara.
0: I ara marxem cap a Lleida, UAU Lleida, i allí saludem el Quim Gassó. Quim, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, seguim parlant de temperatura i del camp. La calor avança a la fi de la verema de Costers del Segre uns 20 dies. La DEO preveu acabar la collita a finals de setembre i alerta que algunes varietats s'han avançat fins a un mes i mig.
6: Així ho va explicar aquest dimecres el president de la DEO Costers del Segre, Isidre Ribalta, durant la presentació dels actes del 40è aniversari de l'entitat, que plega fins a 34 celles de la demarcació. Ribalta va qualificar la situació d'excepcionalment anormal, ja que les diferents varietats han madurat de manera molt ràpida, fins al punt que s'han solaptat períodes de collida que habitualment estan més separats en el calendari.
7: Els últims 5-6 anys ja no han sigut normals, però aquest any ha sigut excepcionalment anormal. Estem parlant de que estem amb un promig de 20-25 dies de diferència amb un altre any. Però inclús, depèn en quines varietats, estem parlant d'un mes i mig de diferencial de recol·lecció. Pràcticament s'han ajuntat totes les varietats, estem collint ràpidament el celler perquè no sobremaduren les vinyes, pots collir pràcticament qualsevol varietat que ja està en el punt òptim de recol·lecció i està anant molt ràpid, o sigui, arribarem a finals de setembre pràcticament amb la verema acabada, que el territori, quan sempre ens n'anàvem cap al 18, 20, 22 d'octubre a la recol·lecció aquí a Costes del Segre.
6: Tot i l'avançament de la collita, la DEO preveu mantenir el volum de producció de l'any passat i confia que la qualitat sigui de molt bona, excel·lent. Ribalta ha destacat el paper dels regadius, especialment del Segarra-Garrigues i de l'Urgell, que aporten estabilitat als cultius i permeten també reduir l'estrès de la planta en episodis de molta insolació, com el cas d'aquest estiu. El sector vitivinícola lleidatà també busca adaptar-se als nous hàbits de consum, especialment entre els més joves, amb una aposta creixent pels vins blancs més frescos i més fàcils de consumir.
0: I us expliquem ara que la Paeria de Lleida portarà al ple l'expropiació d'una illa del centre històric per construir 70 habitatges. El projecte preveu pisos principalment per joves i estudiants i forma part del pla integral del centre històric.
6: Correcte. Segons el govern municipal, aquesta és la primera de les quatre àrees del barri previstes per expropiar, per generar espais per a nous habitatges. Durant aquest mes de setembre, la Paeria treballarà en la resolució de la trentena d'al·legacions que ha rebut abans, però, el procediment. L'actuació forma part del pla integral del centre històric, que preveu generar entre 600 i 700 habitatges al barri entre rehabilitació i obra nova. El govern municipal destaca que pràcticament tots els solars de la plaça del Dipòsit ja són de propietat municipal, fet que permetrà impulsar nous

0: En aquest cas està relacionat amb un cas de desaparició d'un nadó d'aproximadament un any i mig. Un cas que està creant consternació i preocupació als veïns de Santa Bàrbara. De fet, jo diria que tothom que escolta la notícia i que, de fet, està sent encara investigat pels Mossos d'Esquadra. Un important desplegament policial hi ha al voltant de tot plegat i Santa Bàrbara que està, doncs, esperant a veure com es desenvolupen els esdeveniments. En té més detall la companya, com deien, de la Plana Ràdio, Tere Giné. Tere, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Com ha anat tot plegat, sí?
1: Doncs mira, la desaparició del nadó va ser denunciada pel seu avi la setmana passada. El mateix divendres ja van començar els moviments a l'immoble, on s'hi han localitzat uns 28 gossos abandonats en situació de malnutrició i amb moltes restes de brutícia. En aquell moment l'immoble ja va ser presentat per anar desallotjant els animals i per començar la inspecció per part de diferents agents policials. Dimecres, ahir mateix, hores més tard que es fes públic el cas, es va conèixer una nova dada, i és que la Policia Nacional detenia a València els pares del nadó. Els identificaven a l'estació del Nord després de comprovar que hi havia un ordre judicial de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació, recordem que està sota secret d'actuacions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informava que el jutjat d'instrucció d'Amposta manté oberta una causa arran de la denúncia presentada per l'avi del menor. El matrimoni té 5 fills més i 2 d'ells estarien sota tutela de la Generalitat Valenciana. A Santa Bàrbara el cas ha generat una força inquietud entre el veïnat. Durant aquests darrers dies, el moviment de vehicles i efectius de cossos policials al municipi no ha passat desapercebut i ha fet créixer la preocupació al poble. En les darreres informacions, els Mossos indicaven que encara no havien localitzat cap resta humana a l'habitatge i la investigació segueix oberta per determinar què ha passat amb el menor i quina relació hi poden tenir-hi els pares. La investigació, recordem, continua oberta. Caldrà esperar que les actuacions policials segueixin i també les judicials per aclarir tots aquests fets.
0: Doncs veurem-les seguint. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió extraordinària, per aquests fets que, mira, malauradament han passat a Santa Bàrbara, però bé, us tenim a vosaltres per anar-ho seguint. Moltes gràcies, Tere.
1: Moltes gràcies, Núria.
0: Vinga, espero que notícies més amables ens portis a Marina des de Tarragona. Si et sembla, passem a parar el que va ser la manifestació d'ahir, sí? Perquè ja n'hem fet un bon resum i no tenim massa temps. N'hem fet un bon resum amb la connexió amb Barcelona. Va, entrem directament en Plana Cultural.
2: Doncs sí, la canalla de 12 colles castelleres provaran a plaça per primera vegada el 24 de setembre el nou casc i protector facial desenvolupat per la coordinadora de colles castelleres de Catalunya. Serà coincidint amb les diades de les festes de Santa Tecla a Tarragona i la Mercè a Barcelona. El principal objectiu és millorar la fixació i adaptació del casc a totes les mides del cap i ampliar la protecció de les zones frontal i lateral alhora que s'incorpora un protector facial semirrígid de poliestè expandit que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls.
0: Seguretat als castells, eh? Això, seguretat i comoditat. A veure com anirà tot plegat. I si avui trobeu que fem una veu estranya, estem una mica així esveïdes, eh? I no ens veieu, però fem ulleres, és que ahir vam estar de festa, vam inaugurar el FIT.
2: Vas inaugurar el FIT?
0: Sí.
2: Sí.
0: Jo ja, un munt d'acompany més.
2: Ja m'ho imaginava. Doncs sí, ahir es va inaugurar la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT Noves Dramatúrgies, i va donar el tret de sortida amb una nova edició que converteix la ciutat en la capital de les noves dramatúrgies fins al 5 de setembre. Hi ha obres per tothom, podeu mirar la programació i triar allò que més vulgueu.
0: Marina, moltes gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Nosaltres seguim endavant i ho fem ara sí, entrant en matèria. Amb la primera entrevista parlem d'habitatge.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

Doncs mira, a finals de l'estiu, començaments d'aquest nou curs escolar, volem fer una ullada al que és la situació de l'habitatge a nivell de tota Catalunya. Des de tots els punts de vista, des de què implica el lloguer, què implica la compra, com està l'Euríbor, si s'afavoreix una opció o una altra, què implica ser dels propietaris,

0: ser llogater, si la normativa està estable o està canviant, tot allò de la confiança del propietari a l'hora de deixar el seu pis, en fi, i si hi ha prou accessibilitat i sobretot prou parc d'habitatges a Catalunya. En volem parlar amb el doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil a la Universitat Rovira i Virgili, un currículum extens amb més de 70 articles científics i, en fi, tota una vida dedicada a analitzar, doncs, això, l'habitatge, però avui li demanarem fins i tot que ens faci allò més difícil, que és la radiografia de com està actualment, del moment actual. Bon dia, Héctor Simón.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. No t'ho demanaré jo, sinó que li passem la tutela de l'entrevista al company de Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Zona tensionada també per aquí, per Girona, o depèn del...
2: Depèn de la zona, mai millor dit. En aquest cas, a Girona ciutat sí, però n'hi ha d'altres com han sortit, que, per exemple, ha estat el cas de Banyoles o Figueres darrerament. M'agradaria preguntar-li, en aquest cas, al doctor Simón, per l'Euríbor, perquè ha estat l'última dada que hem conegut, aquesta pujada de prop, arribant al 3%, que és el nivell més alt en els darrers anys. No sé fins a quin punt pot condicionar l'accés a l'habitatge en propietat a Catalunya aquesta pujada de l'Euríbor.
1: Home, és evident que una pujada de l'Euríbor doncs, condiciona l'accés al mercat hipotecari, però a mi el que m'interessa més és veure qui està adquirint realment els habitatges avui dia. No? Perquè el que l'Euríbor pugi, evidentment, doncs, això afectarà a la capacitat econòmica de les famílies per accedir al mercat hipotecari i adquirir un habitatge. Però si veiem qui està comprant, la problemàtica és que des de l'esclat de la bombolla immobiliària, les famílies amb mitjans i menys recursos estan excloses de l'habitatge en propietat. Per què? Perquè no accedeixen al mercat hipotecari. No? De fet, avui dia doncs, un terç de les operacions de compra-venda es fan sense hipoteca. Hi ha un percentatge de compra-vendes que són adquirits per estrangers i hi ha una progressiva concentració de l'habitatge menys mans. És a dir, des del 2011 fins al 2020, el percentatge d'habitatge en propietat entre la gent jove ha disminuït un 30%. No? Si mirem el percentatge d'habitatge en propietat en general de la població espanyola, ha disminuït quasi en 10 punts percentuals en 10-15 anys. Per tant, tenim que això mostra aquestes dificultats per accedir a l'habitatge en propietat per a les famílies i mostra aquesta progressiva i no desitjada de concentració de la propietat en menys mans. No? Per tant, home, tindrà efecte l'Euríbor, evidentment, no? Més encara, les famílies tindran més dificultats encara per accedir a l'habitatge en propietat, no? Però jo crec que hem d'anar una mica més enllà i veure doncs, aquesta progressiva concentració de l'habitatge en menys mans, no? Fons d'inversió, persones, famílies més adinerades i aquesta exclusió de la classe mitjana i més baixa d'aquest accés al mercat hipotecari i a l'habitatge en propietat.
2: I, doctor, davant d'aquest escenari, la situació que ens explica, hi ha mecanismes per part de l'Estat per evitar que els grans tenidors tinguin cada vegada més habitatges o la gent adinerada o fins i tot els estrangers, com comentava?
1: Clar, aquí la problemàtica és que nosaltres mateixos ficat en aquesta problemàtica. No? És a dir, des del mitjans del segle passat, dels anys 60 fins al 2011, es van construir més de 6 milions d'habitatge amb un tipus d'ajut públic. No? I, per tant, va ser una política distributista de la propietat on les famílies amb menys recursos van poder accedir a l'habitatge en propietat. Ara estem fent el camí contrari. Si nosaltres volem realment fer efectiu el dret a l'habitatge, el que sempre defensem des de la càtedra UNESCO d'Habitatge, és que s'han de diversificar les tinences de l'habitatge i que qualsevol família, atenent la seva posició social i econòmica, pugui accedir a la tinença el més estable i amb la millor seguretat possible. No? Aquí, entre el lloguer, l'habitatge social, l'habitatge en propietat, ja tenim al Codi Civil de Catalunya fórmules com la propietat compartida o la propietat temporal que permeten precisament accedir a un habitatge en propietat evitant el sobreendeutament. No? Per exemple, molt veurement, la propietat compartida permet a una família adquirir el 20, el 15, el 10% d'un habitatge i residir-hi de manera exclusiva en ell. No? I mica en mica, amb un pla de... acordat amb el venedor, doncs va, amb el teu propietari va doncs, adquirint més percentatge fins al 7%. No? Clar, quan tu dificultes l'accés a un habitatge en propietat, no? El que he comentat abans, i no dones aquestes alternatives, el que fas és que... Clar, ara, avui dia, diuen, és que estan comprant les fonts d'inversió. Clar, perquè no deixes a les famílies, com abans sí que podien, accedir a l'habitatge en propietat. Per tant, tenim aquestes vies, no?, la propietat compartida temporal, per facilitar l'accés a l'habitatge en propietat i no doncs, abocar, no?, forçosament a totes aquestes famílies a un mercat doncs, més insegur, més car, no desitjar com és el mercat de lloguer, no?, que precisament ha tingut una bombolla des de l'any 2017 provocant els problemes d'assequibilitat actuals.
2: Ja que hem parlat del mercat de lloguer, m'agradaria preguntar-li una mica per aquesta problemàtica. No sé si és un problema d'escassetat d'oferta o si també ha canviat la naturalesa els darrers anys.
1: Jo crec que és una combinació de factors, no? És a dir, com he comentat, si tu no deixes a les famílies doncs, adquirir o no pots aquests mecanismes, no? Aquestes figures jurídiques com la propietat compartida temporal que permeten accedir a l'habitatge en propietat, els aboques a aquest mercat de lloguer i des de 2016 doncs, tenim aquesta bombolla que doncs, dura fins a dia d'avui. Falta oferta d'habitatge? Home, sí. I per què falta oferta d'habitatge? Per diverses raons. No? És veritat que no s'ha construït lo suficient des de l'esclat de la bombolla immobiliària, no? De fet, segons l'IDESCAT, entre 2018 i 2030 doncs hi ha la previsió de creació de 300.000 noves llars a Catalunya i el ritme de construcció actual doncs, és per sota de la mitja, és a dir, construïm menys de la meitat que necessitaríem per absorbir. No? Per tant, home, tenim creació d'aquestes noves llars, s'ha construït poc, i també tenim unes polítiques, no?, que s'han engegat, no?, des de l'escala immobiliària que estan provocant aquesta reducció de l'oferta d'habitatge. És a dir, de 2019 a Catalunya doncs, hi ha d'oferta de mitjana un 40% menys. No? I de la implementació del règim de contenció de rendes, no?, en 2024, doncs, d'entre aquest 40%, doncs, un 15-20% es pot atribuir precisament a la implementació d'aquesta mesura. No? Clar, per tant, tenim doncs, aquestes mesures que estan fent que hagi disminuït l'oferta perquè els propietaris veuen que aquestes mesures doncs, els hi crea doncs, inseguretat jurídica a l'hora de posar els habitatges en lloguer. No? I també remarcar que aquestes mesures moltes vegades van en contra de l'evidència empírica i científica. No? És a dir, quan parlem del règim de contenció de rendes, és un dels pocs aspectes en els quals els economistes es posen d'acord. No? Per què? Perquè allà on s'ha implementat doncs, sí que controles, això podríem parlar, els preus, no?, i poden baixar una mica, però tenen una sèrie d'efectes col·laterals, com és la disminució de l'oferta, el desplaçament de molts demandants d'habitatge a les perifèries, aquesta subhasta llogaters, no?, que veiem cada dos per tres, de que per cada pis que es posa a l'oferta de lloguer doncs hi ha 10, 100, 200 persones interessades. Que tots aquests efectes estan estudiats, no? Però tot així es va implementar aquesta mesura, que està tenint els efectes previstos, no?, per la comunitat científica i per l'evidència doncs, recollida en altres llocs, i per tant, clar, jo crec que hem de sentar-nos i mirar realment els efectes d'aquestes polítiques i potser doncs, adoptar-nos les altres.
2: M'agradaria aprofundir una mica, doctor, en aquest cas, amb aquest concepte de seguretat jurídica, perquè hem vist que cada vegada més ajuntaments intenten desenvolupar programes d'intermediació o de garantia una mica entre propietaris i llogaters per posar pisos que actualment estan buits al mercat. Aquest paper municipal és realment eficaç, és necessari o té alguns límits que potser fan que no sigui del tot útil?
1: D'una banda, això és clau. És a dir, l'administració s'ha d'involucrar. Ha d'intentar, com bé has dit, donar seguretat jurídica als propietaris i propietaris d'habitatges. No? De l'altra, el context actual doncs, no ajuda. És a dir, quan tens un context, no?, tant a nivell estatal com a nivell català, on cada vegada hi ha més intrusisme, no?, en el mercat immobiliari, en particular en el de propietat, no? Comentat el règim de contenció de rendes, però també està la regulació dels lloguers de temporada, d'habitacions, aquesta voluntat de limitar, no?, el que es denomina les compres especulatives d'habitatge, tota aquesta moratòria de desnonaments, no?, que ha estat en vigor durant diversos anys, no?, protegint fins i tot a CUPES, que tot aquest context no dona aquesta seguretat jurídica. Per tant, els municipis tenen un paper clau per intentar doncs oferir aquestes garanties a les propietats i propietaris i, per tant, mobilitzar aquest habitatge que s'interessa que estigui al mercat, no?, que no estigui buit, perquè tindre un habitatge buit és una decisió antieconòmica, no? I, per tant, precisament, nosaltres defensem des de la càtedra que l'habitatge és al mateix temps un actiu econòmic i un dret humà, no? I, per tant, té la dificultat l'habitatge de trobar l'equilibri, eh? Entre aquestes dues visions, i per tant el que s'ha intentat aconseguir des de la legislació i també en aquest cas des de l'administració és que les dues parts estiguin còmodes, no? Tant d'una banda propietaris propietàries com d'altra banda llogaters i llogateres, no? Si trobem doncs aquest equilibri, doncs jo crec que ens en sortirem, no? Però per ara és complicat.
2: I per últim, doctor, suposo que és una problemàtica que, com vostè ha dit, bueno, té molts factors diferents, però no sé si la solució de fons, com està optant l'administració, passa per augmentar decididament aquest parc d'habitatge protegit.
1: Clar, l'habitatge és un problema complex i no hi ha solucions màgiques, no? Però sí que hi ha diverses mesures que poden, no?, contribuir a solucionar mica en mica aquesta problemàtica, no? Construir habitatge jo crec que és una mesura doncs, necessària, no? En abstracte hi ha un problema d'oferta i, per tant, construir habitatge pot ajudar a pal·liar aquesta mancança, no? Després ja podem parlar si ha de ser habitatge de lloguer o també habitatge de propietat, el qui pot els umbrals de renda per accedir, etc. Però crec que és una mesura que va a bona direcció. També hem de mobilitzar, com hem comentat, l'habitatge buit. També hem de diversificar les formes de la tinença. Hem de donar una volta a la legislació actual d'arrendaments urbans, no? Potser podem introduir doncs contactes que donin més estabilitat, no?, als arrendataris i arrendatàries, no? Per exemple, contactes indefinits, no?, sempre salvaguardant els interessos també dels propietaris, no? I també hem de pensar també en el que és la cohesió territorial, no? La darrera proposició del govern, si us recordeu, és construir o permetre construir més pisos, no?, els edificis, i per tant concentrar encara més la població en les ciutats, no? Jo crec que s'hauria també de pensar en aquest diàleg, no?, entre el món rural i el món urbà, i per tant una mica descongestionar doncs les ciutats econòmiques, laborals i socials, i que bueno, això el món rural tingui aquest protagonisme i pugui, per tant, doncs, facilitar també per aquesta via la que és l'habitatge. Per tant, problema complex i diverses mesures que poden doncs, contribuir a solucionar aquesta problemàtica.
2: Doncs moltes gràcies, doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, per aquesta anàlisi una mica intensa i, a més, curta, sí, perquè donaria per molt més, però una mica doncs, identificant la situació del mercat de l'habitatge a casa nostra.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
0: Sap greu deixar-ho aquí, perquè realment ara ens estàvem escalfant i estàvem entrant en matèria, però en fi, és prou complexa com per durar dues hores tot el temps de programa el tema de l'habitatge. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies, company.
2: Moltes gràcies.
0: I com sempre, ja sabeu, aquí a l'Obert no parem d'un tema cap a l'altre. Ara toca escoltar el reportatge, el podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. Es diu Bocins de Cultura Popular i en aquest darrer lliurament avui ens relacionen les festes majors amb el teatre popular.
3: El teatre popular forma part de la nostra cultura des de fa segles. Neix fora dels grans escenaris i està estretament vinculat a les festes, les tradicions i la vida quotidiana. Però d'on ve i quines van ser les seves primeres manifestacions? Antoni Baciana és estudiós de teatre popular i dramaturg.
4: Amb el Concili de Trento, el cristianisme, van veure que l'eina del teatre era una molt bona eina per explicar-se i llavors es feia teatre dintre de les esglésies, com seria el cant de la Sibil·la, que es fa la nit de Nadal a tots els països catalans, o, per exemple, el misteri d'Elx, que es fa a la ciutat d'Elx, doncs un drama assumpcionista, també se'n fa una a la Selva del Camp. Per Nadal hi havia els Pastorets, també hi havia la representació d'Herodes i el degollament dels infants. Després tenim tot el que coneixem de la Passió de Crist, etc, etc. I després hi va haver la gran explosió del teatre popular, que van ser les professons de Corpus. Llavors tenien la màniga molt ampla per representar tot tipus de representacions que més o menys tinguessin una vinculació amb la Bíblia, perquè el que volien era treure al carrer tota la magnificència de l'Església Catòlica. Què va passar als Països Catalans? No vam tenir un teatre com podria ser el francès, no vam tenir un Shakespeare, no vam tenir un Molière, perquè senzillament no teníem un rei per anar-li o una cort reial on anar a fer aquest tipus de teatre. No tenim un teatre així culte dintre d'una cort, però sí que hi havia gent que feia teatre pels carrers. Hi havia alegories, personatges bíblics, moltes vegades anaven repetint-se pels mateixos textos, o més complicat, però dalt d'un carro. Llavors, això ja era com un petit teatre. El carro s'aturava fent la representació, això ja era molt teatral. Representacions de vides de sants, també el combat entre el bé i el mal, la representació dels evangelistes, de quins surten els bous i les àligues, tot això. I com que hi havia una certa llibertat, doncs, i que hi havia una mica de tot.
3: Amb el temps, el teatre popular va anar incorporant històries i personatges propers a la societat.
4: D'expressions de teatre popular als Països Catalans hi ha moltíssimes. Tot el que serien festes majors, totes les professions de Corpus, amb els gegants, amb els nanos, amb els cavallers, amb els diables, tot això té un origen d'unes representacions antigues i no deixen de ser elements parateatrals. Si vas a la Patum de Berga, també té una mena de guió que pots anar seguint. Les processons de Setmana Santa també és com una sortida de teatre al carrer, d'una passió, encara que siguin figures estàtiques. Al Camp de Tarragona, sobretot, tenim els balls parlats, ja ho diu la seva paraula, són balls, hi ha una part ballada, però una part molt important és parlada. I llavors amb aquests balls doncs s'expliquen coses. Moltes vegades són balls locals que parlen del patró del poble, o altres vegades eren balls més una mica de moda, com les històries de bandolers, la història del Serrallonga, o de la Sebastiana del Castillo, o fins i tot de crims coneguts, com el de la Rosaura, i llavors de temàtiques de balls parlats n'hi ha tantíssimes com temàtiques actuals o temàtiques de la vida que hi ha.
5: Toca per on!
3: I entre els balls parlats en destaquen els balls satírics amb l'humor i la crítica com a principals ingredients. És el cas dels balls de Sant Miquel o dels balls de dames i vells.
4: Comença amb un ball de vells, després es converteix en un ball de dames i vells, després un ball de malcasats. Es va començar a representar i encara existeix i té molt d'èxit perquè és un tema doncs, que, vulguis que no, al segle XXI continua passant de parelles malavingudes i que des de fora sempre fa gràcia quan es tiren els plats pel cap. I això existeix molt al Camp de Tarragona, aprofitant les baralles també poden sortir la sàtira cap a les coses que han passat durant tot l'any. El Ball de Diables seria el Ball de Sant Miquel, on Sant Miquel i els diables es barallen i mentrestant aprofiten dir per nom del porc doncs, del president de la Generalitat, de l'alcalde, de qui sigui, del rei o del que sigui.
5: Santa Tecla, enrotlla't, tia!
6: Oh, patrona, tingueu pietat!
7: Som els diables de l'infern!
4: El teatre popular, lògicament, arriba al segle XIX, al segle XX, canvien els gustos, podria quedar en alguns llocs com una cosa molt folclòrica, com una cosa molt del passat, perquè arriben, doncs, lògicament, arriben els teatres amb totes les seves escenografies, amb les seves llums, amb textos potents i ben escrits. El teatre popular sembla que queda com una cosa secundària. Després, amb la dictadura, qualsevol crítica queda arraconada absolutament, però després, amb els anys 70-80, amb la suposada represa democràtica, es torna a tenir llicència per sortir al carrer i per això és una cosa que no mor perquè continua explicant-te i continua explicant històries en les quals t'hi veus i per tant tenen sentit i com que té sentit les formes aquestes populars i tradicionals de teatre popular continuen tenint vida.
3: I és que quan el públic forma part de l'espectacle, quan els personatges parlen de la realitat que tothom coneix i quan una plaça o un carrer es converteixen en escenari, el teatre deixa de ser només una representació. Es converteix en cultura popular.
5: La nostra missió, com es podrà comprovar, no en quedarà ni al carrer major.
0: Doncs així s'acaba aquest podcast que avui ens parla sobre festes, bé, sempre, sobre festes populars. Els emporten des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández, i en aquest cas, parlant, no?, tancant el cicle, parlant sobre teatre popular. I de podcast a podcast, mireu, fem un canvi d'ordre, si us sembla bé, per qüestions horàries. I ara us oferim aquest que, doncs, cada setmana ens han vingut preparant des de Ràdio Vilafant, un podcast d'aquells friquí. Tal qual, amb ells els encanta l'etiqueta friki, i de fet el podcast es diu Freaky Time. Avui ens expliquen els companys de Ràdio Vilafant com és que ens agrada tant a petits i adults, ens agraden tant els manga i els anime.
8: Freaky Time d'estiu.
9: Va, acceptem la pregunta de l'Obert per vacances. Què és el que fa que tant infants com adults ens agradi tant el manga? Avui, en Dani i jo, la Mercè, intentarem donar resposta a aquesta qüestió que ens llanceu des de l'Obert per vacances. Dani, tu què creus que fa que el manga i l'anime estigui de moda? Creus que està de moda? Perquè és que fins i tot trobem grans marques de roba i franquícies molt conegudes, doncs, que trobem roba amb dibuixos de manga i anime.
10: Sí, el manga, més que estigui de moda, és que tornem a tenir un gran boom, igual que vam tenir fa uns quants anys, ja que gràcies al Club Super 3, doncs, aquí a Catalunya, per exemple, vam tindre un gran boom del manga en el seu moment. Va tindre una parada, tot i que el manga a Barcelona, per exemple, va continuar creixent. Ara sembla ser que torna a haver-hi un gran boom, també s'ha tornat a arrencar un altre canal successor del Club Super 3, que és l'SX3, doncs, que amb la plataforma, doncs, tenim manga, anime en català, perdó, doncs, que ha tornat a arrencar amb molta força ara. Tu, Mercè, alguna vegada t'ha fet vergonya o t'han dit que veure anime i llegir manga era cosa de nens?
9: Sí, m'ha passat. M'ha passat més d'una vegada, no?, que m'han dit que fas llegint manga, que els dibuixos aquí els solem associar a temes infantils, i precisament per això, no?, perquè són dibuixos tant a la ràdio com la meva família, com amistats, no?, que em diuen, ostres, què fas mirant dibuixos o llegint un còmic, no?, sent una persona adulta, però en realitat no és així, perquè els temes que tracten els mangas, doncs després els animes, són també per adults. És més, és que hi ha mangas que són només per adults. Ja no penseu malament en històries classificades, diguéssim. No. Hi ha històries molt adultes que ens parlen de temes que, si fos una sèrie de Netflix de persones reals amb els actors top de moda, estaria la gent, doncs, enganxadíssima. I, evidentment, doncs, la gent, jo crec que ho ha anat veient, i per això s'està tornant a posar de moda. De fet, al llarg dels podcasts que hem anat gravant aquí a l'Obert per Vacances s'ha anat veient, no?, els temes que hem anat tractant, la superació personal, malgrat, doncs, et passin coses molt dolentes, els somnis trencats, el fer-se gran, doncs, els misteris. Jo crec que els temes que tracten els mangas, doncs, són tant per infants, evidentment, alguns són per infants i d'altres també per adults, no?
10: Sí, perquè fa els temes ara mateix trobem de tot, pots trobar de qualsevol cosa, per totes les edats, per nens, per adults, de totes les categories, de terror, d'acció, d'investigació, de detectius. L'àmbit d'esports pots trobar, per exemple, de pràcticament qualsevol esport, des de curling, ciclisme, no només futbol i bàsquet, que és lo típic.
9: Tira amb arc,
10: voleibol, com hem descobert amb Haikyuu, no?, que es va posar tan de moda. Tens milers de temàtiques de qualsevol cosa, i per totes les edats.
9: I també fins i tot amb mangas històrics. Però jo penso que, a part de la gran diversitat de temàtica, aquí també una altra de les claus de l'èxit és el llenguatge que utilitza el manga, i després amb animació, amb l'anime. A més, és un format molt ràpid de llegir, el manga. No sé, ara vaig a fer la comparació odiosa i ara em diràs, aquí l'expert sóc jo, amb el còmic americà. Jo no en llegeixo tant, o el còmic europeu, que a casa no en tenim, però jo crec que potser el manga es llegeix més fàcil o és més fàcil que no pas l'americà. No sé si creus que és així.
10: Sí, un dels temes del claus de l'èxit del manga és precisament que, en comparació amb el còmic americà, com amb els dos grans, no?, els més coneguts, que poden ser Marvel i DC, amb l'àmbit de superherois, doncs amb el manga no tens la dificultat de conèixer històries de fa més de 80 anys com tenen aquestes dos grans. Encara aquí és tan fàcil com començar un manga, una història pel número 1 i fins on t'arribi. I no tens aquesta dificultat de per on començo, això és molt antic, això no ho trobo, això ho he de saber de no sé quin còmic. A part de que el model de negoci del manga i l'anime, com que està tan lligat, una cosa promociona l'altra i això fa que creixi molt més i arribi a molta més gent.
9: Que passa sempre, no? Quan un manga té èxit acaben traient l'anime i cada cop més gent se'l vol llegir. A més, un altre punt a favor del manga, i potser això està canviant una miqueta, també el preu, perquè és molt més econòmic el manga que no pas el còmic europeu o el còmic americà, no?
10: Sí, depèn. A part d'algunes edicions especials o més gran, com són a vegades edicions de luxe, encara que siguin inclús els tomos dobles o triples que s'estan fent ara amb el manga, continuen siguent més assequibles que no en pas a còmic americà o còmic europeu. A part de l'èxit d'aquestes històries de manga és que succeeixen al Japó i són molt tradicionals, doncs, amb la cultura, amb mitologia, tot el que té a veure amb el Japó, que fa que t'interessis poder més també per aquestes històries.
9: Clar, no, potser no t'agrada el manga, però si t'agrada el sushi, llavors una cosa et porta a l'altra, no? Podríem dir. Jo només acabaria ja aquest últim podcast dient llarga vida al manga, llarga vida a la lectura, llarga vida a la cultura que ens acosta al manga i l'anime, i esperem, doncs, que aquesta passió que tenim tant en Dani com jo per manga i l'anime, doncs, us hagi transmès al llarg d'aquest Obert per Vacances, que ja no us soni estrany, doncs, el fet de dir que sou doncs, fans del manga i l'anime. Des del Friki Time volem agrair a l'Obert per Vacances aquest espai per poder divulgar manga i anime, que s'agraeix moltíssim, doncs, que hi hagin espais com aquest. I també gràcies a tu, Dani, per fer aquest viatge del Friki Time amb mi. Llegiu manga i busqueu el vostre anime. Moltes gràcies, Dani.
10: Vinga, gràcies a tots els que ens escoltin i fins la propera.
0: I tant que ens heu encomanat aquesta passió pels mangas i pels animes. Clar que sí, el Dani i la Mercè, els companys de Vilafant, de Ràdio Vilafant, que és que, clar, és un perfil que havíem d'aprofitar l'Obert per Vacances. Ens agrada moltíssim que ens recomanin activitats, qüestions culturals, i, clar, ells tenen un bagatge pel que fa al manga i l'anime que havíem d'aprofitar sí o sí. Ens heu donat un munt d'idees, jo tinc tota una llista que no em donaran les vacances, no em donaran prou de sí, però us agraeixo molt, i això sempre és un bon moment, no cal que sigui estiu, per veure animes o descobrir mangas especials. Gràcies, companys de Vilafant. Anem tancant amb els col·laboradors que hem tingut durant tot l'estiu, seria el cas del Friki Time, i us emplacem, però això sí, escoltar la ràdio mare, no? La ràdio local, Ràdio Vilafant, si voleu continuar seguint el Dani i la Mercè. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minuts i mig per les 10. Ara tornem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Hola, què tal? Bon dia. Situació meteorològica que ve marcada novament avui per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. A les portes gairebé ja d'un cap de setmana, del primer cap de setmana del mes de setembre, que vindrà dominat sobretot per les altes temperatures. Una enèsima glopada d'aire càlid farà que tinguem màximes que demà ja fregarien els 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i que de cara a dissabte fins i tot es podrien sobrepassar aquest 35 graus. Fins i tot a prop de la costa tindríem valors de 33-34 graus. Per tant, altre cop, esperem unes temperatures molt per sobre del que tocaria, temperatures més pròpies del juliol o principis d'agost que no pas dels primers dies de setembre. Però bé, sembla que aquesta situació podria tenir les hores comptades, o si més no, els dies comptats, ja que de cara a mitjans de la setmana vinent, de cara a dimecres, esperem un canvi de temps que ens portarà vent del nord, baixada de temperatures i, de retruc, també la possibilitat d'algunes precipitacions, que també seran molt benvingudes, perquè convé molt que plogui aquí al Maresme i en el conjunt del país. De moment, mentre això no arriba, com dèiem, tocarà passar calor. Avui, amb temperatures màximes que, com les d'ahir, s'enfilaran fins als 32-33 graus on més pujaran, amb vents que ho faran fluixos, com a molt lleugerament moderat el vent de Garbí aquesta tarda, entre el migdia i la tarda, i la situació marítima dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara a demà, nova jornada, idèntica a la d'avui, amb domini del sol, algun núvol prim pot aparèixer, però en general l'ambient serà assolellat, i tot això amb unes temperatures que demà pugen una miqueta més i que, com ja hem dit, puntualment a l'interior de la comarca podien arribar cap als 34 o 35 graus. Però la cosa no acaba aquí. Dissabte la temperatura puja més a tot el Maresme i esperem aquests valors que puntualment arribarien als 36 graus a l'interior de la comarca i als 33 o 34 a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat, però sembla que es podrien activar algunes alertes per calor aquest cap de setmana. Diumenge la temperatura no pujaria més, fins i tot podria recular una mica, però en qualsevol cas continuem amb un ambient molt calorós, amb temperatures molt per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines en l'entrada de migrants. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes a hores d'ara que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització d'aquesta entrada.
2: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de milers de persones els dies 30 i 31 de juliol. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés el dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats llavors previstos a inici de curs. I pel que fa a la mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions mentre els bombers treballen per treure'l del mig. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit enguany a les carreteres catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 10 del matí, gairebé 4 minuts, moment de connectar amb Ràdio Televisió Cardedeu, amb l'Enric Rubió, per saber, per continuar l'Obert per Vacances i saber què en penseu d'això de la tornada a l'escola. Enric, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tenim ja oients preocupats o contents?
1: Doncs mira, tenim una mica de tot. Sí. I el que també tenim són infants que ens han enviat àudios al WhatsApp del programa.
0: Aprofiteu, aprofiteu, que encara esteu de vacances. Triomfeu a l'Obert.
1: Doncs sí, va, anem amb ells, que ens ha fet molta il·lusió, realment, tenir aquí els seus, les seves veus, perquè al cap i a fi, escolta, són els principals afectats, no ens enganyem, és el que els hi canviarà la vida, ja que des de principi fins a final de curs passaran a ser segurament personetes noves. Així que, i més en un any en aquestes edats, no? Quan són ben menuts. Així que va, anem amb el primer, ja veuràs.
2: Ai. Jo sóc l'Ona de l'escola Les Aigües i vull tornar a l'escola per veure la meva mestra i els meus amics. Però per l'altra part em fa una mica de mandra perquè ja comença el curs, ens fiquen exàmens. Adéu.
1: L'examen de la vida.
0: Que mona. És que, home, no s'ha de fer això. Escola no. De l'Ona, que ja no recordo com es diu, no fiqueu exàmens només començar curs?
1: No, poseu-hi santa això? Tecla. M'ha encantat, això, eh?
0: Escolta, no pot ser, però tu imagina't, arribes i et fan un examen. No.
1: Molt malament. Escolta, molt ja malament. Tindrem anys de patiment després per pagar impostos, per declarar hisenda,
0: sí,
1: per... No, ara mateix...
0: Ara L'Ona sí, feia veu de molt joveneta, eh?
1: Molt joveneta. Sí. Si no m'equivoco, ara... És que no me'n recordo la que ens ha dit, però crec que està sobre els 10 anyets, una coseta
0: molt
1: així.
0: Molt bé.
1: Sí, sí. I aquí tenim la seva germana petita, la Laia, ja veureu.
0: Ui, quin fart de jugar s'han fet aquest estiu, aquest parell.
1: Sí, sí.
0: A veure.
3: Jo sóc la Laia i vull tornar a l'escola de Les Aigües per veure els meus amics. Adéu.
0: Ella, clar, és més petita, no té exàmens.
1: No té exàmens.
0: És un xollo, això.
1: Això t'anava a dir, sí, absolutament, eh? No té exàmens, té moltes ganes de tornar-hi. Sí.
0: Ja t'arribarà, ja t'arribarà. Quan arribis a l'edat de l'Ona, ja veuràs, ja.
1: Veus, Núria, això és una cosa que tampoc tenim nosaltres quan arribem. No tenim exàmens, que això està bé, eh?
0: Sí, és veritat. Bueno, mira, jo ens imaginàvem una cosa així, de que sí pels amics, bàsicament els amics. I deia l'Ona per la mestra, també. És un goig, que tu ets mestra i et diuen que els alumnes tenen ganes de veure't. És fantàstic.
1: Això és un goig, i sobretot en aquelles edats, no?, que a vegades passa, no passa a totes les escoles, però que hi ha una professora que va acompanyant els infants a mesura que van creixent, no?, s'agafa un vincle espectacular, passa a ser algú de la família, de fet, veuen més hores el professorat o aquesta mestra que la família i els propis pares, no?, al llarg de l'any. Llavors, des d'aquí, doncs, també, mira, felicitar aquestes professores i professors que es fan estimar i fan una feina brutal. I precisament parlant d'ells, t'haig de dir que tots els missatges que hem rebut han estat amb aquesta línia, eh? Una miqueta en clau de conflicte, no?, que hem estat vivint aquest últim any, i que sembla que no les tenen totes en què aquest any s'acabi. Així que, mira, la Laura ens diu, ens escriu, esperem aquesta temporada amb incertesa i molt poca o cap confiança amb la classe política.
0: Clar, estar als mestres allò en pla de veure'ls venir, no?
1: Sí.
0: Al final els nens són el seu mal menor, moltes
1: Exacte,
0: vegades.
1: Sí. Laura, aquesta confiança, és a dir, que no és només dels mestres, hi ha altres classes que també
0: tenen poca confiança.
1: Tenim en Mateu de Piera, mira, Catalunya Central, que diu, com a pare espero que enguany s'escoltin les demandes dels professors, ja que no són més que una demanda clara per uns millors drets i educació dels nostres infants. Mira, m'agrada aquest missatge, perquè al cap i a fi, moltes d'aquestes lluites socials, a base hi ha gent que els hi pot molestar, perquè afecta el dia a dia, no? Però són claps per tota la societat, no només per ells, el cap i a la fi.
0: I els pares jo crec que també se n'adonen, de les dificultats que pateixen els centres educatius a l'hora d'estar amb els nens, no? Doncs això, la sobresaturació a les classes, de les ràdios i la falta de personal i coses d'aquestes, les calors, les calorades, la poca ambientació que hi ha, adequació a les temperatures que hi ha a les aules, bueno, això a casa també es nota després.
1: Sí. Home, et diré que jo conec famílies amb un sol infant que estan ja saturades i sobrepassades. Imagina't un professor a aula en un lloc que han d'estar quiets, no? Doncs, Déu-n'hi-do. I mira, i acabem aquesta mitja part, no? Aquesta comunicació per la Glòria de Barruera. Aquí anem amunt, eh? Aquí anem amunt.
0: Diu... no sé on està Barruera.
1: Mira, Barruera estaria una mica abans del túnel del Cadí. I és una entrada d'Aigües Tortes, podríem dir, el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estanys de Sant Maurici.
0: Sí, que és amunt.
1: Preciós, sí.
0: Sí, xulo? Vale.
1: Oh, una meravella. I diu... No deixa de ser un trasbals per la família, però també esperem la rutina amb ganes.
0: Clar, la rutina, aquí està, sí, sí, sí. Després ens cansem de la rutina, però de moment la necessitem.
1: Sí, és així, no? Haig de dir que hi ha pares que també hi ha una mica també aquest clam, no?, que es diu amb la boca petita, però de dir, ostres, una mica de temps per nosaltres, eh? Que, evidentment, estimen embogeria els fills, però també està bé tenir una mica de temps, no? Molta gent sí que també es diu això. Doncs ja ho veus, hem tingut de tot.
0: Molt bé, doncs us seguim preguntant com viviu això de la tornada a l'escola, o fins i tot si teniu algun record de quan la fèieu vosaltres, no?, quan éreu més menuts i tornàveu vosaltres al col·le, si ja en teníeu prou de vacances, si ja teníeu ganes de veure els amics, no ho sé. Exacte. Jo crec que avui en dia, abans s'enviaven cartes i era més difícil, avui dia la canalla està connectada ja directament amb el mòbil moltes vegades i ja no troba falta dels amics, no?
1: Aquelles cartes, mira, encara en conservo jo.
0: Jo també.
1: Sí. Vols que et digui el telèfon del programa?
0: Igual és més interessant pels oients, no? Sí. Que les nostres cartes. Digues, digues.
1: Mira, et dic el telèfon, sí. Ja el tinc apuntat ja cada dia, és perquè ens envieu els àudios, volem escoltar els vostres fills, filles, a vosaltres, a tothom, que és el penúltim dia del programa, i és el 696-16-46-65.
0: Molt bé. Mira, i un nou darrer apunt, perquè no m'he pogut estar de buscar Barruera. Barruera, sí. Que es veu que abans es deia Vallorcera, i és la Vall dels Ossos. Per tant...
1: I tant.
0: I deu haver ossos.
1: Sí, sí, al Pirineu, de fet.
0: Sí,
1: sí, sí, jo de fet tinc molts amics per aquesta zona.
0: També,
1: per aquells vorals, i es veu que sí, que les xifres superen bastant les xifres oficials d'ossos que hi ha per dalt. Sí, sí.
0: Doncs vinga, m'ho marco també al mapa de llocs per anar ara que començarà Kansas. Molt bé, Barruera.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, moltes gràcies. Tornem a connectar a les 11.
1: A reveure, fins a les 11.
0: I ens quedem encara amb el tema del dia, parlant d'això de la tornada a l'escola. Mira, més xifres. Aquest 8 de setembre, dimarts, mira, serà dimarts de la setmana que ve, 1.600.000 alumnes i 52, perquè aquests 52 també compten, eh? Per una banda, 1.600.000 alumnes, per l'altra banda, 85.052 docents tornaran a les aules per començar el curs 2026-2027, després de totes aquestes setmanes de vacances, que alguns se'ls han fet llargues i alguns se'ls han fet curtes. Com es presenta la tornada? Doncs ho saben els companys de Domenys Ràdio, concretament la Laia Batlle.
4: M'ha anat bé l'estiu. I el que més m'ha agradat de l'estiu és estar amb la mama, el Cesc i jo.
5: Anar a l'avió, anar a la platja, jugar amb la Martina.
6: Doncs l'estiu molt tranquil, per casa uns dies, perquè no pots marxar sempre, i després hem agafat un avió i hem fet una miqueta de vacances fora de casa, que també va bé, i així ens desconnectes una mica, perquè a casa sempre tens la feina de casa, no? Però bé, un estiu aprofitat.
7: L'estiu m'ha anat bé, he treballat, he anat de vacances, he gaudit amb els nens, bé, hem anat a la piscina, hem anat a la platja, hem anat a l'Aragó, hem anat a Comarruga, hem patit una calor infernal.
8: L'estiu ha anat molt bé, és la temporada que més temps passem en família, així que genial, i hem fet alguna sortideta, i després doncs temps per estar a la piscina, anar una miqueta a la platja, i la veritat que molt content.

0: Sí, perquè juguem amb els nens i és superguai. Juguem al pati un munt d'estona.
1: Jo no tinc tantes ganes que comenci l'escola perquè et posaran més deures i aniré a segon, que encara et posen més deures.
2: Jo no tinc massa ganes de començar l'institut, la veritat, ja que aquest any hauré d'estudiar bastant, ja faig batxillerat, però també hi ha la part bona que al final, per aconseguir l'objectiu d'arribar a la universitat, s'ha d'estudiar. Per tant, no tinc massa ganes, però també s'ha de fer.
3: Tornar a la rutina, als teus hàbits, ja que torni a fer una miqueta de fresca, pues, també s'agraeix i penso que serà una bona manera de començar a tenir una miqueta ja de calma.
4: Sí, per un cantó sí que tinc ganes que comenci l'escola per començar amb les rutines i que tot estigui més organitzat, però l'altre, bueno, sap greu, no? Perquè els nens també estan més a su aire i van fent, tot i que ells han fet casal.
5: Per una banda, tinc ganes que comenci un altre cop la rutina i comenci l'escola, perquè és una qüestió de tenir horaris i fixar més o menys el que es farà i estar tot com una miqueta més controlat. Però, per l'altra banda, també l'època de l'estiu és quan més descontrol horari hi ha i, per tant, no està tot tan marcat i dona moltes més possibilitats.
3: Tenir una miqueta clar el que s'ha de fer durant el dia a dia, no? Quan ja tens la rutina agafada, doncs és molt fàcil i no cal pensar massa en què toca fer avui, perquè ja ho tens claríssim. A l'estiu tot això es desdibuixa una mica. I potser trobes a faltar, doncs això, seure una mica més a taula amb tranquil·litat, menjar una miqueta més saludable, perquè a l'estiu se't descontrola.
2: Jo el que he trobat a faltar de rutines, que, per exemple, alguns dies en totes les vacances, que són llargues, doncs hi ha dies que, per exemple, no quedes amb els amics, no fas res, i també doncs al final t'acabes avorrint una mica perquè trobes a faltar la rutina, compartir cada dia faràs alguna cosa i li trauràs profit al dia.
5: El que he trobat a faltar de la rutina són els horaris, perquè sobretot quan estàs amb adolescents ja no saps ni a l'hora que entren a casa, ni quan surten, ni què fan. Per tant, és bastant descontrol. I els nens petits, doncs, al no tenir horaris, al final el comportament seu és pitjor, per dir-ho d'alguna manera, que si tenen uns horaris més marcats. Però, bueno, és llei de vida i hem de gaudir de l'estiu.
1: He trobat a faltar anar a hoquei. Comença l'escola. Ai, ves quina emoció.
6: Doncs sí. Aquest proper dimarts 8 de setembre arrenca el curs escolar i famílies, professorat i infants estan preparant la tornada, tot i que alguns trobaran a faltar l'estiu. Des de l'Escola d'Infantil i Primària als Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys, la seva directora, l'Anna Vidal, ens ha explicat que s'oloren les ganes de tothom de tornar a la rutina.
7: Sí, clar, ho percebem, però no només és que ho percebem de les famílies, és que nosaltres també tenim fills i també tenim moltes ganes de tornar a la rutina, de tornar amb uns horaris, i evidentment, doncs, les vacances sempre van bé, però sobretot per agafar forces, per tornar amb aquesta rutina que, ja et dic, com a mestres i com a mares, veiem molt necessària. Als nens els encanta tornar a l'escola i tornar a la rutina, i després de tantes vacances, no?, ho esperen, la veritat que ho esperen, no és cap problema. El primer dia és un dia d'alegria, de retrobaments i molt bé, cap problema.
6: Els centres educatius són un petit engranatge que funciona gràcies a la tasca del professorat i per aquest motiu, aquesta primera setmana de curs, es fan moltes reunions per programar els propers mesos, marcar-se objectius i esperar l'arribada dels alumnes.
7: Nosaltres, en aquest sentit, ho tenim molt fàcil, perquè la veritat, de tot el claustre, crec que serem 21, no tenim cap incorporació nova, som una gran família ja, ens coneixem tots, i això facilita moltíssim les coses. No? És una miqueta començar ja a organitzar una miqueta tot el que és el calendari, les matèries, les aules... Bueno, clar, hi ha una sèrie de coses que s'han de parlar i és el que fem només arribar. I després ja cada mestre se'n va a la seva aula i comença a preparar i comença a demanar les necessitats que tingui i ja està. I després, a l'endemà, ja ens reunim amb els coordinadors de cicle, que són els representants de cada cicle, per ja atacar més directament aquelles necessitats i mirar els objectius que ens plantegem, i ja està, anar fent.
6: Un curs que, com l'any passat, arriba marcat per les vagues de mestres. El col·lectiu demana més recursos humans perquè cada vegada hi ha més infants amb necessitats educatives especials dins les aules.
7: Aquí hi ha dos temes a parlar. Un és el tema de l'adhesió al manifest del Baix Penedès, que a la nostra escola l'any passat ens hi vam adherir, però sobretot per portar a terme les accions d'aquest curs. I aquest manifest, que estem la majoria d'escoles del Baix Penedès, doncs parla de que no es faran sortides, no es faran colònies, les graduacions seran internes, a més les publicacions al blog seran molt reduïdes, els mestres no farem formacions amb el departament, saps? I llavors aquest és l'adhesió al manifest. I per l'altra banda és la convocatòria de vaga pel dia 8. Clar, es vol continuar fent arribar això, saps? Al departament, a les famílies, a tothom, no? Que per treballar millor i perquè els nens aprenguin millor i sobretot per atendre els nens amb necessitats educatives que requereixen moltíssima atenció, necessitem recursos humans a les escoles. I llavors, doncs, clar, jo suposo que els sindicats, doncs, perquè se facin ressò de les coses, doncs, patapam, el dia 8. Ara veurem quin seguiment té.
6: Tot i que deixem un calorós estiu enrere, arriba el que se n'hi diu el petit gener. El mes de setembre marca l'inici d'un nou curs que des del centre de Sant Jaume dels Domenys entomen amb molta energia.
7: Molta il·lusió, molta alegria, com sempre, i amb moltes ganes. No, nosaltres aquí a Sant Jaume la veritat és que estem molt bé. Vull dir, ja t'he dit, tenim el claustre de mestres que som una gran família, que tots treballem pels nens amb molta il·lusió i que són sempre la nostra prioritat. Tant de famílies com de mestres tenim molt clar que el nostre centre d'interès són els nens, uns nens que es fan estimar moltíssim, i la veritat que jo sé que hi ha molts mestres que ja tenen moltíssimes ganes de veure'ls i sé que hi ha molts nens que tenen moltes ganes també de tornar aquí a l'escola. Per tant, jo crec que serà doncs, un bon curs pel clima que respirem i les ganes que hi posem.
8: Que xulo! Doncs fins i tot jo tornaria a l'escola de Sant Jaume dels Domenys. Molt xulo el reportatge també que han fet els companys de Ràdio Domenys. I en fi, que us el volíem... I avui ve a tomb perfectament, era el reportatge que il·lustra el tema del dia, si tenim ganes o no de tornar a l'escola de Domenys Ràdio, la companya Laia Batlle. Moltíssimes gràcies. Seguim endavant i d'una punta del país anem cap a l'altra més o menys. Tampoc és que estiguin tan allunyades. Altafulla. És la connexió diària que establim amb l'Eduard Virgili d'Altafulla. Eduard, bon dia.
9: Bon dia, Núria, Gral, com estàs?
8: Bon dia, bé. Escolta, escoltant ara el report de Sant Jaume dels Domenys, jo crec que toca demà, per ser l'últim dia, potser que visitem alguna escola o què?
9: Demà visitarem una escola.
8: Sí?
9: Tens tota la raó. Sí,
8: mola.
9: Volem saber com s'estan preparant ja els docents de cara, doncs això, a l'inici de curs, amb aquest interrogant que hi ha, al voltant del dia 8.
8: Sí.
9: De si hi haurà activitat lectiva o no amb motiu d'aquesta vaga.
8: Doncs això toca demà, ja. Tancarem l'Obert amb aquesta connexió des d'una escola en directe per saber com enganxen els gomets i tot això, com preparen l'aula. Però avui toca parlar i conèixer l'associació Egueiro. Presenta'ns-la tu mateix, Eduard.
9: Mira, jo hi he arribat ara tot just fa una mitja horeta. Us saludo des d'un indret que és molt proper a la ciutat de Valls. Soc a la seu d'aquesta entitat que fa més de 4 dècades que treballa en l'àmbit de la rehabilitació, la formació i la reinserció social. I reconec que aquesta entrevista d'avui té una mica de trampa, perquè quan un arriba aquí pot pensar que parlarà d'una entitat social, de tractaments, de rehabilitació i de reinserció, però també hi ha un hort, hi ha tallers, hi ha eines, hi ha formació i sobretot hi ha persones que estan intentant tornar a construir una vida. I és aquí on tenim en Jaume Vilanova, que és el director de l'associació Egueiro. Senyor Vilanova, bon dia i gràcies per rebre'ns.
10: Bon dia i encantat de tenir-vos aquí.
9: Li proposo justament començar per aquí. Quan una persona arriba a Egueiro, què és el primer que necessita? És més important ajudar-la a deixar enrere el problema que l'ha portat fins aquí o començar a construir immediatament una vida nova?
10: Arribar a Egueiro no és senzill perquè s'han de prendre decisions i quan una persona ens demana ajuda és perquè té problemes i si té problemes està en una situació complicada. Per tant, al final, el que intentem quan una persona ens arriba aquí és acollir-la el millor que sabem, amb escalf, amb calma i deixar que els dies ens puguem anar coneixent i puguem anar veient de quina manera els podem ajudar. No?
9: Què troba una persona quan arriba a Vic? Jo he de reconèixer que, Núria, per evitar allò que ens passa de vegades, que perdem la connexió, ara hem entrat en un despatx on ens hem connectat a la fibra òptica i així ens curem en salut abans no haguem de lamentar res. Però el senyor Vilanova ara m'ha portat a fer un tour per les instal·lacions, per aquest hort, per una zona d'aparcament de vehicles clàssics, he entrat al taller, he vist molts joves també per tot aquest entorn que treballaven, que es formaven... Què es troba aquesta persona que arriba a Gairo per primera vegada?
10: El que es troba és projecte. És a dir, la idea de que tot es pot solucionar, quasi bé tot es pot solucionar. Potser no de la manera com voldria, però que hi ha garanties, que hi ha possibilitats de fer una vida normal i inserir-se social i laboralment. No? Aquí el que no fem és no fer res. Per tant, el que has vist activitats perquè no estem mai parats. Els que no poden treballar doncs aprofiten d'estar aquí doncs, per aprendre coses que els hi puguin ajudar després a trobar feina, a agafar hàbits com la puntualitat, la neteja, recollir les eines, etc, i anar definint també de quina manera o cap a on volen orientar també aquest projecte de reinserció, no?
9: De fet, es parla molt de reinserció, de rehabilitació, paraules que poden sonar una miqueta abstractes, però que són molt importants perquè una persona realment pugui tornar-se a relacionar en una societat, en un col·lectiu. Vostès treballen amb equips de diferents àmbits, com poden ser la medicina, la psicologia, l'educació social, el treball social. És molt important que hi hagi aquesta mirada conjunta.
10: Totalment, totalment. Vull dir, no podem escapar d'una realitat, vull dir, els trastorns addictius, que és realment el que tractem en una major part, no únicament, però en una part important, és una malaltia. I com a tal s'ha de saber tractar, s'ha de saber diagnosticar i s'ha de saber orientar cap a una solució. Vull dir, no és només fer un tractament, és el que deies tu, no? Vull dir, es tracta de fer una inserció laboral, però també lluitar amb el problema de l'habitatge, lluitar amb el problema de ser acceptat de nou a la societat, de trencar estigmes, i per això necessitem també comptar no només amb un equip intern, sinó amb la societat. Mm. I això aquí a Valls, on estem molt, molt contents doncs dels anys que portem i de sobretot del suport, no només de l'Ajuntament i de diferents entitats de tot tipus del territori, sinó el més important, que és de la gent, de la ciutadania de Valls.
9: Mm. A més, donant servei també a joves que els arriben des de Tarragona i d'altres indrets del nostre territori. M'explicava que, a més, els últims anys estan

0: El nostre sentit des de la Fundació és tractar trastorns addictius, però no tots els que estan a EGAIRO tenen problemes addictius, eh? És el que deies. Vull dir, evidentment hi ha una part d'usuaris que tenen aquesta problemàtica i tenen equips específics que ho tractem, i després també tenim el tema que comentaves de nouvinguts, dos nens que estan depenent de l'administració, que estan tutelats, que són menors d'edat i que tenim uns pisos anomenats de transició a la vida adulta, mm-hmm. en el qual els preparem entre 16 i 18 anys per la majoria d'edat. I després, arrel de treballar amb aquest col·lectiu, vam anar trobant casos de nanos doncs, que literalment es quedaven al carrer doncs, per no tenir permís de treball en aquell moment, per no, manca de documentació, perquè no eren menors, per tant no quedaven acollits dins del sistema de protecció, però tampoc estaven delinquint i tampoc estaven consumint cap menes de res, vull dir, no estaven fent res dolent, simplement havien arribat aquí buscant oportunitats d'una vida millor i de cop i volta es trobaven al carrer. La nostra prioritat en aquests casos que anaven coneixent i que anaven arribant era precisament això, que no estiguin al carrer. No? Aleshores, de la xarxa de pisos que disposem els vam anar redistribuint. Mentre podíem anar arreglant la documentació, les hem anat arreglant, i mentre no tenien documentació venen aquí i fan aquest procés de formació que comentàvem, mm-hmm. ja sigui bé a l'Hort o a l'Obra o al taller de restauració de vehicles clàssics que disposem, fins que tenen l'oportunitat de començar a treballar. Introduir-los en el mercat laboral, ajudar-los a trobar habitatge, és a dir, tot un procés que és llarg, que és farragós, que és difícil, però que al final dona els seus fruits. No?
1: Núria, a mi hi ha una cosa que m'ha cridat sí. Especialment l'atenció, que és que aquí a EGAIRO restauren cotxes clàssics. Sí. Senyor Vilanova, com pot ajudar una persona a reconstruir-se mentre està reconstruint precisament un cotxe?
0: Bé, va ser una qüestió personal, que jo era aficionat, i a partir d'aquí vaig conèixer una persona que ens va ajudar, que es va quedar a treballar amb nosaltres, i jo hi veia moltes possibilitats per ajudar el col·lectiu, no? Doncs perquè al voltant d'aquest món dels vehicles clàssics hi ha tot un... associacions que fan trobades, que surten, és a dir, era una eina per socialitzar, era una eina perquè els joves coneguessin gent nova i s'aficionessin, no? I tinguessin aficions sanes i de més. A partir d'aquí vam anar creixent de mica en mica, has pogut veure els cotxes que disposem, i sobretot l'analogia, com deies, no? Que són cotxes que quan arriben aquí no serveixen per res, no funcionen, no tenen molts, no tenen papers, també dic com els molts nanos que aquí, i que quan acabem la feina en constància, en dedicació, amb il·lusió i amb treball d'equip, acaben funcionant una altra vegada, no? És la vida, això, no? Vull dir, tornen a viure, igual que arriben aquí sense papers, arriben malament de salut, arriben amb problemes legals, fem tot aquell taller de restauració de la persona també, i pot tornar a funcionar. No s'ha de perdre mai l'esperança, i aquest és el missatge, no? Hi ha solució, costa, evidentment, però hi ha mitjans. La societat d'avui dona oportunitats, i això és molt important i molt positiu, i diu molt de la societat que tenim. No?
1: És una molt bona metàfora, aquesta.
0: Sí, sí, però és una realitat.
1: Mm-hmm. Núria, escolta, tu que ets de Tarragona, sí. Tu saps que aquí es restauren molts cotxes Ciata? Ciata era una factoria a Tarragona que el que es dedicava era a modificar 600, i em penso que ara hi ha pendent, senyor Vilanova, la restauració d'una Ciata Tàrraco.
0: Sí, jo no sóc un expert. Eh? L'expert també es diu Jaume, però és Jaume Cabot, que és el professor que ens porta tot el tema amb els nois. I sí, és un exemplar, per dir-ho d'una manera una mica únic, que és una Ciata Tàrraco, a matrícula de Tarragona, també, vull dir, a més, i que esperem tornar-lo a veure funcionant i recorrent carreteres d'aquí de Tarragona. No? Mm. És un procés que és difícil, que està molt embrionari encara, però que ja estem treballant, ja ho has vist, no?
1: EGAIRO fa una feina que sovint queda una mica amagada. Quin gran problema que tindríem si entitats com aquestes no existissin?
0: El tercer sector a Catalunya fa una gran tasca. No és EGAIRO. EGAIRO és una engruna. El que passa que són moltes entitats, amb molts col·lectius, i sempre penso que he defensat, i perquè hi visc de fa molts anys, que totes les entitats tenim en el nostre ADN que fem més del que se'ns demana. Estem molt amatents del que passa a la societat i tenim capacitat de reacció ràpida. Les administracions

0: ens acaben reaccionant. Però de vegades són les entitats les que comencem la feina, les que comencem a fer coses, no? Seria millor o pitjor? Jo penso que seria una... Dir, bueno, si hem de desaparèixer perquè no hi ha problemàtica, encantats de la vida, no? Però si desapareixen les entitats, seria un empobriment en general de la societat des del problema, des d'un punt de vista humà, però també des de les problemàtiques que generarien, que serien immenses.
1: Tinc la sensació, però, que ens costa assumir que no tothom té les mateixes oportunitats ni parteix des del mateix lloc i, per tant, doncs, les circumstàncies personals, familiars o socials també condicionen que una persona acabi necessitant ajuda.
0: Evidentment, evidentment. Però això ens pot passar a tots. Vull dir, quan tractàvem problemes de drogodependències fa 35 anys, el perfil que venia d'usuari no té res que veure amb el perfil que ens venia després als anys 2000-2010, no? Vull dir, al principi tothom relacionava la drogodependència amb persones marginals, amb persones sense suport familiar, sense suport social, i després aquí hem tingut persones tot el contrari, amb molt de suport, formades, amb feines molt estables i molt bones, que van anar evolucionant cap a una problemàtica. És a dir, la gent ha anat entenent que això ens pot passar a tots en determinades circumstàncies, no? I això de dir, jo això no ho viuré, o a casa meva això no passarà, és molt, molt agosarat dir-ho, no? Llavors, penso que l'única manera que tenim és de ser conscients que això està, que això passa, i que és feina de tots ajudar a tenir una societat més justa, més equitativa i més sana.
1: Senyor Vilanova, haurem de deixar en tot cas un apunt abans d'acabar, Núria. Sí. Egueiro va rebre el 2015 la Creu de Sant Jordi, tot just ara fa unes setmanes la medalla al mèrit al treball, encara no fa ni un any, amb motiu del 40è aniversari d'aquesta entitat, es van crear uns premis anuals per reconèixer persones i col·lectius vinculats a l'acció social, començant pel seu els mateixos voluntaris. És molt important que algú estigui disposat a donar un cop de mà. Així que avui ens traiem el barret davant de la feinada que fan a Egueiro, senyor Vilanova.
0: Bé, em fa una mica vergonya de sentir jo, però gràcies. Ho fem des de la vocació social que tenim. No busquem els reconeixements, com deia abans, el que passa que, bueno, quan arriben benvinguts, però no ens treu ni res del que hem de continuar fent ni ens acomodem. Al contrari, és una exigència de més feina encara.
1: Jaume Vilanova, un plaer.
0: Igualment, i gràcies per haver vingut.
1: Ja ho veus, sí. Núria? Aquesta idea que comentàvem abans, que és molt bonica, això de restaurar cotxes antics, o sigui, agafar una cosa que sembla que ja ha complert la seva vida útil, treballar-hi, tenir-hi paciència, substituir el que calgui, i aconseguir que torni a funcionar. Amb les persones, les coses són una miqueta més complexes que amb un cotxe, però la filosofia de fons és bastant la mateixa.
2: Tot un aprenentatge de vida. Mira, a mi m'ha agradat el nom, Egueiro, dic això té arrel gallega, i resulta que no, que és grec clàssic.
0: No.
2: Significa jo em desperto, és que m'ha sonat molt gallec tot plegat. Significa en grec clàssic jo em desperto i m'encanta la paraula. I veig que els orígens estan al 84 a La Rioja, però ja des del 88, no, que esteu establerts a Catalunya. Vull dir que té aquesta trajectòria que deia. Jo em desperto.
0: Molt bé.
2: Molt bé. Ai, moltes gràcies, Eduard Virgili, també, per aquesta estoneta tan positiva que ens has ofert avui dijous. Moltes gràcies, Eduard.
1: Que vagi bé. Gràcies a vosaltres. A reveure. Fins demà.
2: Fins demà. Aquestes entrevistes sempre són edificants, perquè veus que hi ha gent això treballant perquè tot funcioni amb aquesta mirada neta i positiva cap endavant. És la connexió diària que establim cada dia amb l'Eduard Virgili, però ara és moment de fer parada i marxar cap a Rubí. I descobrirem una fase oculta de la nostra companya Mariona Jerez. Ara us ho explico. Una sintonia, a veure si tenim una sintonia ben xula així. O pugem aquesta mateix. Sí, perfecte. Connectem amb la Mariona. Vinga, va. Mariona Jerez, Ràdio Rubí. Bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. La Mariona és una caixa de sorpreses. Tant ens parla sobre la Xina com avui ens parlarà sobre el... No sé si en dieu pole dance o pole dance. És allò
3: pole
2: de barra...
3: Dance, sí,
2: pole
3: sí,
2: dance,
3: sí.
2: El ball amb una barra. Imagineu-vos una barra d'aquella com la que fan servir els bombers a les pel·lícules quan hi ha emergències. Doncs això, però ballant, aprofitant la barra. Això és molt de stripper, no, Mariona, o no?
3: Sí i no, és veritat. És veritat que l'origen ve una mica, pues, d'això, de l'estriptease i dels bars, però també ha agafat molts elements que venen d'altres disciplines, com, per exemple, les disciplines de circ, l'aro aeri, o també el pal xinès, que és un pal, però que està enroscat amb tela.
2: Sí.
3: I bueno, que s'ha anat fusionant i s'ha tornat una disciplina esportiva, artística i acrobàtica completa.
2: Clar, i aquesta vessant, no?, també esportiva, i realment no sé si s'ha d'estar en bona forma física per fer-ho. Com vas arribar tu al pole dance, Mariona? Quina és la teva relació, si ens vols explicar, o com ho has descobert? No sé si hi ha tradició a Rubí.
3: Bueno, a Rubí tenim una, bueno, tenim una escola que ha guanyat bastantes competicions. Bueno, tenim la Copa Catalana aquí a Catalunya i hem aconseguit algunes medalles. Jo, per la meva part, vaig començar als 18 anys, o sigui, ja fa temps.
2: Sí, sí.
3: I en aquell moment encara no hi havia ni escola a Rubí. Jo vaig començar a Barcelona i després vaig venir a Rubí. I la veritat és que no fa falta estar en bona forma, tothom comença de zero i comencen en totes les edats. Hi ha dones de 50 anys, hi ha homes amb 30 anys que comencen, o sigui, està obert a tothom i tothom comença de zero, però sí que a la llarga et fiques en forma.
2: Doncs mira, i ara escoltarem el reportatge, entrevista que ens has preparat, però simplement ja per tractar-ho a nivell personal, ja que et tenim en directe, què et proporciona, Mariona, una activitat com el pole dance enfront d'altres esports que podries fer? Quina sensació tens?
3: Doncs primer de tot és la comunitat, és una comunitat molt, molt sana, perquè, a més, és un esport que comença amb dones i després s'extén, no?, a altres col·lectius. I llavors és un espai molt segur i on la gent s'anima entre ella, la competitivitat no és alta, és lluitar contra tu mateix per millorar-te i sempre amb l'ajut de les teves companyes i els teus companys. I crec que és el més important, la comunitat que hi ha al pole dance, la veritat.
2: Ai, doncs mira, contentíssims de tenir-te perquè ens apropis cap a aquesta activitat esportiva, artística... Bueno, ens fa molta il·lusió. Escoltem el reportatge que has preparat.
3: Endavant.
2: Som-hi, doncs.
4: Karen Gutiérrez i Filippi Camargo són dos artistes i atletes de pole dance basats a Barcelona, però amb fama internacional. Porten molts anys enfilant-se a barres de metall i fent acrobàcies i coreografies líriques i artístiques, a la vegada que també ensenyen en diverses escoles i estudis de dansa de tota la província. Ara, però, deixen uns dies les aules i pugen a l'escenari com ja han fet tants cops. Però en aquesta ocasió és diferent. No és una competició, és el seu propi espectacle. Pròlogo, que es farà el 6 de setembre al Teatre Poliorama de Barcelona. Escoltem a la Karen Gutiérrez.
5: Y bueno, este nuevo formato de show es, ya que en el mundo del pole estamos acostumbrados a las competiciones en formatos más largos, muchas horas de jornada, muchas personas participando, queríamos hacer un show más compacto que durara una hora y media, como mucho, con artistas seleccionados para que el espectador pueda disfrutar del show y no cansarse mucho la vista y también para poder valorar el arte del pole dance como se lo merece. O sea, no me atrevería a decir que es primera vez que se hace en el mundo, porque no estoy muy segura, pero sí en España, definitivamente.
4: Però anem a retrocedir una mica. Què és el pole art i què és el pole dance? El pole dance va començar com una pràctica dels clubs de striptease a meitats del segle XX, que consistia en ballar al voltant d'una barra de metall. Però ja en els anys 90 es va començar a separar i a obrir-se a nous aparadors. Va ser durant l'última dècada del segle passat quan a Las Vegas es va obrir la primera escola que ensenyava la pràctica del pole dance com una disciplina esportiva, el que ara es coneix com a pole sport. Avui en dia existeixen diverses versions de la disciplina, com el pole art, el pole hills o pole exòtic o el pole sport. I tots els estils conviuen permetent atletes i artistes expressar-se de la forma que prefereixin. Escoltem a la Gina Joya, propietària, professora i competidora de l'estudi Vive Pole de Rubí.
6: El pole art és una de les variants que tiene el pole dance. Si bien es cierto que existe el pole sport, que es hacer figuras en la barra, trucos, también hay otras modalidades que no precisamente requiere de hacer esas figuras, sino que son más bailadas o más de soltarte. El pole art va por ahí. Respecto al pole art, creo que es la parte de este deporte que nos permite el crear, proponer, expresarnos a través del movimiento utilizando la barra. Y creo que la finalidad del pole art es que podamos llegar a despertar alguna sensación en el público o alguna emoción.
4: Com hem escoltat, el pole art és el centre de l'espectacle Prólogo de Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, i és aquesta disciplina que busca expressar una idea, una història o un sentiment i posar aquest propòsit per sobre de tota la resta. Karen Gutiérrez ho explicava així.
7: El pole art es una rama del mundo del pole dance en el que se basa en enfocar, en crear desde la emoción o desde el movimiento o desde contar alguna historia y no desde temas de fuerza o flexibilidad, o sea, como que las personas que crean, ya sea una secuencia en la barra o una coreografía, es basándose desde ahí, desde ese sentimiento que quieren demostrar o también tomando mucho en cuenta cómo quieren que el espectador se sienta mientras lo ven.
4: En l'entorn del pole dance a Espanya, fins ara només es disposava d'una forma d'exposar l'art dels ballarins i els atletes. Eren les competicions. Normalment, aquestes competicions demanen una quota als participants per poder entrar a competir. I tot i que l'ambient és sempre positiu entre els pole dancers i és una experiència que tots gaudeixen, Karen Gutiérrez, que és bicampiona d'Espanya de pole dance i també guanyadora de diversos tornejos internacionals, va voler trobar una forma de que els artistes poguessin expressar-se sense pensar en jutges, puntuacions o altres restriccions de les competicions. Per aquesta raó, juntament amb l'artista de pole dance Filippi Camargo, van crear l'espectacle de pole dance Prólogo. Per a ells era molt important crear un bon precedent d'un show on no només es prioritzés que els artistes tinguessin llibertat creativa, sinó també que poguessin tenir una remuneració econòmica digna en lloc de pagar per poder participar.
7: Nosotros nos surgió la idea desde la necesidad de tener un espacio en el que podamos mostrar nuestro arte sin tener que participar en una competición. Entonces de ahí nos hizo el clic y dijimos, ¡ah!, deberíamos de crear un show que podamos invitar a todos y le paguemos a todos. O sea, que no sea en ese formato, sino en un formato en el que todas las personas que van a participar ganen su remuneración económica, porque también al final una pieza de pole dance es mucho trabajo detrás, o sea, es mucho tiempo, mucho dinero, o sea, es una inversión en sí muy grande. Y en el mundo de la compe, probablemente, dependiendo de muchos factores, puede que no recibas ningún tipo de recompensa más allá de, claro, de tener tu video, tus fotos. En cambio, nosotros queríamos que realmente saliera, o sea, que estas personas salieran recompensadas por ese trabajo tan fuerte y también intentar cambiar un poco el mundo del pole y que este formato se haga más. O sea, nosotros no quisiéramos ser el único showcase que existe que le paga a todos los artistas, quisiéramos que en un futuro existan más showcases así.
4: Igual que espera Karen Gutiérrez, també altres professionals del pole dance com Anna Abogates, de l'Escola del Revés a Terrassa, valoren positivament la iniciativa i volen que sigui un precedent.
8: Que el pole dance, a banda dels seus orígens, ara mateix és una forma d'expressió, una forma de vida per molta gent que ho practica. I el fet de que facin aquest espectacle a Barcelona reunint els millors talents que tenim, penso que farà conèixer-ho molt més i penso que donarà força a aquest esport aquí a casa nostra. I també penso que és molt important fer aquest tipus d'events. Penso que és molt important que estiguem tots molt units, tant escoles com artistes, perquè això segueixi creixent i agafi més força aquesta disciplina davant del públic no expert.
4: L'espectacle Pol Art Showcase Pròlogo tindrà lloc aquest diumenge 6 de setembre al Teatre Poliorama a les 8 del vespre. Les entrades estan a la venda a través de la web polartshowcase.com i oscil·len entre els 15 i els 70 euros depenent del seient. Seran 12 artistes seleccionats per Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, que també participaran en el showcase, i serà un espectacle únic a Espanya i a Catalunya. La comunitat de pole dance espera que sigui el primer de molts.
2: Queda apuntat, doncs, a la nostra agenda. Avui hem conegut una miqueta més què és el pole dance de la mà de la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez, que n'és tota una experta. Molt, molt xulo, molt interessant i, sens dubte, una pràctica que donarà, des de la vessant esportiva i artística, donarà molt de què parlar segurament en els propers anys. Nosaltres seguim endavant, ara sí, tancant programa gairebé, perquè falta fer una ullada a com estan els peluts de la casa, els gossets. Des de Ràdio Calella ens porten un nou lliurament d'aquesta micropíndola informativa de consells per als gossos que anomenem Dog Tips, avui parlant sobre si a l'hivern els hem de tapar o no i també com tenir cura de la seva higiene.
9: Creieu que en els gossos se'ls hauria de rentar la boca? Les dents, la llengua... Moltes vegades quan passegen oloren, ensumen i moltes vegades es poden arribar inclús a ingerir moltes coses. És important per ells mantenir les genives i les dents en bon estat? I també amb les ungles. És important mantenir-les llimades i retallades? Què en penseu?
10: Dog Tips.
11: Un espai amb consells pels nostres peluts.
12: Quan fan clic-clic, normalment és que ja s'han de tallar. Quan comencen a torçar els dits, és que s'han de tallar.
13: Mar Sánchez, esteticista canina.
12: Les ungles... Aquí tenim un problema i és que cada gos té el que és la veneta de dintre de l'ungla amb una mida diferent. ¿Vale? N'hi ha que la tenen més llarga, n'hi ha que la tenen més curta. Això depèn de cada quan se li tallen les ungles. Si des de ben petit comencem a tallar les ungles, aquesta veneta tira una mica més enrere i llavors doncs, podem tallar més curtetes. El millor és que el gos pugui córrer. Els gossos que surten molt al carrer i que corren i tal... Sovint no cal tallar ungles, perquè les tenen ben anul·lades del terra. Llavors està pendent dels espolons, que són aquestes ungles que estan penjant a banda i banda de les potes, que no toquen el terra i llavors doncs, no es poden esmolar. Es podria fer a casa si el gos es deixa de tallar les ungles, bé, però amb molta cura de no tallar i fer-li sang. Llavors doncs, heu d'anar amb una miqueta més de cura a l'hora de tallar, si voleu fer les puntetes, o bé comprar-vos una lima i limar les puntetes de les ungles.
14: Cada cop hi ha més problemes de... Bueno, i la gent està molt més conscienciada amb el tema de les dents.
13: Nacho Mediavilla, veterinari.
14: Sí, venen molt problemes dentals molt bèstics que poden generar problemes interns, problemes de dolor a la boca... Llavors, jo recomano una higiene dental, sí, diària. Clar, depèn del gos. Hi ha gossos que tenen molta més tendència a formar sarro que d'altres. Però clar, jo estic traient... peces dentals, perquè és que es podreixen les boques, literalment. I en gats també hi ha molts problemes de gingivostomatitis, que fan molta inflamació de la geniva, i també el problema és que els gats, tant gossos com gats, és difícil rentar-los les dents, però els gats encara més. Obrir una boca d'un gat no ho suporta gaire, i en gossos que tampoc ho suporten, però alguns sí.
9: Existeixen diverses opinions referents el que s'hauria de fer o no fer a l'hora de vestir els animals. Hi ha qui diu que és bona idea i que podria ser sense cap problema perquè estem protegint l'animal del fenomen del vent que pugui sorgir. Vents, pluges, freds, neu... I n'hi ha que diuen que els animals al cap i a la fi estan dissenyats per això, no? Per poder suportar totes aquestes temperatures. Què en penseu vosaltres?
15: Els gossos no suen com nosaltres, eh?
13: Quico Baltrons, instructor caní.
15: Tenen regulant la temperatura. Els gossos el que necessiten és no tantes tonteries.
14: A veure, hi ha gossos que realment són fredolics. Jo hi ha gossos en els quals sí que recomano l'abric. Sobretot els gossos de pèl curt, tipus chihuahua, pincher... Aquests gossos són molt fredolics i tremolen molt fàcilment i agafen fred molt fàcilment.
15: Jo aquí tinc gossos de raça petita i a l'hivern, en ple hivern, tenen casetes xules de fusta i ells estan dormint a fora, no necessiten perquè es regulen la temperatura. Així que anar a la caseta quan plou, quan ells volen, eh? Evidentment, si tu l'acostumes a estar amb estufa i sota cobert cada dia, doncs voldran això, però els gossos estan preparats realment per viure a l'exterior.
14: Cada individu és un món. Llavors, els que realment vegis que tremolen, que passen fred, doncs, bueno, sí. I després, si volen per moda, doncs no passa res. Estan molt monos, molts, eh? O sigui...
15: I, bueno, i avui en dia veig estar gossos en carritos. Una cosa és que el gos estigui invàlid, però ja de norma he vist molta gent amb gossos normals, com si fossin bebès, amb un carrito. És absurd, és ridiculitzar els animals. Ni ficar-li vestits, jo almenys, eh? No sé, és que els gossos cada vegada estan perdent la seva essència.
10: Dog Tips.
11: Un espai amb consells pels nostres peluts.
2: Gràcies als companys de Ràdio Calella per oferir-nos aquest Dog Tips cada setmana. Déu-n'hi-do, també hem pres bona nota, eh? Entre com cuidar els gossos i com cuidar les plantes. Doncs això, hem tingut molts consells de cures durant aquest estiu. Seguim endavant. Qui no ha faltat ni un sol dia durant l'estiu tampoc és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Com estàs?
16: Molt bé.
2: Sí? Preparada per l'agenda?
16: Sí.
2: Vinga, comencem amb un concert de Pepet i Marieta. A la placeta de les Yanyes, Yanyes, Yanyes. Entra forts, entra forts.
16: Fortíssim, fortíssim.
2: A Tortosa, això, eh? Aquest territori conegut.
16: És conegudíssim. Doncs a Pepet i Marieta actuen a les festes majors de la Verge de la Cinta i entra de la seva última joguira, ja que ja pleguen. I, bueno, és una banda que fusiona la rumba, el rock, l'esca i els ritmes mediterranis. I l'actuació és avui a les 11 de la nit al Parc Teodoro González. I el regidor de festes ens explica, doncs, una miqueta aquest concert.
17: Enguany fan l'última gira perquè aquest grup s'ha dissolt i pensem que era molt important que també actués a Tortosa, tenint en compte que aquí va ser on va guanyar als seus inicis un dels primers premis de les primeres edicions de l'Ebre Músic.
16: Doncs això ens deia en Jordi Jordan, que és el regidor de festes, de la importància de que Pepet i Marieta toquin a les festes de Tortosa.
2: Josep Bordes, que està al darrere d'aquest projecte musical, que ara ja fa molts anys que funciona, no? I és dels més celebrats aquí a Terres de l'Ebre. Molt bé, Pepet i Marieta, és veritat, fan la seva gira de separació ja. I vinga, ara marxem cap a l'Alt Empordà, cap a Sant Pere de Rodes.
16: Doncs sí, aquest conjunt monumental és la seu del cicle Espais Sagrats, que proposa recorreguts per patrimoni barrejat amb concerts i visites guiades. I la proposta que us expliquem és que demà, a 2:47 de la tarda, hi haurà el Homines Ambulantes a càrrec de l'Antoni Madoño Ranchal, que farà un recorregut per l'església i totes les seves parts, el claustre, la cripta, capelles, però al mateix temps sentint cants propis del monestir i de la litúrgia de Sant Miquel, que és el sant que està dedicat a tot el conjunt.
2: Molt bé, una proposta ben especial, també, la que ens du cap a Sant Pere de Rodes. I ara tanquem a Girona, capital.
18: Comèdia, Hamlet.
19: És una comèdia convencional, sí, que pots venir a veure
18: ell i jo,
19: tota la família, i dos personatges que comparteixen una habitació d'hospital.
16: Doncs bé, aquest que sentíem són en Peyu i l'Albert Pla, si no els heu reconegut, que en el Teatre Municipal de Girona doncs presenten Hamlet amb B alta, entremig de les lletres, que és un espectacle que precisament és una paròdia en què, com explicàvem, doncs, són dos desconeguts que es tormenten mútuament a una habitació d'hospital i doncs és una relació de venjances, humor negre i una miqueta, doncs,
2: molt bé.
16: Això, per passar-nos-ho bé. I això també és demà, a 8:45, en el Teatre Municipal de Girona.
2: Genial, doncs també prenem bona nota. Moltíssimes gràcies, Lídia. Demà és divendres, últim dia, i farem una agenda especial o què?
16: Ploraré.
2: Ai, plorarem juntes. Molt bé. Gràcies, Lídia. Fins demà. Una abraçada.
16: Fins demà. Una abraçada.
2: I tanquem ara ja sí, a falta de 2 minutets per arribar a les 11 del matí. No, dos, no, 5:30. Vinga, va, ni per tu ni per mi, 5:30. Per arribar a les 11 del matí, el que fem és connectar la darrera connexió de la jornada amb l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, hola de nou.
20: Hola de nou, i per últim cop avui.
2: Ai, així ràpidament, tenim alguna impressió més sobre això de la tornada a l'escola o què?
20: Doncs mira, sí, tenim una impressió, i no és un àudio, és un comentari, i ens ho escriu la Bruna, que pel que entenc és mare, la Bruna del Port de la Selva. I ens diu el següent, diu, l'estiu és una mostra clara que l'educació no és només una cosa de l'escola. És un bon moment per forjar vincles i treballar valors entre pares i fills. Així que com a família sempre ens costa un xic deixar enrere aquests mesos.
2: I tant que sí, tant que sí. Hi ha qui ho veu amb alleujament, no? En plan de, uf, ja està, ja no ens hem de fer càrrec dels nens, però hi ha qui realment ho ha gaudit, poder gaudir de les criatures, de la canalla.
20: I tant.
2: I ara sap greu deixar-lo doncs, en altres mans. També t'ho dic que la cosa canvia a mesura que els nens es fan grans, eh?
20: Sí, ai,
2: no?
20: Sí.
2: Ara
20: sí.
2: Que guanyen autonomia ja estàs més acostumat a deixar-los que campin sols.
20: Home, i tant. Entenc que al principi, home, un fill com a, deixa'm dir-ho així, com a projecte, no? De vida o d'alguna manera com a parelles o també per famílies unifamiliars. Doncs clar, vulguis o no, requereix molt a l'inici i després doncs, ja volen del niu, no? I et dona més autonomia.
2: Doncs sí. En fi, autonomia que ara perdran els mestres, em sentim molt per vosaltres, però en fi, intenteu gaudir-ho tant com pugueu.
20: I tant que sí.
2: Molt bé. Tema per demà, Enric.
20: Tema per demà, depressió post-vacances.
2: En sèrio, que ja deia la Lídia, diu, acabarem plorant, sí?
20: Sí. Jo posaria depressió post-obert per vacances, gairebé. Sí.
2: Vinga, fem-ho així. Doncs
20: ja
2: vinga, avui, que demà és l'últim dia. Enric, ja ens posarem tristos demà. Avui a disfrutar-ho de moment. Gràcies.
20: Salut, fins demà.
2: Ressegueix el teu perill. Ara sí, 3:30 ja seran les 11. Ara sí que us diem adeu, que acabeu de passar bon dijous i ens retrobem demà a les 9 en la darrera edició de l'Obert per Vacances. Estarem nerviosos, estarem sensiblons, així que espero que esteu fent-nos costat també amb nosaltres a l'altre costat de l'antena.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: No sabia que t'agradessin els musicals.
4: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
5: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: Aquest no ets tu.
6: No, és el Gene Kelly.
4: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. A aquesta hora el sindicat USTEC es reuneix amb la consellera d'Educació amb la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre sobre la taula. A les 12, Educació es reunirà també amb la CGT, l'altre sindicat convocant de l'aturada el primer dia de curs. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguei. Bon dia.
2: Bon dia. La reunió es fa amb els dos sindicats per separat al Departament d'Educació per mirar d'apropar posicions i amb la mirada posada a la vaga del dia de la tornada a l'escola i l'institut. USTEC ha criticat que durant l'estiu no s'ha fet trobades per iniciar la negociació i veu difícil aturar la protesta dels docents del dia 8. La consellera Esther Niubó posa sobre la taula les millores ja pactades i estem a l'espera dels resultats d'aquesta reunió que ha començat a les 10 del matí amb la presència també del secretari de Millora Educativa Ignasi Jiménez i per part d'USTEC la portaveu del sindicat Yolanda Segura i també Andreu Mombrú. A les 12 la consellera reunirà amb la CGT.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització de l'entrada i que farà públics els informes.
3: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el Servicio Diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per a la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de 70.000 persones els dies 30 i 31 de juliol. I en mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. A hores d'ara, l'incendi ja està extingit i el tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès a causa de l'incident que se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. A banda, també, un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic.
0: Notícia.
4: Premià Mèdia. Informació.
5: Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Mobile Ventis, però que no estan penjats a les parades i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure i això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt.
4: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
6: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Quins estan sent els llibres més venuts durant aquest estiu? Avui hem vingut fins a la llibreria Vapor Vell per conèixer les lectures també que ens recomanen i veure com viuen aquests 11 anys ja de història que porten aquí a Premià de Mar.
2: Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant ara en fa 11. Xavier, com estàs?
3: Molt bé.
2: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
3: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Tant massaig com a nivell més popular, com... bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
2: Molt bé. Avui preguntarem per els llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
3: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
2: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què s'dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria Vapor Vell.
3: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va voler apuntar gent voluntària, i després de parlar amb la meva companya i amb ganes acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després, pitjor, perquè amb temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
2: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
3: Bueno, nosaltres, a part dels títols... Bueno, ara escoltàvem allò dels Murdocus i, efectivament, ha sigut un any d'esclat del Murdocu. Fins ara, també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el Murdocu. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més. Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. I una mica aniria per aquí.
2: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això, si estic buscant això altre?
3: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt acostum, d'allà amb els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
2: Sí,
3: amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home. O sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
2: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més a demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
3: No, i aquí té un criteri molt, molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode i nosaltres a partir d'aquí o, evidentment, si vol, si ja vem el seu decidit, uh-huh. però si no, anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors uh-huh. i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. I aquí vem la idea molt clara i aquí qui no. Uh-huh.
2: Molt bé. Núria, no sé si tens sí. alguna cosa que li vulguis sí. preguntar al Xavier.
4: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil? Llegeixen, segueixen en boga encara tots aquests llibres d'aquestes novel·les romàntiques que tenim
3: sí,
4: tots els adolescents
3: el
4: enganxats?
3: És un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria sí. ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntasi. Moltes lectores, bueno, bastant joves, el que passa és que i igual molt mainstream, no? a partir de les xarxes socials i així, uh-huh. però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, uh-huh. si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en venem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure. No?
4: Clar, i la literatura infantil ja fa molt de temps, no? que són caramelets també els llibres que n'hi ha per triar i remenar.
3: Sí,
4: i,
3: bueno, tens, festival. Diguem que a la franja 9 és més... Bueno, es ven molt, no? perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguent què és una llibreria. És curiós Clar. A vegades la diferència uh-huh. entre una llibreria i una biblioteca, no? que t'entren nens aquí, i quan haig de tornar, no?
4: En sèrio? Que monos.
3: Sí, sí, sí. O entren en silenci, no? que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària aquesta mita de que et faci callar, no? I entren... Bueno, molt, molt prudents i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la incorporació a les tecnologies, i on nanos que tiraven molt de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen. No? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, ja ho hem vist diverses vegades. Lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Et venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, uh-huh. més senzilla.
4: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil. Llibres bueno. posats de totes les maneres i, a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo, sí, teniu. Sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades hi ha llocs que per falta d'espai, a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir mm-hmm. físic, tenir material.
3: Sí, home, és el que intentem. A més, tenir no només a totes les mides i a tots els colors, sinó això, amb la voluntat mm-hmm. de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs també funcionem molt en comandes, el que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells dels Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt i la gent ho sap en, bueno, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
2: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui i també als nostres oients que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no? Dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també doncs, a tot aquest nou llenguatge.
3: Bueno, i també és... perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses i jo que em presto a el que em demanin d'alguna manera, que no seria... Em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, vist no sé què i tal, dic, ostres, em va... Diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor Grunyón, que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament, perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses que penjo a les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen, escolta, i que jo es deixi de fer el ridícul.
2: Però amb tot això haig de dir dir que ja li agradaria tenir doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-la, Xavier.
4: Són les blanques.
2: Sí,
3: no hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per allà una cadira a la platja que també se la van deixar i també l'hem tret.
4: Mare de Déu, però que la gent se deixa un munt de coses.
3: Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo de l'hivern, en uns anys no m'he comprat ni un paraigües. Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixant, els tens un temps i si no dius, bueno, doncs mira, clar. Ja els faig servir.
2: Clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia sí. Parlar de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendria amb la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes merescudes vacances, i la meva pregunta és, quin llibre t'emportaràs tu o passes els llibres directament?
3: No, sí que m'emporto uns quants coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió, que era el de Los Asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara, que fa una biografia sobre Einstein, Einstein. M'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'anés reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. M'emporto coses, també em vaig a Galícia, llavors m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé. També, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses. Però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
2: Molt bé. Doncs aquesta és la intenció. Núria, ja ho veus, entre llibres avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
3: Sí, no, realment aquests dies sempre tothom amb l'agost, tal, però les setmanes que hi som, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, però realment les 2 setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
2: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
3: Igualment, bones vacances.
5: Els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Si sou amants de la pintura, la Sala Premià Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I aquesta setmana, nou episodi de llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens porta dos llibres, Homo, de Juan Evaristo Valls, i Dame Veneno, que quiero vivir, de Leticia Sala, dos llibres que busquen reflexionar sobre la bellesa, la llibertat i la satisfacció de perdre's coses.
3: Doncs vinga, nou episodi de llibres, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal? Com estàs avui?
4: Bé, bé. Estic millor que ahir, pitjor que demà.
3: Bueno, intentarem fer el que puguem.
4: Sí, sí.
3: Avui portes dos llibres, segons tu, d'actualitat.
4: Sí.
3: Parla'm una mica d'aquests dos, d'aquestes obres.
4: És que m'han cridat molt l'atenció. Un és de la Leticia Sala, que es diu Dame Veneno, que quiero vivir. Val? I això és veritat, m'has fet pensar en els xunguitos.
3: Sí, bueno, és que quan m'has dit el títol fora de micros, he pensat, això no és una cançó de los xunguitos bastant coneguda, però no, és Dame Veneno, que quiero vivir.
4: Sí.
3: Aquest és vivir, l'altre és morir.
4: Sí, sí, tot és molt així. I el subtítol és Skincare, Botox, Miedo a Envejecer y Linaje Femenino. A mi el que em va cridar l'atenció no és només l'skincare, el Botox i el Miedo a Envejecer, cosa que és real i tal,
3: sí,
4: sinó el Linaje Femenino, no? Volia saber a veure com ho lliga això. I és aquesta autora que es diu Leticia Sala, que ella és, bueno, ha escrit algun llibre, també és lletrista de diferents grups, vull dir que està també dins el món aquest... Sí. d'artístic,
3: sí,
4: i de més.
3: Bueno, com podràs comprovar, ja que m'aveus i has parlat, sí, de skincare i aquestes coses,

0: Jo no hi entenc massa, malauradament. Sí. M'intentaré fer el que puguem.
1: Sí, bueno, skincares, bueno, tots aquests...
0: Sí, sí, això sí, no, que es posen a la cara.
1: Les cremes, exacte, no, exacte. Els teus rituals, sí. No, els tractaments aquests que et fas a casa i així.
0: Correcte,
1: val?
0: Sí, sí.
1: El botox és aquestes injeccions, no?
0: Que aquí cuidado.
1: A partir de... Sí, a partir d'una... De la bactèria aquesta botulímica, no? Que és el veneno, no?
0: Sí, veneno, també veneno.
1: És el teu aquest. I, no?, que et relaxa el muscle i llavors doncs, fa que no tinguis arrugues i aquesta por a envellir, que bueno...
0: Bueno, però es refereix a veneno en el títol, però, clar, es refereix a veneno només a lo del Botox o a tot en general?
1: Perquè, jo,
0: clar...
1: sí, tot en general, perquè aquest llibre també fa referència que és... Tot això ara perquè és molt exagerat tot aquest tema, no?, i també perquè hi ha tot el tema de xarxes, de les pantalles, ens veiem molt a nosaltres mateixos i als altres.
0: Bueno, no? I t'anava a comentar el tema de les influencers, que afecten
1: clar,
0: molt el tema de...
1: I dels filtres,
0: de maquillatges,
1: que ja no saps...
0: No?
1: Que és maquillatge i que és un filtre, no?, posat
0: sí, bueno,
1: per la mateixa... Clar, no? I, però que hi ha això en el segle XVII o XVIII, no? Vull dir que les senyores aristòcrates també es posaven un tipus de materials amb arsènic o amb plom i que acabaven enverinades per tenir la pell encara més blanca, no?, més com de nina, i que això també les estava matant. Vull dir que és un tema que ara passa... però que ja durant molt, molt, molt de temps això sempre ha passat, no?
0: És curiós perquè és com la percepció de la bellesa és tan diferent i sobretot quan em parles de segle XVII i segle XVIII, parlem de bueno, jo he anat a molts museus, m'agrada molt l'art i quan veig obres de Rubens, diré que ara és belga, si no m'equivoco, o holandès, crec que és belga.
1: Belga o holandès?
0: Crec que és belga. Les Tres Gràcies, que és un quadre molt famós, representa la dona amb un pes, doncs, més...
1: Sí, superior a...
0: Un obès, sí, no?, podríem dir, que és la forma de bellesa que es tenia en aquella època, perquè es relacionava a la bellesa en quant a riqueses, en quant a poder menjar molt. Llavors, tu m'estàs parlant d'un altre tipus de bellesa i no va massa allunyada d'aquest segle.
1: No, és clar, és que
0: curiós.
1: Jo suposo que tot és molt reflexe de l'època on que vius, no?, i de les necessitats i de les aspiracions, no?, que provoca la societat, depèn de quina època, no?, llavors, doncs, és així, no?, és com el romanticisme, no?, que tothom havia de ser com molt blanc, molt lànguid, no?, poc vital, no?, perquè és així com molt oníric, i en canvi ara tampoc no és
0: bueno,
1: així.
0: Clar, és el tema que hem parlat de les influencers, no sé si tu n'has vist algunes, però clar, si parlem d'influencers, no només parlem de maquillatge i bellesa, sinó també podem parlar de coses més en general, viatges, penjar-ho tot a les xarxes...
1: Sí.
0: Per mostrar una realitat, podríem dir, diferent a la que és. No?
1: Sí, sí. Sí, a més que tot és molt ficció, no? Vull dir que... I ens emmirallem amb aquestes fantasies i que al final ens acaben enfonsant una miqueta també amb la misèria, no? No només per comparació, sinó que a vegades hi poses tanta intenció i que quan realment ho aconsegueixes no t'acaba d'omplir el que tu t'esperaves.
0: Pot haver-hi un punt d'enveja, creus?
1: També, també. Sí.
0: Bellesa, enveja, va una mica relacionat.
1: Sí, sí, el ser sempre desitjable, no? Que tothom sempre doncs, cridis l'atenció en algú, no?
0: Bueno, però això és un altre debat molt interessant, que és el fet de que la gent sigui bella, amb B, no amb B, amb B baixa,
1: guapa,
0: guapa, per ella mateixa o per als altres?
1: Normalment sempre sol ser més per als altres que per una mateixa.
0: Bueno, la gent normalment et diu el contrari, perquè no vol quedar malament, no?
1: Sí. Sí, sí. Hi ha aquest llibre, llavors, però també em porto un altre, és que estan com relacionats, més o menys, d'un professor de filosofia, que és Juan Evaristo Valls Boix, que es diu Homo,
0: val?
1: Que és el gusto de perder, que és l'oposat al FOMO, que és la por aquesta, perdre qualsevol... Aquesta por de perdre qualsevol cosa, no?, d'acte, activitat i de més...
0: El que
1: sigui. No, no t'ho pots perdre, ho has de viure tot. Has d'estar sempre vivint al límit, no? I, en canvi, el Homo és tot el contrari, és no ho faré.
0: M'és igual perdre-m'ho, no?
1: M'és igual perdre-m'ho, però normalment sempre com una reacció davant d'aquesta ansietat i d'aquest estrès i de més, no? I jo crec que aquests dos llibres estan relacionats perquè jo crec que són coses que ens passen ara a nosaltres més o menys de diferent intensitat, però sí que, per una banda, ens aterroritza fer-nos grans i envellir i que deixem de ser nosaltres perquè ens imaginem que nosaltres sempre serem joves i guais i tal. I per una altra banda, també aquesta, i això provoca molta ansietat i, i molta preocupació i de més, i també aquesta manera de viure sempre amb molt d'estrès, fent 3.000 activitats alhora, intentant viure-ho tot, no? És com abans que deies que havies fet un viatge, doncs, bueno,
0: correcte.
1: Què passa amb els viatges? Pues que ho vols fer-ho tot. Vols anar aquí, vols anar allà, tot, i al final...
0: No et dona,
1: és com una mena de tortura màxima,
0: sí.
1: I en lloc de gaudir i estar bé...
0: Vas a sac.
1: És una carrera.
0: Sí, correcte.
1: Llavors, on està aquest límit, no? On ens deixem portar, on som nosaltres que decidim, no? I sempre aquests dos llibres, a mi el que m'han fet pensar és on està la nostra capacitat de decisió? Sabem el que volem? O sempre estem atrapats, doncs, amb aquesta ansietat, amb aquest estrès, que després tampoc no ho podem aprofitar perquè tot ha passat tan ràpid que no has pogut gaudir, vull dir que no ha quedat res amb tu de tota aquesta activitat que has fet, no?
0: Bueno, però en el cas de viatjar, que has donat aquest exemple, jo he viatjat molt i jo, al final, amb els meus pares estem molt acostumats a perdre'ns coses que ja ni ens afecten. Vam anar a Madrid, no vam anar fins al Mercado de San Miguel,
1: sí.
0: I no va passar res.
1: No va passar res.
0: Al final, no ho pots fer tot. I si no, ja hi tornaràs.
1: No es veurà del lloc, clar.
0: I en quant al llibre, jo sempre m'intento llegir la sinopsi de cada llibre, i al llegir-me la d'aquest llibre, t'he de dir que m'ha costat Déu i ajuda entendre. Quan has dit que era filòsof, ja...
1: Sí, però ho fa d'una manera molt entenedora, perquè a mi el que m'interessa és que va com bastant al fons de la qüestió, no? En aquest sentit, doncs, que al final tot és un tema de diners, no? És un tema, doncs, de gastar, consumir sempre, no perdre res perquè tu ets algú i tu has de construir-te tu mateix vivint aquestes experiències. Llavors, si no ho fas... No ets ningú. Vull dir que has d'estar al cas de tot, has de comprar-ho decisions sempre...
0: Que parlaríem d'un esgotament col·lectiu en quant al sistema capitalista. Seria com la primera frase que definiria aquest llibre, no? És com allò de definir, la llibertat de les persones, de cadascú de nosaltres, no a través de consumir, de comprar, de tenir èxit, sinó de tot el contrari, no? Que seria poder, no fer res...
1: Clar, triar. Vull dir, estic cansat, doncs me'n vaig a dormir. O no sé què, doncs faig tot el contrari, no? O estic molt actiu, doncs vaig a fer alguna cosa, però la trio jo, i la trio jo a la meva mida segons el que jo necessito, el que jo vulgui. Canvi ara... Clar, les forces són tan grans, no? Hi ha tantes activitats, hi ha tanta cosa per viure, no? Que llavors sempre vas com al darrere del happening, no? Però que al final això jo crec que t'acaba jugant a la contra, no? Perquè no ho gaudeixes, no ho vius amb tranquil·litat, no? No és...
0: Sí, això el concepte de llibertat ara és tan simbòlic i filosòfic, no? Com abans, que teníem el concepte de llibertat
1: més... Perquè era com una cosa molt pràctica abans,
0: també. No? L'esclavitud i tot això era més clar. Ara no tant, ara ens ho posem més en quant a filosòficament parlant.
1: Sí, t'adones que al final ets molt poc lliure, també. No?
0: Bueno,
1: sempre estàs darrere d'alguna pastanaga guai.
0: Sí.
1: No?
0: Una
1: pastanaga.
0: D'una pastanaga?
1: Clar, com els burros, no? És allò que sempre... Si aconsegueixes això, seràs feliç. Si vas aquí... No? I a vegades és tot el contrari,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: és dir, mira, jo prefereixo viure tranquil i de més. I llavors, un tema comú que hi ha en aquests dos llibres és el consum, tot el tema dels diners i de tal, i que tot costa molts diners i que et gastes moltíssims diners.
0: Bueno, per
1: que
0: això
1: és
0: tant, no? També dic que...
1: A veure. Sí, però quan ja et deixes portar tant...
0: Ja, sí.
1: És allò que és com a la societat nord-americana, no? Que treballes molt per gastar.
0: Sí.
1: Saps allò?
0: I el Japó és el contrari.
1: Gastar, sempre gastar. I llavors, doncs, això dona molt que pensar, també, perquè llavors no? És... I també un punt depressiu, no? Que realment estem en una societat bastant deprimida i que sempre anem buscant l'entreteniment continu, que és com una droga allò a lo loco.
0: I la satisfacció en el consum i en els diners, que és el que has dit.
1: Exacte, i sempre ser desitjable, no? I sempre estar, no?, retocada, perquè clar, si retoques una cosa, després es nota més una altra, llavors sí. Això també, no? I és tota una construcció molt fantasiosa que van omplint buits que mai acaben d'omplir-se mai. No sé, a mi m'han donat molt que pensar.
0: Molt bé, Mar, doncs dos llibres que ens han fet pensar molt, que ens seguirem pensant després del programa una miqueta, molt filosòfics. Gràcies per portar-nos aquests dos llibres. Recupera't.
1: Gràcies, sí, sí, doncs estic aquí amb la tos cavernosa.
0: I fins la setmana següent.
1: Vale.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El grup d'hostaleria i turisme de Mataró i el Maresme té nova direcció. Davis Lugo, del grup Renart, és el nou president i agafa el relleu de Jordi Milà. L'entitat vol seguir reforçant el seu paper com a referència del sector a la comarca i incorpora nous perfils empresarials com Marta García, Lluís Salart i Imaz Villar. En un comunicat, la nova junta aposta per seguir sent útil i propera perquè noves empreses vulguin formar part del projecte i també apropar el sector a noves generacions i treballar per seguir dignificant la professió.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'artista premianenca Maisabel Duran mostrarà la seva col·lecció de collage a l'Ateneu Ibèria. Duran mostra el seu món interior amb retalls i creativitats que neixen per fer conviure molts elements. El color, la forma i la textura serveixen per descobrir relacions inesperades. I com diu l'autora, posar d'acord allò que potser no hauria d'estar-ho. Per això es titula Poner de acuerdo lo que no lo está. La mostra es podrà gaudir aquest dissabte 5 de setembre a les 6 de la tarda al carrer del Pilar 50.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui volem parlar amb l'Albert Tubella, que és el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i també del Club Natació Premià. Avui descobrim quins són els objectius amb els que arriba el nou càrrec i també si hi haurà conseqüències diferents o serà una gerència continuista. Albert, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Ens fa il·lusió poder parlar amb el nou gerent d'aquest centre esportiu municipal. Com entomes tu aquest càrrec? Amb il·lusió, també?
1: Entomo amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè, evidentment, suplir la persona que supleixo doncs és una responsabilitat, però molt il·lusionat, molt entusiasmat i amb moltes ganes de poder portar el Sant Premià, al Club Natació, com bé deies, i a la població de Premià, tot allò que pugui sortir de mi i del meu equip.
0: Uh-huh. Mai no és fàcil suplir a ningú, però menys una persona que hi ha dedicat pràcticament la seva vida, no? Li fèiem una darrera entrevista

0: tingui temps d'anar-me adaptant a la situació i, evidentment, amb ganes de seguir amb una continuïtat i de no perdre el que ja som, que més és important, i de seguir millorant. Al final de la vida has de seguir millorant. Jo sóc un sèrgim creient de que o millores o empitjores, quedar-te com estàs no quedes mai, i amb aquesta il·lusió afrontem el nou càrrec de fer que el SEM continuï sent una referència no només a nivell comarcal, sinó a nivell de país, i millorar tot allò que creiem que es pugui millorar per millorar el servei que donem.
1: Que bo. Quines són les funcions principals d'un gerent? Com arribes al club?
0: Pues bàsicament, la funció del gerent és tot el que és la relació amb institucions, la relació amb el que són els socis, en aquest cas. Nosaltres estem constituïts com a UTE i tenim doncs, que respondre davant d'uns socis, la gestió diària, la gestió de proveïdors, la gestió del personal, la gestió de l'equip, la gestió dels serveis. Bàsicament, la funció del gerent és controlar-ho tot, tenir tot sota control, i anar portant totes aquelles millores o aquelles modificacions o anar solucionant aquelles coses que amb el dia a dia van sorgint, com et deia, perquè el servei sigui el més eficient i eficaç possible.
1: Uh-huh. I quina situació t'has trobat ara que has arribat al centre esportiu municipal? Com defineixes aquesta primera presa de contacte?
0: Bueno, com et deia abans, jo pel que conec, per la meva experiència, el centre municipal de Premià és exemplar. Jo penso que la grella de serveis, les instal·lacions, el personal que tenim és envejable. És envejable, però la situació penso que és positiva, que és òptima, que la volem mantenir i millorar, com et deia ara, però ara per ara penso que som un referent i la meva tasca principal ara és mantenir el que estem mantenint en aquest període de transició que a poc es va acabant, i un cop acabem la transició, amb l'equip de treball que tenim, la instal·lació que disposem, amb el suport de l'Ajuntament i amb el suport d'altres institucions, seguir sent un referent i seguir sent un servei públic pels ciutadans de Premià de Mar, de Premià de Dalt, de qualsevol ciutat de la comarca que vulgui comptar amb nosaltres, donar els serveis que ens requereixin.
1: Mm-hmm. Ens deies, Albert, si no millores, empitjores. Per tant, entenc que anirem a millorar. Per on passen els nous reptes? O quins reptes a curt plaç et poses per endavant?
0: El repte principal és seguir donant el servei que donem i millorar-lo. Al final, com et deia, tenim una grella molt competitiva en quant a serveis, d'activitats, de cursos, de classes dirigides, tenim una grella molt competitiva. L'hem d'anar actualitzant. Quan parlo de millorar vol dir que hem de fer una actualització constant del servei que donem, perquè el món de la gestió esportiva evoluciona molt ràpid. Constantment hi ha noves idees, constantment hi ha noves aportacions, constantment hi ha noves eines que tens que donar, val? I per altra banda fer un manteniment de la instal·lació. La instal·lació ja té una certa edat, ja té una certa antiguitat, i per nosaltres, per mi, és fonamental anar fent un manteniment perquè estigui sempre en les màximes condicions que els nostres abonats mereixen.
1: Uh-huh. I quins són els límits? Perquè imagino que també hi haurà limitacions, no? Que tampoc pots arribar i dir, ara farem piscines olímpiques.
0: No, el límit és el que tenim. Tenim una instal·lació, que és la que tenim, val? I el límit és millorar-la fins al punt d'aquesta actualització constant, anual, mensual, trimestral, digui-li com vulguis, per anar fent un manteniment, per anar fent innovacions, per anar millorant-la, val? Evidentment, no parlem d'una millora substancial, perquè evidentment no podem fer piscines olímpiques, no podem fer altres sales, no podem fer un pavelló, perquè no és la nostra feina, som un club de natació, i això el que és important és la làmina d'aigua, però bàsicament el límit serà aquell doncs, que puguem arribar sempre per donar el servei, com et deia, de satisfacció al que és la població.
1: Molt bé, avui coneixent l'Albert Ovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, com s'afronta l'estiu? Perquè, evidentment, la piscina també és un bàsic per combatre la calor i, a més, amb tota l'activitat que hi ha, ara, aquests mesos que ja comença aquesta primer onada de calor i ara ja també habituant-nos cap a aquests mesos de juny, juliol, agost.
0: S'enfronta amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè sembla ser que la previsió de temperatures farà que les piscines siguin un lloc de refugi necessari per la població, amb la il·lusió de seguir aportant els nostres casals d'estiu, els nostres cursets intensius, la nostra activitat de dirigides. Estem preparant ja la instal·lació i ja estem en tot el procés de preparació de temporada d'estiu i l'afrontem amb la responsabilitat de que, evidentment, una piscina, i una piscina com la nostra, amb tota la instal·lació que suposa, amb els serveis que donem, és fonamental perquè la població de Premià pugui gaudir d'un estiu, ben a les platges, ben a la piscina, i quan vingui a la piscina estigui confortable, estigui ben atès, es senti ben tractat i trobi el que busca.
1: Mm-hmm. Hem parlat de millores d'aquest SEM, d'aquesta millora contínua. També hem parlat dels límits, no? Límits que han de ser creïbles, evidentment. però hi ha marge també de creixement? És a dir, al punt on estem ara encara podem créixer més?
0: Jo crec que sí. Jo crec que podem donar un passet més, potser no un gran pas ara per ara, però un passet més per amb els números que ens movem ara d'abonats i amb els números de gent que fa ús de la instal·lació. Jo penso que ara ens plantegem un rep

0: tracta és, amb aquests murs actuals que es deia ara, donar el servei que mereix. Val? I això ara per ara és un repte. Jo penso que la gent a poc ens va fent confiança, tant si la població, les escoles, gent de poblacions colindants ens fa confiança, això fa que els números de gent que fa servei de la nostra instal·lació són importants, i el repte aquest estiu passa per tothom que vingui a la instal·lació, tingui les condicions que busca, tingui el servei que necessita, i puguem donar, puguem respondre a aquesta responsabilitat i a aquest servei que volem donar.
1: No sé si els tens al cap, si poguéssim parlar de números, per tenir alguna xifra, no sé, en quin ventall d'abonats ens estem movent i per on passaria el repte?
0: Ens estem movent al voltant de 4.600 i escaig, en aquest moment, dades de l'última setmana. Estem al voltant del 4.600 i escaig. La xifra de dir que està sent bastant constant, bastant constant. Això el que ens pot portar és... ens portarà, sobretot, estar molt pendents dels aforaments. Perquè entrem en un aforament que hem de respectar i legalment el respectarem, i evidentment amb aquest número d'abonats, més tota la gent que mitjançant tiquet puntual, mitjançant entrada puntual, vulgui accedir a la instal·lació, hem d'estar molt advertits i molt avisats de que evidentment hi ha unes condicions de seguretat que no podem superar en cap moment. Llavors, en aquest moment, una de les tasques és com gestionem el fet de respectar, donant prioritat als nostres abonats, que per tant són fonamentals, respectar tota aquella persona de la població que encara no ho sigui i vulgui fer servei de la instal·lació, que no diguem que la cosa no se'ns n'hagi de marge.
1: Molt bé, fantàstic. I pel que fa al Club Natació Premià, què hem d'explicar, què podem explicar, com també en Tomàs doncs aquest encàrrec, no? Perquè pel que sabem, també ets una persona molt vinculada a la natació.
0: Sí, bueno, com he fet referència alguna vegada, el meu bagatge professional del principi és el món de la competició i el món de l'alta competició. Per mi, l'oportunitat de treballar amb la Natació Premià és un repte que, igual que el del CEM, doncs m'agafo molt d'entusiasme. Jo penso que podem fer un pas, així si amb el CEM podem anar fent passos més controlats i passos més mesurats, jo penso que amb la Natació Premià hem de fer un pas important. I jo espero comptar amb el suport dels equips tècnics, de la junta directiva, que hi consto que la tinc, perquè el Premià una mica recuperi la imatge i recuperi el prestigi que ha tingut històricament dins la natació d'aquest país i d'aquest estat. No serà un procés curt, no és un procés immediat, perquè els processos de millora a nivell esportiu són processos, com la paraula indica, no són canvis. Jo penso que a poc hem iniciat ja un procés. L'equip de waterpolo l'any que ve continua a primera divisió nacional, el qual ens situa com un dels clubs esportius de la població i de Catalunya privilegiat. Vull dir, estem parlant d'un equip de waterpolo que està entre els 16 millors de l'estat, i això és un referent. Hem aconseguit mantenir la categoria, estem en aquest moment ja treballant per veure com queda l'equip, i perquè fa la natació també hem fet un pas endavant, tenim nadadors que aquest estiu ja van als campionats d'Espanya, tant de categories inferiors com el campionat d'Espanya absolut, i a poc penso que hem d'anar obligant-nos i exigint-nos el que et deia abans, no? Vull dir, si a nivell empresarial el no millorar et fa pitjorar, a nivell esportiu, si no millores, automàticament empitjores. Uh-huh. I estem en aquest procés també d'anar modificant estructures, anar implementant programes nous en base a tot aquell que ens fa confiança i que vulgui fer natació waterpolo amb nosaltres, i jo animo a qualsevol família, a qualsevol nen i nena de Premià que vulgui provar-ho, que vingui a conèixer-nos, doncs anar resituant el Premià on entenem que històricament mereix estar esportivament.
1: Certament en waterpolo aquests últims anys són immillorables, més enllà de la temporada esportiva, que puguis estar al grup capdavanter o lluitar pel títol, o fins i tot a vegades per un ascens a divisió d'honor, que semblava impensable, d'altres temporades que no siguin tan regulars, però acabes salvant la categoria. És cert que la feina feta els últims anys és meravellosa, és fantàstica, està, com deies, com un primer puntal a la primera categoria, a la primera nacional de waterpolo, és fantàstic. També pel que fa a la natació, estem veient com últimament també s'estan fent molts esforços i s'estan fent... bones competicions, i ja no només competició, sinó també bona pràctica esportiva, no? Per això m'ha sorprès ara quan deies i seguir posant el Premià allà on mereix, no? Perquè últimament justament estaven molt contents per com anava la qüestió de natació.
0: Ja, passa que jo ja tinc una edat, i com et deia abans, jo, el meu origen és el món de la competició, i jo he conegut el Premià històricament. Val? I he conegut des que el Joan Antoni era entrenador del Premià, que és on ve la relació amb nosaltres, he tingut una relació amb entrenadors del Premià, he tingut una relació amb nadadors, i jo penso que ens podem exigir més. Uh-huh. Jo penso que ens podem exigir més. Com a entitat esportiva, per la població que representem, per la gent que ens fa confiança, penso que hem de ser algú més exigents amb nosaltres perquè fa portar el nom de Premià de Mar com a club a competicions on històricament sempre hem estat, val? Ara, per exemple, hem tingut 4 nedadors competint al circuit Mare Nostrum aquest cap de setmana a Barcelona, que és la competició de referència internacional que hi ha a Europa, però penso, repeteixo, que hem de ser més exigents perquè estic convençut que disposem de la matèria prima, de la instal·lació, de la matèria humana, per anar-nos exigint progressivament, temporada a temporada, millorar. Perquè, bàsicament, quan parlem d'esport, parlem de millorar sempre.
1: Mm-hmm. Molt bé. Hem anat a la vessant més tècnica, podríem dir, perquè l'Albert ens expliqui com ha començat aquesta aventura a la gerència. Quina petjada personal t'agradaria portar, Albert? Com t'agradaria que recordin també aquests anys el
0: a
1: teu
0: mi,
1: pas?
0: A mi que me recordin com una persona que ha donat part de la seva vida a aquesta població i a aquesta empresa i a aquest club, que el que pugui implementar perdurim el temps, perquè vol dir que estigui ben implementat, que hagi sigut útil i que ens hagi fet millorar. I bàsicament jo, als jocs on he estat, sempre m'agrairia que se me recordi una persona que ha treballat pel bé de tot l'equip, pel bé de l'empresa, pel bé de la població, i el dia que s'acabi, doncs, que puguin tenir un record de mi com a persona professional que ha fet la feina el millor que sabia, que és la meva intenció, i que ha portat aquell granet de sorra que qualsevol persona que passi el pugui deixar, perquè institucions com la Natació Premià o instal·lacions com el CEM Premià es perdonin amb el temps millorant dia a dia, any a any.
1: Mm-hmm. T'ho preguntava perquè a vegades, evidentment, entre aquests objectius a curt plaç, a llarg plaç, els típics excels, millores, a vegades perdem de vista aquesta vessant humana, que em consta que la tens, pel que ens ha arribat també, i és evident també que quan estàs en un club familiar de tota la vida, on les relacions són de molts anys, hi ha també una calidesa humana que no s'ha de perdre, no? Per això d'aquí et preguntava per aquesta petjada, no? Perquè al final les relacions personals són el que forma part indispensable, no? del dia a dia,
0: sí, perquè,
1: del que és un club.
0: Sí, perquè per mi jo sóc el menys important. Per mi important són els esportistes, els entrenadors, els abonats, la gent que fa servei. Vull dir, la meva feina és que ells puguin treballar i que ells puguin disposar la instal·lació amb la mesura i amb les condicions que ells volen. Vull dir, jo penso que al final hi ha diferents tipus de direcció, diferents tipus de lideratge, i jo sempre he optat per un lideratge de tu a tu, per anar amb la gent i, sobretot, posar-me al seu servei pel que tot allò que creguem conjuntament. Evidentment, hi ha uns límits, evidentment, al final s'han de prendre decisions, i aquesta és la meva feina, però penso que al final el treball en equip i el treball conjunt, perquè tothom que treballa al centre i la gent que em fa servei siguin importants, per mi és part del camí i és un camí necessari.
1: Mm-hmm. Cada vegada som més conscients també de la importància de fer activitat física, ja no parlo ni del club ni de l'alta competició, eh? Evidentment parlo ja de la població en general. Cada vegada som més conscients.
0: Jo crec que sí. Jo crec que socialment que som més conscients de la importància i de la necessitat. A mi el que em preocupa és de que moltes vegades veig persones, veig gent o escolto gent de que l'activitat física com a salut necessita una direcció. I necessita uns professionals que la controlin, que la dirigeixin i que una mica la planifiquin. Uh-huh. I jo tinc la sensació personal de que hi ha molta gent que fa esport perquè sap que és bo, però la fa amb un descontrol que a mi no m'acaba de fer el pes. Gent que, evidentment, doncs, es dedica a fer esport, i es dedica a fer esport d'alta resistència o esport d'alta intensitat o d'alt impacte, sense aquest assessorament, sense aquest professional que et pugui una mica marcar. Jo penso que socialment hi ha la consciència que l'esport és salut. L'esport és salut, és educació, és moltes coses, val? Però l'esport salut, a mi tinc la sensació de que hi ha un boom de l'esport salut, però hi ha molta gent que fa esport o que pretén fer esport salut sense aquest recolzament o aquest assessorament de professionals. Uh-huh. I aquí és on jo reclamo que la gent acudeixi al CEM, acudeixi als centres per tenir aquest suport de que algun professional, perquè si no correm el risc de que deixi de ser salut. I això és un tema que socialment, pel que intueixo i pel que veig i pel que escolto, la gent es pensa que es pot ficar a qualsevol aplicació, es pot ficar a qualsevol pàgina web i automàticament té un programa per fer. I l'esport, perquè sigui salut, si volem que l'esport sigui salut, ha d'estar totalment controlat per professionals.
1: Doncs és una molt bona reflexió, Albert. A més, posar en valor i reivindicar el paper dels professionals i després justament això, l'auge també de les xarxes socials, dels perfils més de salut, d'fer activitat física, no? Ara qualsevol sembla que si no fas una marató, potser això, no ets ningú.
0: A això no? Me refereixo.
1: I potser es fa sense pràctica, sense entrenament i sense les consideracions oportunes que els professionals sí que et poden donar, no? I posem un exemple, com la marató, però poden ser moltes altres coses, no? Així que reivindiquem també aquesta figura i sobretot la importància que dèiem de cuidar el propi cos des de l'experiència, no?
0: Sí, ho veiem tots, no? Vull dir, constantment veu gent que quan acaba una marató té problemes de salut, o gent que se'n va fer triatlons, ara que es va triatlons, o gent que s'anirà al mar o als estanys o als llacs a nedar aigües obertes. Això és salut. Però només és salut si ho tens ben planificat, si ho tens ben comptabilitzat i si tens uns límits. I aquí és on reclamo jo que la gent, sisplau, recorreixi a professionals que aquest país en té, i nosaltres en tenim aquí al Cent Premià, de molt experts, amb molta experiència, perquè si no correm el risc... Jo dic una frase que no vull exagerar, però Kilian Jornet n'hi ha un. Val? Vull dir, no podem pretendre tots fer coses perquè ho veiem a les xarxes o perquè ho veiem per televisió o perquè ens ho expliquen. L'esport és salut. Salut i moltes altres coses, però que l'esport sigui salut, que és necessari, requereix un control de professionals indiscutiblement.
1: Molt bé. Doncs una primera presa de contacte satisfactòria amb l'Albert Tovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, ha sigut un plaer conèixer-te.
0: Encantat.
1: I les portes de la ràdio són obertes, evidentment, per estar en contacte i per poder explicar aquesta salut i tot el que tenim també a Premià. Així que moltíssimes gràcies per venir.
0: Jo, gràcies per convidar-me. I per acabar, m'agradaria convidar tota la població de Premià i la gent que ens escolta, que encara no ens coneixin, que ens facin confiança, que ens vinguin a conèixer, que tenim una instal·lació, tenim un personal, tenim unes activitats que segur que qualsevol de les que tenim, que són moltes, encaixa amb el que es necessiten.
1: Invitació feta. Gràcies, Albert.
0: A vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Departament de Territori ha informat que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada amb 8,9 milions d'euros i es comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Les obres que ara es liciten són, com diem, les primeres que es duran a terme del conjunt d'actuacions previstes al Conveni Maresme, que la Generalitat va presentar fa unes setmanes a Mataró, un desplegament d'accions a la carretera nacional i a la C32, que en total han de costar 384 milions d'euros que ha traspassat l'Estat a Catalunya en virtut d'un acord signat l'any 2009. Pel que fa estrictament a la carretera nacional, es preveuen en total 18 actuacions al llarg de la comarca en 16 termes municipals que s'enfilaran tots ells als 180 milions d'euros.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El primer equip masculí de bàsquet de l'agrupació Bàsquet Premià té ja nou entrenador. L'ha anunciat el club. Es tracta de Gerson García, que dirigirà el sènior masculí a segona catalana. Prové de l'Argentona i ve d'aconseguir l'ascens amb el sot 25 del club argentoní. D'aquesta manera, els premianencs comencen nova etapa amb un nou projecte i cares noves a l'equip.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Es manté la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió del sindicat USTEC amb Educació. Els sindicats han exposat les reivindicacions dels docents i exigeixen al govern el compromís d'obrir un calendari de negociació. Connectem ara amb la nostra companya Esther Minguell. Bon dia.
2: Bon dia. El sindicat ha exposat les reivindicacions més importants dels docents, principalment més recursos, sobretot per la inclusiva, i una reducció de ràtios, i exigeix al govern un calendari per seguir les negociacions dels temes que no han pogut tancar-se en els dos acords del curs passat. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, considera que ara la pilota la té el govern, que per ara no ha concretat les dates.

0: I poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
1: USTECH ha fet una crida a la mobilització aquest dimarts per mostrar el malestar dels docents, però també per fer pressió a l'administració i que mogui fitxa per seguir negociant les millores del sistema educatiu. A aquesta hora, el Departament d'Educació s'està reunint amb l'altre sindicat convocant de la vaga, la CGT.
2: Gràcies, Esther. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Sánchez ha defensat la gestió de la crisi i ha insistit que no hi ha proves que el Marroc planifiqués o executés l'entrada massiva de migrants, tot i l'informe policial que apunta en aquesta direcció. Ha anunciat que farà públics tots els informes i ha assegurat que la cooperació amb Rabat haurà de ser diferent després de la crisi. L'oposició, però, ha carregat contra el president. Feijó n'ha demanat la dimissió i Junts ha reclamat més competències en immigració, mentre que Sumar ha exigit explicacions al Marroc. Per la seva banda, el govern marroquí ha comunicat al Ministeri d'Exteriors que investiga els fets que van procedir l'arribada massiva de migrants a la frontera de Ceuta a finals de juliol. I pel que fa a la mobilitat, l'incendi encara ara d'un camió aquesta matinada deixa un carril tallat a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. A banda, un altre camió, en aquest cas volcat, talla la ronda litoral de Barcelona, la B10 en sentit Llobregat, i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions i es fan desviaments per la sortida 21. Un altre incendi de vehicle, la C25 a Sant Julià de Vilatorta, deixa només un carril obert direcció Lleida i una avaria també a la B23 a Sant Feliu provoca retencions en sentit Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Nova convocatòria de la marxa de torxes per la vigília de la Diada Nacional de Catalunya. Serà el segon any, després de la recuperació de l'acte, que Jovent Republicà i Esquerra Republicana impulsin aquesta marxa. El 10 de setembre, sota el lema Premià no calla, encén la llengua, la celebració començarà amb un sopar de carmanyola a la plaça Mercè Rodoreda a partir de 6:45 de la tarda. A partir de 9:45 del vespre. Seran 2 hores i a partir de 10:45 de la nit iniciarà aquesta marxa de torxes, una caminada que recorrerà diferents carrers premianencs passant per la plaça 1 d'octubre fins a arribar a l'Ajuntament. La marxa de torxes acabarà a l'Ajuntament, on es llegiran diferents parlaments de les entitats que organitzen aquest acte.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie, l'espai de sèries d'UA1 Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Can Sant Pere no només és una fàbrica, no només és una lluita per tot de joves de primera. És un joc que recorrem tota la vida. Okay. És una escoleta, és el reforç, és la tarda que compartim fent deures, és el primer cop que surt una manifestació. Entens que vol dir defensar una cosa que estims. És aprendre que la justícia no s'accepta, és combat, és descobrir que quan ens ajudem som més forts. I és que sempre
2: hem sabut que qui s'espera s'ha mort. Aquí hem crescut, hem rigut, hem discutit, hem après a treballar en grup, a escoltar-nos, a ajudar-nos. Hem compartit idiomes, cultures, menjars, boxa, excursions, arts marcials, celebracions. Hem après català i hem compartit tradicions. Hem celebrat el Tió Popular, els aniversaris de Can Sant Pere, dies plens d'activitats que ja formen part de la nostra història. Can Sant Pere ens ha ensenyat valors, empatia, inergonació, solidaritat. Ens ha ensenyat que la comunitat és família, que els amics poden ser casa, que un espai pot ser molt més que parets.
3: Ara som a Miquel Moragues, però imaginem un futur on tornem a la fàbrica reformada, viva, plena de gent. Un espai gran per fer cinema, circ, futbol, skate, per crear i imaginar sense límits. Un lloc obert, valent, compromès. Aquest capítol és per nosaltres i per les altres. Per les infàncies que no només hem passat per Can Sant Pere, sinó que l'hem construït, perquè també defensem el que és el poble. Benvingudes a Créixer Can Sant Pere.
4: En aquest episodi volem parlar també de l'escoleta de Can Sant Pere, en aquest episodi que, com dèiem, parlarem de créixer a Can Sant Pere. I avui tenim amb nosaltres diferents convidats i convidades que ens acompanyen ja en aquest podcast i farem que elles i ells es presentin i ens diguin qui són, quants anys tenen i a quina escola o a quin institut. Va, comencem amb tu.
3: Jo em dic Laia, tinc 16 anys i vaig a l'IPM de Premià.
4: Molt bé.
1: Jo em dic Usman. Tinc 15 anys, vaig a l'Institut d'IPM.
5: Soc Hamza, tinc 16 anys, vaig a l'Institut IPM.
4: Molt bé.
6: Em dic Aissatu, tinc 8 anys i vaig al Sant Cristòfol.
7: Soc Fatu i tinc 8 anys i vaig a l'escola Sant Cristòfol.
4: Molt bé.
8: Jo em dic Aminata, tinc 10 anys i vaig a l'escola Dufi.
4: Molt bé, doncs ara que us hem presentat, qui vulgui, això podeu anar responent qui vulgui, expliqueu-nos una mica què és el que feu a l'escoleta de Can Sant Pere.
6: Jocs.
4: Va, jocs. Quins jocs, per exemple? Algun que te'n recordis o cosa en recordeu? Va, qui l'ajuda?
3: Fem activitats, sí, i cooperem. O sigui, parlem de les coses que ens agradaria fer en un futur, o sigui, com a escoleta.
4: Molt bé.
3: Doncs ens veiem els dimecres a la tarda.
4: Sí.
3: I allà pues, parlem del que volem fer durant el mes i les activitats que tenim i de tant en tant fem algun joc també.
4: Molt bé. I de què parleu, per exemple, quan aneu a l'escoleta?
6: De què farem i
7: coses així, activitats.
4: Molt bé. I alguna activitat o algun joc que te'n recordis que hagueu fet?
6: Fer boxeo.
4: Feu boxeig. Molt bé, molt bé. Què més feu a l'escoleta?
8: Algunes persones porten deures, sí, i per tant els hi ajudem. Algunes vegades juguem a jocs de taula i fem un cercle restauratiu.
4: Molt bé. Va, vinga, explica'ns alguna cosa també del que feu a l'escoleta.
5: A l'escoleta fem moltes coses, activitat, fem sortides a manis i a vegades vam anar a camp de Barça,
4: sí,
5: i amb tota l'escoleta fem taller de boxa i fem cuina, taller de cuina, i tenim un un magatzem de regla bici si tens un bici a casa que no està bé.
9: Molt bé.
5: Portar allà per arreglar.
9: Molt bé, la poden arreglar, la bicicleta allà. Tots arregleu bicicletes o no?
6: Sí.
9: No.
3: Bueno, hi ha dos nois,
9: sí,
3: o un especialitzat en això, i tu portes la teva bici i et diu com arreglar-la.
9: Molt bé, molt bé. I us ajudeu a fer els deures entre vosaltres també o no?
6: Sí.
9: Sí, eh?
6: A vegades.
9: A vegades. Molt bé, molt bé. I també em deies abans que parleu de què us agradaria fer en un futur, no? I una mica dels plans que teniu d'aquí un temps, no? Per fer quan sigueu més grans. O no, això no. També, del que voleu estudiar o què us agradaria fer, què us agradaria ser.
5: No, la idea és que quan a vegades ens reunim per parlar de coses, el primer que diem és recuperar la fàbrica, que abans estàvem la fàbrica allà, que era més gran, teníem més espai, la cuina era més gran, hi havia més classes, però allà on estem ara, que no és, diguem que no és més gran, no és molt
9: gran. És més petit.
5: És més petit, i ens posem al passadís per fer classes, i a vegades quan estem estudiant venen les mares que estaven a dalt, quan baixen i a vegades ens interrompen i no podem seguir de la classe. Per això necessitem un lloc més gran.
9: Per tant, voleu tornar no, a la fàbrica de Can Sant Pere.
5: Sí.
9: Molt
5: era
9: bé.
5: Més gran, que havia més classes i no pujàvem al passadís també.
9: Molt bé. Quins records teniu de la fàbrica, vosaltres, de l'espai de l'escoleta
6: no
9: davant?
6: Nosaltres no vam anar a la fàbrica.
9: No veu arribar a anar, vosaltres, eh? Però vosaltres, que sou més grans, sí que teniu records allà?
6: Sí.
3: Jo vaig conèixer Can Sant Pere a la fàbrica perquè, bé, jo tenia com moltes coses per fer un túnel del terror i una noia ens va dir, ai, doncs la gent de Can Sant Pere ho busca. I doncs allà vaig conèixer jo la fàbrica i Can Sant Pere i li vam ajudar a fer el túnel fa 3 anys o així, i des d'aleshores pues, estic aquí. I, bueno, ha sigut un canvi molt gran.
9: Molt bé.
3: Perquè la fàbrica era molt gran, era molt... I això és més petit, però està bé, també.
9: Molt bé. Tu tens algun record a Can Sant Pere? Te'n recordes o no? De com era l'espai?
8: Sí.
9: Sí? I tens bons records, eh?
8: Bueno, alguns.
9: Alguns, molt bé. I vosaltres recordeu alguna cosa de Can Sant Pere?
5: Sí, moltes.
9: A veure, per exemple, algun record que tingueu allà d'alguna cosa que veu fer?
5: Lo de plantar flors i...
9: Molt bé.
8: També a la fàbrica gran també els meus germans anaven. Per tant, allà podíem... Tipo, decoràvem els parets.
9: Sí.
8: Fèiem grafitis, sí.
9: Molt bé, molt bé. Doncs molt bons records. Expliqueu-nos també si hi ha persones que vosaltres també associeu o recordeu de Can Sant Pere. Gent que vosaltres heu conegut a Can Sant Pere.
8: A l'Àlex.
9: A l'Àlex.
5: Vam conèixer alguns profes com la Georgina, el Salva, que ara ja no estan.
9: Sí.
5: Però la Georgina va bé a l'escoleta, però la Salva no.
9: Molt bé. I com us ajuden aquests profes?
5: Pues quan, a vegades, quan tenen deures, podem anar allà amb ells i ens expliquen com fer-les i fins a entendre's i ens ajuden a fer-les també.
9: Molt bé. I el que sé és que teniu una cançó, no?
6: Sí. Sí.
9: Voleu que la posem i cantem una mica o canteu una mica vosaltres, que us la sabeu?
6: Val.
9: Sí, cantareu, eh? Segur?
6: Sí.
9: Sí. Sí? Sí. Doncs va, quan el Marçal vulgui, l'escoltem.
10: I l'escoleta què?

0: jo les camarades, a Premià ens trobareu organitzades. Sempre seguirem lluitant per les que falten.
1: Per les que falten.
2: Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera. Lovely students learning in the schooleta. We are here defending Can Sampera.

0: també.
1: Molt bé, molt bé. Heu cantat molt bé. Alguns heu fet playback una mica, sí que és veritat, però la resta heu cantat. Ho heu fet molt bé, ho heu fet molt bé. Escolta, hi ha unes coses que ens heu dit que encara hem de parlar i em deies abans les manifestacions.
2: Sí.
1: No? Explica'ns una mica això de les manifestacions.
2: Les manifestacions, vam fer unes manifestacions que van ser sobre l'habitatge, que van ser a Barcelona, i vam anar als de Can Sant Pere... uns dies abans vam fer unes pancartes escrivint coses de la manifestació i vam anar allà arreu a les 4 i vam tornar a la nit i això.
1: Molt bé, heu participat també d'aquestes manifestacions. Molt bé. Vas anar també a les manifestacions o no?
3: No.

0: Bé, i també us volia preguntar per la festa major i el desembarcament. Qui m'ho explica, això?
1: Jo.
0: Tu.
1: Jo vaig anar al embarcament petit.
0: Sí.
1: Amb el meu germà i la Tamara em va venir a veure.
0: Molt bé, què vas fer en el desembarcament?
1: Vaig fer lo de pirata.
0: Sí.
1: I també quan estava assajant vaig fer-lo amb el meu germà.
0: I què et va semblar aquesta festa?
1: Bé.
0: Bé? Et va agradar? Sí. T'ho vas passar bé?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, ja m'ha explicat una mica tot el que heu fet. Vosaltres recomanaríeu també a nens i nenes que formessin part també de Can Sant Pere i de l'Escoleta, que no
1: sí.
0: hi són ara?
1: Sí,
0: sí. Per què els hi recomanaríeu?
2: Perquè és un lloc que te divertes molt, on aprens i...
0: Molt bé. Molt bé. Doncs queda recomanat. Vosaltres, que sou més grans, ho recomanaríeu o no, els que sou una miqueta més grans?
3: Sí.
0: Sí.
3: I, a més, també, bueno, no ho hem dit abans, però també fem festivitats. Per exemple, celebrem el Tio Popular, a vegades el Carnaval, l'aniversari del Sant Pere, de l'Escoleta, i pues, això ho anem preparant. I, bueno, jo, per exemple, també utilitzo Can Sant Pere per estudiar i per fer treballs
0: en
3: grup.
0: Molt bé.
3: I els caps de setmana, doncs, anem i l'obrim i el tanquem.
0: Molt bé.
3: I allà hi fem tot el que necessitem i tenim tot el material disponible.
0: Molt bé, per tant, és un molt bon recurs. Escolta, per acabar, abans que marxeu, tenim o heu pensat un joc. I
1: sí,
0: ho recordem,
1: sí.
0: Per si algú ens està escoltant ara per primera vegada en aquest podcast, explicareu tres històries, no? I haig d'encertar la que no és veritat. O hi ha dos que són veritat i una que és mentida. Més o menys.
3: Ho haig d'esbrinar.
0: Val, doncs va, qui comença? Això va canviar les normes segons la setmana. Jo crec que cada cop ho compliqueu més. Però vinga, a l'aventura. Va, a veure, qui comença?
2: La Fatu.
3: Fatu, va.
1: Que comenci la Isatu.
0: Doncs va.
2: Hem fet una festa d'espuma. Hem anat a l'herida i també hem anat al camp de Madrid.
0: Val. Aquesta és una de les històries. Ho heu fet tots junts, això, o no? Suposadament. Què diríeu? Que sí o que no?
4: No són aquests els...
0: Qui la vol ajudar? Qui la vol ajudar?
4: Havia una...
3: Espera,
0: expliqueu la història.
3: És normal.
0: Clar.
3: Faig jo una, fas tu altra, i elles, si no que acabi, no les ajudem.
0: Vale.
3: Vale. Nosaltres, quan vam gravar aquesta cançó que ha sonat abans, com és del Morat, com coneixia l'Escoleta i li feia il·lusió, ens va venir a veure mentre la rodàvem.
0: Vale.
3: Sí, va venir un equip de drons, de càmeres, molt guai, i doncs ell va estar allà mentre la rodàvem.
0: D'acord. I quan fa d'això, més o menys? Quan la veu gravar?
3: 3-4 anys.
0: 3-4 anys. Vale. Molt bé.
3: Ara.
0: A veure, qui m'explica la següent?
4: I que quan vam anar al camp de Barça, vam anar amb l'Escoleta, vam anar com 80 persones allà, de l'Escoleta, han anat mares, alguns pares, i hem anat com a... En total, érem 80 persones.
3: Vam anar tot Can Sant Pere al camp del Barça.
0: Val, molt
3: a veure
0: bé.
3: Un partit de futbol.
0: Val.
4: Era la Palestina contra la selecció de Catalunya per lo que va passar a Palestina.
0: Val, molt bé. I l'altra història, qui me l'explica?
3: La dieu vosaltres o la que fem nosaltres?
2: Vosaltres.
3: Hamza, la quieres hacer?
5: Sí.
0: A veure.
5: Aquest any hem fet uns calendaris de l'Escoleta.
0: Sí?
5: Sí, i unes bolses per 5è aniversari de l'Escoleta.
0: De l'Escoleta.
5: Sí.
0: Val. Hi ha alguna és veritat i les altres són mentides? O pot ser que totes siguin mentida i totes siguin veritat? Va, jo crec...
3: Et diem una última.
0: Una última, vale, va. Una més. Quatre.
3: Vale. Que per un aniversari de Can Sant Pere, al pati vam contractar una màquina d'escuma.
0: Sí.
3: I vam estar amb la màquina d'escuma.
0: Val, però això ho ha dit ella, la màquina d'escuma. O sigui, pot ser que...
3: Sí, sí, o sigui, és el mateix, però...
0: Val.
3: Però era aquesta la idea.
0: Millorada la història. Sí. Val. La de l'escuma, diré que sí, que és veritat. Però m'ho dieu ja o no? O les,
3: no,
0: les dic totes?
3: Tu
0: vale.
3: Digues-les i ja et direm.
0: El Morat, jo diria que aquesta... que aquesta no. No és veritat, aquesta.
3: Vale.
0: La del camp del Barça, jo crec que sí, que és veritat. Encara que m'ha despistat lo del Madrid, però jo diria que és veritat, la del Barça. I la de les bosses... Home, jo, si no l'heu fet aquesta de les bosses, m'agradaria...

0: diria que les féssiu. Jo diria que és veritat, aquesta. Si l'Almora et diria que no, que és la que és mentida. Què?
1: Amb aquesta has encertat, però et falta una.
0: Que és veritat o que és mentida?
2: És mentida.
0: És mentida.
1: L'Almora és mentida. Sí.
0: I hi ha una
1: sí.
0: més que és mentida, que
1: sí.
0: no l'he...
1: Sí.
3: Sí.
0: La de l'escuma.
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Doncs mira, aquesta hauria dit que era veritat. Molt bé, molt bé. Hauria aprovat l'examen, més o menys.
2: Sí, sí, sí.
0: Un 5, un 5.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Us heu passat bé?
2: Sí, molt
3: sí.
2: bé.
0: Molt bé, doncs quan vulgueu podeu tornar. Moltes gràcies.
3: Adéu.
0: Adéu. I avui ens acompanya la Laura en representació de Dabòlit, una entitat premianenca que agrupa i coordina les colles i balls de cultura popular i té l'objectiu de mantenir vius els actes de cultura popular, difondre i fer també pedagogia, conservar, recuperar actes tradicionals de Premià de Mar i, a més, volen convertir Can Manent en la casa de la cultura popular. Benvinguda, Laura, com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Parlàvem d'això, de convertir Can Manent en la casa de la cultura popular de Premià de Mar, perquè és important que la cultura popular tingui doncs, un espai físic i públic a Premià de Mar.
4: Exacte. Sí, aviam, Casa de la Cultura... Hi ha dues parts, no? Mm-hmm. Casa de la Cultura Popular ja ho som, mm-hmm. perquè les colles de cultura popular de Premià convivim allà dins. No? D'entrada és una sort que tenim una agrupació de colles, perquè això fa que tinguem una cultura popular molt més cohesionada mm-hmm. i molt més forta. I dintre de conviure en aquest espai, que dona moltes oportunitats i així, ara també hi haurà la fase del Museu de la Festa, no? Que ja és el que tanca no, aquest cercle de no només la cultura popular és de les persones que hi formem part, uh-huh. sinó és un patrimoni de tot Premià. No? O sigui, bueno, sobretot les mares que tinguin fills saben que Can Manent és un espai molt important, uh-huh. mares, pares, família sí. diversa, perquè hi ha infants que, si passen per Can Manent, han de dir adéu als gegants, uh-huh. o han de dir hola als gegants, no? Doncs això no és de Dabòlit, és de qualsevol premianenc.
0: D'acord, molt bé. Quina és la història de Can Manent, d'aquest espai que dèiem de la Casa de la Cultura Popular?
4: Sí, la història de Can Manent realment és la història de Premià de Mar, uh-huh. no? O sigui, Can Manent va ser la primera masia de Premià quan era un barri de pescadors de Premià de Dalt, bueno, de Sant Pere de Premià sí. i això. Llavors els pescadors van començar a passar nits aquí, la masia Can Manent està habitada per la família Manent i d'allà comencen a dir, vale, una cosa, això se'ns està fent gran i ho converteixen en un poble, fan una església, la família Manent és com que lidera no, la creació de Premià de Mar. Llavors, al final hi ha molts canvis de Premià, no? En l'urbanisme, en els cultius, en tot. Arriba el ferrocarril, la industrialització, i Can Manent queda una mica més buit i acaba, doncs, que la família Manent ja se'n va de la masia i la cedeix a l'Ajuntament. Uh-huh. Llavors, l'Ajuntament en un primer moment hi va fer la biblioteca i un museu tèxtil, bueno, la demo, no?, del Museu de l'Estampació. Uh-huh. I després, quan ja es va fer la biblioteca, crec que el 2001, quan ja es va fer la biblioteca nova i el Museu de l'Estampació també va tenir la seva seu, va tornar a quedar buit. Dabòlit és una entitat del 2004, i jo era molt petita llavors, no recordo ben bé quan hi vam anar, però llavors ja es va cedir a Dabòlit i fins aquests últims anys, jo crec que des del 2023, 2022, o fins i tot per la pandèmia també, que la part de la Casa de la Festa es comença a consolidar.
0: Mm-hmm. Molt bé. De fet, parlàvem d'aquesta Casa de la Festa, parlàvem al principi de com s'agrupen totes aquestes colles en aquest espai i com conviuen, això, diverses colles, diverses entitats dins d'un mateix espai.
4: Sí, ara ja tot és en demo, perquè quan hi hagi el museu la dinàmica tornarà a canviar. Però, aviam, l'activitat que s'hi fa és... Tenim una sala insonoritzada pels tabalers, que és teva. Bueno, les atabalades no hi caben i assajarà a un altre lloc, però bueno, la majoria de colles de tabals assajen a la sala insonoritzada, els petits, els tabalets, també assajen allà. Després, a la primera planta, hi ha el que serien les figures, que assajen sobretot a l'era. Després, als balls, ens repartim entre dalt i baix. Uh-huh. Diables, que també té molt de material, tenen la seva sala. El porxo no és l'espai del Gafarró. Més o menys està distribuït.
0: D'acord.
4: I tenim un despatxet per una sala de reunions i d'emmagatzematge. I també és veritat que el projecte Relat molts cops ve a Can Manent, no? Llavors, la part de dalt queda com espai polivalent d'assajos de bastons, panderos, no? Més als balls, el ball de cintes quan s'apropa la festa major, els petits, els penjaculfes, també. i també queda com espai polivalent per quan venen a escoles i així, a fer tallers.
0: Molt bé. Per tant, té tot el sentit que compartiu espai tots, no? Perquè al final tots feu la festa i la cultura de Premià de Mar.
4: Exacte.
0: No?
4: De fet, sí que a la temporada d'estiu treballem molt per colles i cadascú surt... O sigui, fem cercaviles i cadascú té la seva colla, no? Però sobretot a la festa major d'hivern, que no hi ha tant la dinàmica de colles, es converteix en la casa de la festa de tots, no? És a dir, esteixen penjaculpes, esteixen gitanes, hi ha vestuari de no sé quina colla, ara esteixen els grans, ara els petits... Vull dir que hi ha una dinàmica molt diferent que la que trobarem ara, no? Preparant ja rebombori i festa major.
0: Molt bé.
4: També hi ha molt de treball de comissions, vull dir, és un espai de reunió i de treball pedagògic. Pedagògic per les escoles, per, jo què sé, demà crec que venen els, la normalització lingüística, també sí, fer una visita, i també com que tenim tot de colles infantils que creixen amb la festa.
0: Doncs mira, això que em deies em va molt bé, perquè et volíem preguntar també com es fa aquesta cultura comunitària des de la cultura popular, és a dir, com us impliqueu també doncs, amb tot aquest teixit premianenc, amb la resta d'entitats i amb el dia a dia del poble.
4: O sigui, nosaltres tenim com ja les festes tancades, no? Festa major d'hivern, Ramon Bori, festa major d'estiu, però sí que intentem, en la mesura del possible, fer xarxa, no? Per exemple, pels penjaculpes, els apropem a les escoles, anant a explicar els penjaculpes petits, i els versots dels petits els fan els infants de Premià. Però també hi ha una canalla, no?, que creix amb la cultura popular, ja siguin nens que arrosseguen a les famílies, que això ens ha passat molt, no?, com nens que han nascut allà i que s'ho estimen tot, no? Abans sí que potser hi havia sentiment de jo soc capgròs o geganter, però ara hi ha un sentiment com més de vale, formo part de tot això, puc anar a enfilar calçots, puc anar a ajudar, puc anar a portar un carro d'aigua, no?, i es crea aquest sentiment. A nosaltres ens agrada molt participar amb altres festes, sobretot quan, bueno, per fer gran, no? O sigui, quan jo parlo molt de la festa major d'hivern perquè és una festa que a poc va creixent, però és veritat que quan només hi havia de boli tenia poc sentit. Ja. Aquest any ha participat Can Sant Pere en un despertar, a poc les entitats han trobat la seva parcel·leta, no? I ara és com, vale, és de tots. També molts cops algunes vegades hem participat amb el patronat, amb infraestructures populars, vull dir, intentem, no?, fer una mica de teixit. Sempre queda molt més per fer i si ens analitzem hi ha aspectes a millorar moltíssims, no? Però sí que hi ha algunes coses que valorem molt positivament de les que fem, hi ha algunes que encara podríem canviar i hi ha algunes que hem anat canviant els últims anys i ens han agradat. Potser no hi és tant de teixir amb altres associacions, però sí de fer un apropament de la cultura popular a altres llocs, no? Des de la Cercavela de la Gent Gran, que és un barri on mai arriba la cultura popular, no? De Canamell fins a, bueno, fins a l'últim, bueno, carrer Miquel, sí, perquè ja hi ha tres residències seguides, i també la passejada de Festa Major vam decidir que, en comptes de fer-la pel casc antic, pujàvem des de Mercè Rodoreda i anàvem per aquells carrers, no? I realment, potser encara no hem pogut valorar el significat que té tot això, però sí que trobem molt bé que la cultura popular no es quedi pels voltants de Can Manent, que ja som els que estem implicats en la festa.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, Laura, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, també.
4: A vosaltres.
0: I gràcies a vosaltres per escoltar-nos, per veure'ns. Ens veurem i ens escoltarem a la propera entrega d'aquest podcast. Que vagi molt bé.
2: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El Consell Comarcal del Maresme ofereix juntament amb la Diputació de Barcelona un programa completament gratuït i adreçat a dones, empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Esmenc Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila. I amb noves cançons, aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Media per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Media, la veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, encantada.
0: El Víctor Pasqual, la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig, a la bateria. Com esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però...
0: Li enviem records, també.
1: I tant.
3: Jo, no, una abraçada.
0: Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim, amb quatre cançons i un EP... que què ens ha de permetre descobrir, Nora? Què descobrim en aquest
1: moment? Són sis cançons. I aleshores vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar, fer cançons pròpies, el català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant... fàcil, entre tots, o sigui que la intenció és això, és tirar, seguir en català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa. Però bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat, de fet vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada... que volíem fer temes propis, en aquest sentit. L'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
0: Que difícil, no? Poder-se composar i tenir missatges per donar. Com ho gestioneu, això?
1: Depèn. A vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment... Clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant, o sigui, des del principi de tot fins al final la cançó acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP, llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després anàvem sumant, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
0: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que s'hagin al Masnou, que han gravat a Premià de Mar, i que tenen en comú la Mar Blava. Ja m'agrada

0: Aquesta cançó és sempre amb tu, eh? No la Mar Blava, que és la primera que escoltàvem.
1: Està sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi ha canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: Sí. Complicat.
1: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Ens vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Que vam anar aquí a l'estudi d'Ofiura, que és aquí mateix, aquí, Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que sigui la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocorrer a última hora, o el que també el company ens va proposant. Però és un plaer, és una cosa molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis, perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil, ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiura per intentar aconseguir allò.
1: Ells una paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i va, clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls, ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final acabes de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa potser t'ajuda, no?
1: Ja ho hem fet també, però ja...
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment.
1: Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. No, i a més, ja a vegades passat, necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passar amb tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
1: Sí.
2: Hi ha hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, somos cuatro, o sigui, si són tres contra un.
3: Malgrat que hi hagi no estic d'acord.
0: Correcte. Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
1: Depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, pues, us foteu.
3: Sí, el vot de qualitat és aquell moment, l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És una cosa que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som, treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental?
3: Bueno, a tocar la bateria. No, el típic que fa de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
0: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
3: Bueno,
1: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant. Vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
0: Com es deia el grup?
1: Ens deia... Bueno, vam anar canviant, ens deien Blanch. Però vam tocar una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujava d'un escenari, però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant. Però mai m'he separat d'alguna manera, però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
0: Que bo.
2: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre l'he tocat de manera autodidacta. I després pues, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup. I el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
1: Això és un factor interessant.
2: Sí, sí. Ens vam conèixer de manera totalment random. I jo crec una mica que el destí... No és que cregui molt amb el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir, perquè ens...
1: Sí, tal qual.
2: La manera com ens vam trobar va ser totalment random.
0: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: Ja veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment, sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor?
1: No, com ho gestioneu, no, això? Està claríssim que el carro no ens hi sumem.
2: Ens baixem ja, sí, no, no, és que ni pugem ja directe. No, no, exacte. No, bueno, a nosaltres ens agrada això, és molt, doncs, lo dels 90, el d'allò, bueno, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament res.
0: Reivindiquem la música pop.
2: Sí, totalment, jo, doncs això, bueno, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres, no sé, d'aquí no ens baixem, i segueix havent cosa, potser no tanta, però... Però sí.
1: Més que pop, a mi m'agrada definir-nos més una mica més com a indie rock. És a dir, ens agraden les distorsions, ens agraden molt les guitarres, els baixos, els pianos... I,
3: la bateria, no?
1: I les bateries, home, per suposat. Però bateries també estan als altres gèneres, no? Però en qualsevol cas, jo crec que directament ens rebel·lem en contra de la música més mainstream que hi ha avui en dia. Tenim una veu molt petita, però ens rebel·lem i bueno, ens tira el que ens ha unit. Ha estat la música que, de la nostra infància, dels 90, venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica, i en català crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils, diguem. Mm-hmm.
0: Evidentment, també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? de tot el que és processat. Aquí, al final, sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació...
2: És analògic, sí.
0: Fantàstica, no? D'un piano que sona quan, com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat,
2: total,
0: no?
2: Total, sí. I, bueno, el tema de l'edat també, doncs, t'obre menys portes que no sé si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
3: Sí, estem a punt de jubilar-nos. Ja.
2: Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys.
4: Bon dia, són les dues.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per a l'inici de curs. Iolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
6: No sembla que hi hagi una voluntat encara de situar aquest calendari. No ens han fet aquesta proposta de calendarització d'aquestes reunions on puguem negociar aquestes qüestions. Per tant, nosaltres convidem a tot el col·lectiu a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions.
4: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
7: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués.
8: A dia de hoy... Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
9: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
7: Això deia mentre acusacions velades, com sentíem, del líder del PP, Núñez Feijóo.
4: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
7: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
4: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut a Santa Bàrbara.
7: Ho confirma l'alcalde del municipi, que assegura també que l'Ajuntament també havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares. Suárez, detinguts ahir a nit a València.
4: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
7: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
4: Als esports, avui comença el tradicional torneig a Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joan Barberà.
0: Joventut de Badalona i Quixanàs Manresa disputaran el primer partit a 7:45 del vespre, diumenge. Els dos partits es podran veure en directe a la xarxa Més.
4: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous, i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant els 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona, i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre, o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot, al Bages, fins i tot la Plana de Vic, i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Tira endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia. Tenim problemes per escoltar ara mateix Esther Minguell, ja està compareixent en directe la consellera d'Educació, Esther Niubó, i estem molt pendents d'aquesta reunió que m'han tingut al llarg del matí amb els sindicats educatius convocants de la vaga de mestres prevista per al primer dia de curs, que són USTEC i la CGT. S'han vist les cares després de l'estiu, i precisament la USTEC el que li ha retret a la consellera és que durant l'estiu no hi hagi hagut un calendari de negociacions, no s'hagi pogut parlar d'aquestes qüestions i que tot plegat es precipiti la negociació a 5 dies per a l'inici de curs. Ara sí que sembla que tenim impossibilitat de connectar amb Esther Minguell. Esther, bon dia.
11: Bon dia. Doncs en una CGT han exposat a la opinions dels docents firmen a pat posició de vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
12: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
11: La consellera d'Educació, Esther Niubó, que està compareixent ara mateix, ha demanat un parèntesi. Ha demanat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
13: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
11: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical, de la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar un document amb les reivindicacions i les noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar les millores.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Entrem en política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana de nou la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellvé, bon dia.
14: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu, que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
8: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
14: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
8: Y lo que tenemos también, lógicamente, que entender es por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior. ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías. Y también...
14: Explicacions, però, que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
15: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si la verdad... Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
14: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
15: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
14: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
4: Tot plegat, com dèiem, en una compareixença al Congrés. Carina, però què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
7: Doncs els socis de govern, com Sumar i Esquerra, també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
16: Yo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
7: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
17: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
7: En aquest sentit, els juntaires han tornat a reclamar el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
4: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós, associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una pastera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia, amb 128 persones a bord.
7: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
4: Tornem a Catalunya. El CUP curs del Parlament ha arrencat aquest matí, ho ha fet a l'Espluga de Francolí, revelant els principals actes de la diada de l'11 de setembre.
7: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat, i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat avui a l'Espluga.
4: Anem fins allà a l'Espluga FM, Laia Molné.
18: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí, i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
19: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la diada nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu diada nacional, diada de la nació catalana. I, per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
18: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona, i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coll per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
4: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament de l'any 2011.
7: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació, contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans, i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir un acte de violència o d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
4: A Girona, l'alcalde Lluc Salellas mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salellas adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i diu que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
20: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Salellas ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
21: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
20: Salellas ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
5: La xarxa de comunicació local.
22: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És un quart de 3. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, qui calcula que no la reben un de cada 3 i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos, aquesta beca garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
24: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais a on poden portar càtering i escalfar-se el menjar, És a dir, sabem que hi ha solucions, publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim. No?
23: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
4: En relació al nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, qui busquen des de divendres, avui hem sabut que els serveis socials, el Consell Comarcal, feien seguiment d'aquesta família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
7: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar la desaparició del nadó.
4: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
1: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
2: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament s'ha dut des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que sí li demanen al Consell Comarcal.
1: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
4: Repassem altres notícies vinculades als successos. Detingut a l'estació del nord de Barcelona, un fugitiu buscat a França per un homicidi.
7: Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. L'home hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis i, posteriorment, hauria fugit cap a Espanya. La Policia Nacional assegura en un comunicat que el detingut va intentar escapar diverses vegades quan els agents el van identificar.
4: Desarticulen un grup criminal especialitzat en robar bosses de mà amb targetes bancàries a Sant Cugat del Vallès.
7: El grup l'integraven tres homes. A tres clientes de diferents botigues de Sant Cugat els van robar la bossa de mà i, posteriorment, van detectar fraus a les targetes bancàries. En dues ocasions es van retirar imports de 6.000 i 8.000 euros en efectiu.
4: Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades pel sindicat CESIF. Aquest sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa.
7: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical del CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i, si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
4: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
3: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
6: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
3: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
4: I és moment per la cultura. Cinematogràfica, ja que Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que es farà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el premi honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
0: Director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
9: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
10: I no deixem el cinema. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra, de Javier Ambrós i Javier Calvo, i Los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
7: Míriam Garlo, guanyadora d'un premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi en la millor direcció per La bola negra. Pel que fa a Los domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu principal.
10: I abans dels esports passem per Mollerussa perquè la ciutat ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, el de novel·la breu i el Premi Saó de Ponent. En aquest cas està destinat a textos teatrals per espectacles de petit format. Ràdio Ponent de Mollerussa, Julen Andrés.
11: Parlem de la 39a edició i l'11a, respectivament. Les obres guanyadores seran publicades per Pagès Editors i tots dos premis també tindran una dotació econòmica. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
12: Els premis estan dotats amb 5.000 euros cadascú, i destacar que un any més, doncs, i 1.000 euros també l'exèrcit, que un any més el jurat del Premi Literari Novel·la Breu de Mollerussa, doncs, serà pel Josep Borrell, com a jurat, el Josep Borrell, el Pep Coll, l'Albert Villaró, la Montse Sant Juan i l'Antoni Gelong.
11: El termini per presentar els textos acaba el 31 de gener i les obres guanyadores es donaran a conèixer el divendres 2 d'abril de 2027 en el marc de les festes de Sant Isidor. I l'any passat, els guanyadors van ser la filòloga Laura Casanovas de la Seu d'Urgell i el també filòleg David Sánchez d'Alacant. Aquest guardó l'organitza l'Ajuntament conjuntament amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
10: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet.
13: Bon dia, Marta. Doncs sí, amb el partit Joventut de Badalona, Quitxanàs, Manresa, que disputaran el primer partit a 7:45 del vespre. Fem la prèvia amb el company de ràdio Sallent, Jordi Givert.
25: Només 3 jugadors de la temporada passada continuen al Quitxanàs Manresa. El bon rendiment, tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada, han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'aler malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
26: Sí, que verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho. Y
25: la pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
13: En futbol, l'Espanyol ha presentat dues cares noves. El davanter Brian Zaragoza, que podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús cedit pel Bayern de Múnich busca estabilitat a l'Espanyol.
27: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal, y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
13: Avui Berenguer en Zaragoza, protagonista juntament amb el defensa Gorosabe. També dia de presentacions a Girona, el club gironí ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
8: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és fa per lo que vinc, i evidentment amb un objectiu clar. I jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt, molt content d'estar aquí.
13: I ahir es va disputar la final de la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar campió en imposar-se al Barça Atlètic per 2-1.
10: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 87 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. És un 11% menys que l'any passat i respecte al 2019, 35 víctimes mortals menys. De les 87,

0: qualsevol estil de música. Cal, això sí, que no tinguin contracte discogràfic i que no hagin estat finalistes de l'edició passada. I els premis? Doncs la banda guanyadora s'endú 1.200 euros. Si sou amants de la pintura, la Sala Premi Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premi Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre. I el mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura. I en esports i en futbol, el primer equip del Club Esportiu Premià continua de pretemporada amb la vista posada a l'inici del curs de Primera Catalana. Ahir empataven a 2 al camp de l'Argentona, un rival conegut que, a més, va aconseguir l'ascens a Lliga Elite i que demostrava ahir el seu potencial. Els de Cristian Carriqui van acabar empatant a 2. L'equip agafa ritme per començar la Lliga el 19 de setembre al camp del Quart. I pel que fa al temps, temperatures habituals, 31 graus de màxima, 24 de mínima, amb el sol com a protagonista.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per l'inici del curs. Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga, mentre que la consellera Niubó demana més temps per poder negociar.
4: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris.
5: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid.
2: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
6: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués. Això entre acusacions velades pel líder del PP, Núñez Feijó.
7: A dia de hoy, nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
8: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
2: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
6: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
2: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut des de divendres a Santa Bàrbara.
6: Ho confirma l'alcalde del municipi, que també assegura que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos pel males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
2: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
6: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
2: Als esports, l'Espanyol presenta dues cares noves. Joan Barberà.
9: El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol, que també ha presentat avui el defensa Coro.
2: I fem un cop d'ull a la previsió del temps. Luis Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa, fins i tot arribarà a caure

0: una gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant als 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona, i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre, o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot, al Bages, fins i tot la Plana de Vic, i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tira finalment endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants principals, Ustec i la CGT, amb la consellera d'Educació. Ustec exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. En una reunió de més de 3 hores, l'Ustec i la CGT han exposat a la consellera les principals reivindicacions dels docents. Afirmen que no s'han apropat posicions i mantenen la vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura és portaveu d'Ustec.
4: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un parèntesi, que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
5: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment els acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
3: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical i la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar millores.
2: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana la seva dimissió de nou i apunta a una connivència del president espanyol per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu, que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
7: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
6: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
7: ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
6: Explicacions, però, que no han convençut al cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
8: Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
6: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
8: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal
9: puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
6: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
1: Tot plegat a una compareixença a petició pròpia al Congrés. Carina, què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
6: Doncs els socis de govern, com Sumar i Esquerra, també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
10: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
6: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir, diuen, més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
11: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
6: En aquest sentit, els juntaires han tornat a exigir el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
1: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva, al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia amb 128 persones a bord.
12: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
1: Tornem a Catalunya, aquí i el curs del Parlament ha arrencat aquest matí i ho ha fet a l'Espluga de Francolí, desvelant els principals actes de la Diada de l'11 de setembre.
12: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat a l'Espluga.
1: L'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
13: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'Albert Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la Diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
14: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la Diada Nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu Diada Nacional, Diada de la Nació Catalana. I, per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
13: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coy per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
1: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament l'any 2011.
12: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir ni un acte de violència ni d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
1: A Girona, l'alcalde Lluc Salella es mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salella adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
15: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Saletes ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
16: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també doncs podem afegir-ne alguns de nou.
15: Salellas ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos es tracta d'una beca que garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
18: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais a on pots això, on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions. Publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no? Entre si tu tens la panxa buida, no pots estudiar. Això està claríssim, no?
17: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
1: Són 3:15. En relació al nadó desaparegut divendres a Santa Bàrbara, al Montsià, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment de la família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
19: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.
1: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
20: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
21: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està i entenc que el que si li demanen al Consell Comarcal.
20: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
1: Seguim amb més qüestions. Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CESIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama que es compleixi l'acord signat amb l'empresa.
19: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical de CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
1: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
22: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
23: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
22: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
1: I ens centrem ara en el sector primari. Una plantació experimental a Tordera, al Maresme, estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. Els primers resultats, com a mínim, són prometedors. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
15: El projecte, batejat com Tofuna Ansuru i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
0: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
15: Tot i aquests primers resultats positius, els investigadors alerten que encara és aviat per determinar si el sistema funcionarà a llarg termini, ja que l'alzina surera prefereix sòls àcids, mentre que la tòfona negra es desenvolupa millor en terrenys en presència de calci. L'objectiu final és determinar si aquest model pot convertir-se en una alternativa per diversificar els ingressos de les finques forestals.
1: I és moment per a la cultura. Avui especialment cinematogràfica. Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
4: Director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
3: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
1: I seguim parlant de cinema. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Javier Ambrós i Javier Calvo i Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
19: Míriam Garlo, guanyadora d'un premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi a la millor direcció per Bola Negra. Pel que fa a Domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actiu principal.
1: I passem avui també per Tura, ja que la programació del Teatre Sibirnarium es mantindrà fins al novembre, coincidint amb la celebració del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de la localitat osonenca. És una de les principals novetats del segon tram de la temporada, que coincideix, per cert, amb les obres de remodelació del nou equipament. Ràdio Ona de Torelló, Ingrid Franquesa.
5: Una programació que manté l'aposta per la diversitat d'estils i alhora dona protagonisme a les companyies locals. Eli Corrius és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló.
24: On hi ha música, circ, dansa i teatre i propostes en espais no convencionals, ja que ha passat cinema de muntanya, es tanca el teatre per començar-lo a preparar, desmuntar i preparar-nos per la nova reforma que hi haurà.
5: La programació començarà el 26 i 27 de setembre amb la comèdia La mare que ens va parir de 960 de Nou Teatre. La temporada també comptarà amb diverses propostes de companyies locals, com el Bueno, el Feu i el Malo, de Teatre SL, i Sols de Teatre. Entre les propostes teatrals també hi ha Per Magel, El Comte Arnau i Plaer Culpable, així com espectacles com Refugi, de Manolo Alcántara, o Entre Caixes, de la companyia Unisó.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol presenta dues cares noves.
25: Bon dia, Marta. El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol.
26: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo y yo creo que el español es lo ideal. I a eso he venido aquí a intentar estar lo máximo posible.
25: Avui Brian Zaragoza ha estat protagonista, com ho ha estat el defensa Gorosabel, també un dels nous fitxatges de Monchi. També dia de presentacions a Girona. El club gironí, que vol retornar a la primera divisió, ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
2: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que fa part lo que vinc. I, evidentment, amb un objectiu clar. I jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt content d'estar aquí.
25: El Centre d'Esport Sabadell es va proclamar ahir campió de la Copa Catalunya en guanyar el Barça Atlètic per 2-1. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
6: És una victòria de projecte, una victòria de ciutat, i que al final el que fa és reforçar les nostres conviccions, que hem de ser fiels a nosaltres mateixos, al nostre estil, jugar amb il·lusió, sempre amb ganes de fer les coses de la millor manera i amb molt de sentiment.
25: I avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joventut de Badalona i Quitsanàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Només 3 jugadors de la temporada passada continuen al Quitsanàs Manresa. El bon rendiment tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'aler malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
8: Sí que es verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho. Y
7: la pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base, com Gerard Fernández, completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
25: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. Un torneig, aquest tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta. Recordem, diumenge, els dos partits amb equips d'ACB es podran viure i veure en directe a la xarxa Més, on els partits entre el Joventut de Badalona i l'Ulm i el Manresa Lleida. Dos partits destacadíssims diumenge en directe a la xarxa Més. I l'organització de l'Open Internacional de Vic Gran Premi Diputació de Barcelona de tenis de taula han confirmat la presència de dos dels millors palistes catalans, de Marc Durant i Joan Massip, jugadors de la Noli Les Borges Vall de la Superdivisió, que aquest proper cap de setmana, dissabte i diumenge, estaran a la capital d'Osona.
1: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ens acomiadem aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 87 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. És un 11% menys que l'any passat i respecte al 2019, 35 víctimes mortals menys. De les 87, 34 eren motoristes i les vies amb més víctimes són la P7, la A2, la N340 i la C25. Les dades serveixen per fer una crida a extremar la prudència en la conducció i responsabilitzar els usuaris per tal de contenir la sinistralitat, fer cas dels límits de velocitat, distraccions i evitar el consum d'alcohol o drogues. I si teniu una banda o en coneixeu alguna, avui és l'últim dia per inscriure's al concurs Delightens, el concurs de música jove de Premià de Mar. Serà els dies 22, 23 i 24 d'octubre i el format és l'habitual, semifinals i final, amb puntuacions de públic i opinions del jurat. El concurs és obert a qualsevol banda amb repertori propi, integrants d'entre 16 i 30 anys i amb qualsevol estil de música. Cal, això sí, que no tinguin contracte discogràfic i que no hagin estat finalistes de l'edició passada. I els premis? Doncs la banda guanyadora s'endú 1.200 euros. Si sou amants de la pintura, la Sala Premià Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre. I el mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura. I en esports i en futbol, el primer equip del Club Esportiu Premià continua de pretemporada amb la vista posada a l'inici del curs de Primera Catalana. Ahir empataven a 2 al camp de l'Argentona, un rival conegut que, a més, va aconseguir l'ascens a Lliga Elite i que demostrava ahir el seu potencial. Els de Cristian Carriqui van acabar empatant a 2. L'equip agafa ritme per començar la Lliga el 19 de setembre al camp del Quart. I pel que fa al temps, temperatures habituals, 31 graus de màxima, 24 de mínima, amb el sol com a protagonista.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb una aturada de mestres el dia 8. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants USTEC i CGT que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a cinc dies de l'inici de curs. Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga mentre que la consellera demana més temps per negociar. Les escoltem totes dues.
5: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
6: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides, no?
4: Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional, ha dit, ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció. I si fos així, diu el seu govern, actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que ho previngués. Això entre acusacions velades de líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sobre aquest tema, encara, la Comissió Europea afirma que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts de les fronteres exteriors de la Unió Europea quan sigui necessari. La portaveu de l'executiu, Paula Pino, ho ha dit després, precisament, que Pedro Sánchez hagi avançat durant la seva compareixença al Congrés, que sol·licitarà a Brussel·les la presència permanent de l'Agència de Gestió de Fronteres Europees a la ciutat autònoma. El conductor del camió accidentat aquest dijous al matí a la ronda litoral a l'altura de Sants Montjuïc ha mort. Segons ha informat l'Ajuntament, la víctima tenia 58 anys i ha mort a l'acte en l'accident, per causes que encara s'investiguen. I avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joventut Badalona i Quitzenàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre.
0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AB Premià masculí de la segona categoria i la Supercopa femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip premianenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 6:15 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 6:15 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 8:15 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Estàs escoltant?
7: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
8: L'univers infinit.
7: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
9: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
10: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
11: ¡Adiós!

0: Benvinguts i benvinguts un dia més al nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga. Atenció, perquè avui el capítol va dedicat a un d'aquells ítems que cada vegada guanya més importància tant a nivell social, és a dir, que se'n parla molt, com també a nivell de ciència. Cada vegada més està més demostrat que treballar aquest concepte és molt important per millorar el nostre estat vital i la nostra salut. Avui parlarem de força, i qui millor que fer-ho amb la Mònica i l'Àlex del taller de ioga. Benvinguts. Què tal, Mònica? Com estàs?
1: Molt bé, contenta d'estar aquí i de parlar d'aquest tema, perquè moltes vegades no s'associa el ioga amb la força i tenim molt a dir, i realment qui coneix el ioga sap que la practiquem, bé.
0: Cada vegada, Àlex, se'n parla més, que diuen que fer força s'hauria de practicar 2-3 cops a la setmana, sobretot per millorar la nostra qualitat de vida una vegada que van passant els anys.
2: De fet, els metges ho diuen, ho estan dient molt, i ja voldré matitzar que tan important és la força com la flexibilitat. Són dues qüestions, podríem dir oposades, però són complementàries. El nostre cos és fort i també és flexible. Si els dos pols no estan en harmonia, hi ha disfunció. Però si et sembla...
0: Anem pel principi, sí. Mira, per situar-nos, i si comencem a definir què és la força o què és la força corporal, Àlex, com podem explicar què és?
2: Val, si parlem de força hem de parlar dels músculs. El múscul és aquest teixit, la carn, que té aquesta capacitat de, primer, d'estirar-se, que seria el referent a la flexibilitat, i de contraure's, que seria quan el múscul es fa curt i gran, que aplica força, perquè els músculs estan agafats als ossos. I doncs quan un múscul es contrau, l'os es mou. La força... Què anava a dir ara?
0: Ha marxat del cap, et preguntava justament què és això de la força i ens deies la importància que té.
2: Avui...
1: Últimament els músculs se'ls està donant molt paper, un paper desconegut fins ara. De fet, es va fer un estudi per veure quin tipus d'exercici millorava més la qualitat de vida i la longevitat. I aquí és quan es va descobrir que la gent que treballava força sortia guanyant. Vale? Llavors van començar a investigar el múscul, i es va veure que el múscul té més paper del que ens pensàvem. És a dir, el múscul, òbviament, fa moure les articulacions, com ens deia ara l'Àlex, però també s'ha vist que és un òrgan metabòlic. És a dir, tenir un múscul entrenat, m'he fet una llista per si no m'ho sé, tenir un múscul entrenat millora la gestió del sucre a la sang. És a dir, ens protegeix de la sensibilitat a la insulina. És a dir, hi ha un punt a la teva vida on la insulina no és tan efectiva i et queda la glucosa en sang, nivells més alts, i és quan pots acabar fent diabetis. Doncs et protegeix d'això, Protegeix els ossos, és a dir, una bona massa muscular el que dona és que l'os estigui més irrigat. Quan jo treballo el múscul, estic també irrigant l'os, i en les dones ens protegeix de l'osteoporosi passada la menopausa, quan hi ha aquesta baixada d'hormones. I en general, quan treballem el múscul, doncs el que tenim és una sensació d'eufòria i de benestar psicològic. Per què? Perquè quan el múscul es contrau i s'estira, quan el treballem, el nostre cervell emet unes substàncies que es diuen endorfines, i les endorfines ens fan sentir bé, ens fan tenir aquesta hormona com de felicitat. Per això, moltes, ara dins de tractaments contra la depressió, contra l'ansietat o tot el que té a veure amb el benestar emocional, s'està prescrivint l'exercici de força acompanyat de l'exercici també aeròbic. Vale? És a dir, hem de mantenir les dues.
0: És a dir, que va més enllà només de vull tenir un cos fort o vull tenir un cos definit o em vull veure bé. És a dir, si treballem la força, estem treballant tot això més enllà d'aquesta massa muscular que dèiem que també amb el pas dels anys es va perdent, malauradament, no? I que hem d'intentar doncs tenir-la el millor possible.
2: Inclús també un aspecte important és el sistema circulatori. El múscul demana molta sang, demana posar a prova el cor, així que podríem dir que cultiva la força muscular també reforça el nostre cor i el nostre estat metabòlic en general.
0: Mm-hmm. Una salut global, podríem
1: sí.
0: dir, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I hi ha un altre tema important, que és que el múscul, com hem dit abans, sosté l'estructura òssia, és el que sosté la postura. I moltes vegades hem parlat ja aquí, amb els anys que portem a Premià Mèdia, de la importància que té una bona postura de cara a com em percebo jo a mi mateixa, de cara a poder respirar, de cara a poder sostenir aquesta presència. Si jo no tinc un múscul fort, sobretot en ioga posem més èmfasi als músculs, que ara se'n parla del core. El core és l'abdomen, les lumbars, el sòl pèlvic, els glutis i els quàdriceps, també els isquios, que és allò que et manté doncs, ben posat. Quan això està fort, la meva actitud front a la vida és de més seguretat, és de més autoestima, és de més presència. En canvi, quan el múscul em falla, ai, em sento insegura. I és com una informació constant que el múscul està donant al cervell. Estic insegur, no em puc sostenir per mi mateix. I a nivell molt inconscient, allò va calant. Uh-huh. I al final et sents insegura.
0: Uh-huh. Àlex, Mònica, hem sentit a parlar molt de força i que s'ha de treballar en un gimnàs, per exemple, no? Amb pesos o així. Com es fa a través del ioga? És possible treballar la força només amb el propi cos?
2: Oh, i tant. De fet, també hi ha el terme calistènia, que són exercicis que es treballen amb el propi pes, bàsicament, principalment. I, de fet, inclús podríem treballar la força sense cap mena d'exercici, amb la intenció. Ara mateix podem tensar el cos, això que fan els culturistes per mostrar múscul. Així mateix ja es podria reforçar, però molt, inclús podríem guanyar volum. Però sí que el ioga té molts exercicis, el que busca, el que et deia abans, força i també flexibilitat, però que posen realment a prova aquesta fortalesa amb el propi pes, com són les planxes que tenim aquí en aquest dibuixet, i que no sols és de braços, també treballa tota la cadena muscular anterior. Els gimnasos, per suposat, tenen la mateixa funció. De fet, hi ha qui treballa amb màquines. Les màquines s'ha de vigilar perquè treballen els músculs d'una forma molt concreta, inclús de vegades aïllada. Els moviments naturals del cos humà demanen la involucració de tota una cadena de músculs. I normalment, quan treballo força d'una part, treballo de moltes altres. Les màquines de vegades aïllen molt, que de vegades interessa per aquests culturistes o per treballar concretament un múscul.
0: Un múscul concret.
2: Però també en els gimnasos es fa un treball de calistènia, treball de...
1: Aquí és important remarcar que quan volem treballar força i no ho hem fet mai, hem d'anar acompanyats d'un professional, ja sigui al gimnàs, ja sigui a ioga, ja sigui en el parc, perquè hem de aconseguir treballar tots els músculs, com deia l'Àlex, de manera harmoniosa. Llavors, abans de treballar, és important que informis a la persona que t'acompanya si tens alguna lesió sobretot d'esquena, perquè aquella pràctica sigui segura. Perquè de vegades ens posem a treballar de manera autònoma i tendim a fer o el que més ens surt, i de manera que ja reforcem el que teníem més fort, sí? I ens costa molt treballar aquell múscul més dèbil, perquè no ens surt, ens costa, etc. Llavors, sempre una guia, ja sigui en el gimnàs, ja sigui en el parc de calistènia, o ja sigui en qualsevol altra disciplina. Anar acompanyats i informar bé de quin és el meu estat real.
2: I sobretot la progressió. Ha d'haver una progressió. La força no s'entrena de cop. Primer ha d'haver un escalfament i durant unes setmanes treballar amb certa durada o intensitat i així el cos es va preparant. La força, per millorar-la, comporta una microrotura de fibres que després s'han de reparar durant les 24-48 hores després, segons la intensitat, i és important que hi hagi aquest descans i aquesta progressió. Si m'aixequem massa, el cos es fereix, en certa manera, podríem dir-ho així.
1: S'ha de dir que pot ser que surtin agulletes els primers dies, i que és normal, i que si no ho he treballat mai, els dos, tres primers dies, la primera setmana, després aniré baldada i cruixida. ¿Vale?
2: Però hauria de ser...
1: mínim, però passa. És a dir, si jo no he mogut mai, no he fet una contracció, hi ha com adherències, li costa, he de fer massa muscular, tiro d'altres llocs perquè no tinc múscul aquí, llavors faig servir altres parts del cos. Llavors això pot passar. Llavors, sobretot, els dic molt als meus alumnes, no us desanimeu, atrevesseu aquest període on el cos s'inflama, el cos reacciona, perquè després és quan ja comencem a notar els beneficis. És a dir, hi ha com un període de crisi de vegades, no us ha passat mai? Vas al gimnàs per primera vegada i el dia següent no pots ni moure't.
0: Sí, sí, i tant.
1: Ens ha passat a tots, no? Doncs aquí no desistiu. Precisament, si tens aquelles agulletes, estàs construint massa muscular, continua sense lesions i veuràs com la força apareix.
0: Vinga, va, anem al gra. Anem a les postures de força que ens proposeu avui a través del ioga per poder millorar el nostre estat corporal i així també moltes més coses. Estat d'ànim, com deia la Mònica, també, qüestions de composició corporal i, evidentment, també qüestions de salut. Què ens proposeu?
2: Doncs tres exercicis amb els que treballarem, es pot dir, tot el cos. Tota la cadena muscular de tots els costats. El primer que proposem, té un nom de xalabassana, de la llagosta. Una llagosta completa, panxa avall. Ens estirem boca terrossa i és molt simple. La llagosta té una cua que s'aixeca, doncs nosaltres les cames estirades seran la cua que la volem aixecar. Posarem les mans... En aquest cas, us proposem una variant diferent a la clàssica. Les mans al costat del cos, darrere.
1: Darrere.
2: Les mans darrere agafades entre dits creuats i panxa avall, de repent aixequem, alcem el cap i els peus. I també els braços, fent com una mica d'arc amunt. Aquí estem treballant tota la part posterior, des del clatell fins als talons, i també afegim els braços. Això es pot fer de forma mantinguda, o de forma repetida, alternant amunt i avall unes quantes vegades.
0: Molt bé. Aquesta seria la primera.
1: La segona és aquesta que tenim aquí al darrere. És una asana, en ioga li diem kumbhakasana, més coneguda com la famosa planxa. El que fem és una força de tot el cos per mantenir el pes del cos amb el recolzament de les mans al terra, ben recolzades a l'alçada de les espatlles i dels dits dels peus, d'acord? Volem fer una línia vertical. Per això, el que serà molt important és controlar des de l'abdomen la posició de la pelvis, perquè normalment el que tendim a fer és pujar el cul amunt i en lloc d'una planxa recta ens queda més aviat com un triangle o una V baixa.
0: Hi ha un pic, no?
1: Hi ha un pic. Doncs aquest pic ben lliset, és a dir, volem una planxa. La planxa és això, Llis. Per això activem aquests músculs que dèiem abans, que són del core. Glutis, panxa endins... a esquena, cames, ho activem tot i mantenim. Llavors, aquesta planxa, si ens fan mal els canells, perquè no estem acostumats a sostenir tant de pes, jo que peso, per exemple, 50 quilos, no estem acostumats a sostenir tant de pes amb els canells, el que podem fer és sostenir-nos sobre els colzes. Els colzes i els avantbraços ja fan ja tenen més superfície de recolzament que no només les mans, i els canells no patiran tant. Llavors, podem alternar. Fins quan hem de sostenir la planxa? Home, jo et diria que apuressis. Apura, i quan ja no puguis més, doncs desfàs. Hi ha una altra planxa que és més difícil en ioga, que és Chaturanga Dandasana, que és des de la planxa alta, des de la que acabem de dir, flexionar els colzes i quedar-nos en flexió de braços. Aquí els braços treballen molt més. És bastant més dura perquè quan més a prop del terra estàs és com que la gravetat la sents amb més força i costa més, doncs Chaturanga Dandasana seria una progressió d'aquesta planxa.
0: Fantàstic.
2: Seria braços estirats la planxa baixa, alta, i braços flexionats la planxa baixa. Mm-hmm. Sempre sense tocar el tronc en l'aire, al terra. Mm-hmm. I un detall que també estaria bé pel qui li costi, com a progressió, és fer el mateix però amb els genolls al terra. En comptes dels peus, recolzar els genolls. Seria més fàcil i més accessible.
0: I així a poc anem trobant aquesta progressió i aquesta millora també. No?
2: Sí.
0: Molt bé. I la tercera?
2: Val. Hem treballat la primera, que era per treballar tota la part posterior, aquesta planxa per treballar la part anterior, doncs quedarien als dos costats i ho podem fer amb una planxa lateral, per entendre'ns. Vasisthasana és recolzar-se amb una mà o, si hi ha problemes de canell, amb el colze, amb l'avantbraç, i aquí es tracta de mantenir aquesta planxa de costat, en la que podríem afegir, per afegir més to muscular, la cama de sobre aixecada també, el braç de sobre i la cama de sobre enlairats. Una postura que el que hem de canviar primer un costat i després l'altre, i que al final haurà fet un treball molt complet de les tres planxes per treballar realment tots els músculs del cos, es pot dir, gairebé tots.
3: Molt bé, aquestes són les propostes d'avui de l'Àlex i de la Mònica per poder treballar la força de tot el cos, fer un pack complet. Sí. Quin mantra proposem per avui?
1: Bé, doncs la idea és estar en meditació i connectar amb la força. És a dir, sentir com el teu cos et sosté, sentir com estàs arrelada, com pots mantenir la postura, com el teu cos et dona seguretat. Aquesta és la idea. Llavors, el mantra... Espera't, que no el trobo, miro la xuleta.
2: Jo tinc un que m'agrada...
1: Ah, sí? Explica.
2: La mantra és com una resolució que et fas, una reafirmació, i ja associat a la respiració, el concepte de força inseria l'acte d'inspirar i el relax i l'estirament a l'acte d'expirar. Inspirant, repeteixes internament, soc fort, soc forta. Expirant, soc flexible. Són aquests dos pols que, en equilibri, et porten cap a l'harmonia. I ho podeu fer unes quantes repeticions, eh? Inspiro, soc forta. Expiro, soc flexible. Dos qualitats que ens interessen en el cos i també en la ment. Hem de tenir un caràcter fort i també flexible.
1: Mm-hmm. Diu el Tao Te Ching que no és més fort qui més resisteix, sinó qui més s'adapta. No? És a dir, és una força intrínseca. La flexibilitat d'adaptar-te et porta a la força. I això sempre m'ha semblat molt bonic, de dir, mira, tinc un atac, l'absorbeixo, m'adapto i després el retorn. No? I és aquest rebre i aquest donar, aquesta contracció i aquest estirament, aquest pulsar entre els contraris de la vida, que al final el que fa és generar energia i fer que et sentis bé i que puguis entre cometes, amb tots. Entre cometes, moltes cometes, eh? Que també, com hem dit abans, ha d'haver moments de deixar-se anar, de relaxar-se i de recuperar per tornar a la força.
3: Doncs vinga, va, per tancar el capítol d'avui, aquest capítol sobre la força, acabarem, com sempre, amb aquestes frases inspiradores, amb aquestes cites que ens agraden i que trien també cada mes l'Àlex i la Mònica. Àlex, què ens proposes avui? Quina cita fas servir per acabar?
2: A veure, hi ha qui va dir, no és fort qui resisteix més, sinó qui sap sostenir-se sense trencar-se. La força s'ha d'aplicar amb consciència, amb molta consciència, i realment no fa falta fer barbaritats, sinó realment que la força sigui útil per mantenir-nos dempeus en el dia a dia.
3: Mònica?
1: Doncs mira, justament amb aquesta, la veritable força és la que et permet sostenir la vida en presència. És a dir, no és tenir un cos bonic, sinó tenir un cos útil que ens permeti gaudir de tot això que ens és donat i viure el dia a dia amb els obstacles que ens porti.
3: Perfecte, doncs fins aquí aquest capítol de força. Recordem també, per cert, que si algú pateix una lesió o té algun tipus de mal, evidentment que consulti el seu metge i els especialistes. Això sens dubte, que també és un camí de progressió, però no sempre és fàcil, no? A vegades el cos també es pot ressentir.
1: Sí, sí, sí.
3: I pràctica, com sempre, conscient i amb professionals.
1: I tant.
3: Molt bé, ha sigut un plaer, un dia més. Àlex, Mònica, gràcies i fins al proper capítol.
1: Fins a la propera, gràcies.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació. El mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El Museu Romà de Premià de Mar es prepara per tot un mes d'agost ple d'activitats. Sense anar més lluny, aquest diumenge en podrem viure una relacionada amb l'arqueologia. Nosaltres ens hem apropat per conèixer en què consistirà i, sobretot, què és el que amaga el subsòl de Premià de Mar. Avui ens acompanya l'Ariadna Rodríguez Montfulleda i és tècnica dels Museus de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Comencem pel principi, Ariadna, perquè estem en aquest espai Ferrerons. Quin és el paper que juga aquest espai, que és prou nou, dins de, doncs, de tot aquest cercle del Museu Romà de Premià?
2: Bueno, l'espai Ferrerons és un espai d'acollida del Museu Romà. És un espai on fem els tallers didàctics per les famílies. També tenim una exposició sobre l'arqueologia Premià de Mar, que no es limita al Museu Romà, i també és un refugi climàtic.
1: De fet, deia ara la nostra companya, la Núria, que és un dels jaciments més importants del Maresme, podríem dir segurament que de Catalunya i de tot l'estat espanyol, segurament, no?
2: Sí, és un dels jaciments, doncs, més espectaculars perquè és un edifici octogonal que no té cap igual a Catalunya, com a mínim, i a l'estat hi ha un exemple igual i a Itàlia hi ha un altre, així que és únic.
1: De fet, hem d'explicar a Núria, també, la gent que ens estigui escoltant des de casa, que aquest jaciment romà el va descobrir, o un dels seus descobridors, era un dels tècnics dels museus de Premià de Mar, no?
2: Exacte, era el Ramon Coll, que s'ha jubilat recentment, que era el tècnic arqueòleg i el company del museu que portava el Museu Romà.
1: I com us ho va explicar? Suposo que això és la típica batalleta que segur que us ha explicat en moltes ocasions. Com va ser aquesta descoberta o en quin moment de la seva vida va arribar a trobar això?
2: Bé, això es va trobar en una excavació preventiva. S'estaven fent unes obres d'uns col·lectors aquí, quan s'estava reurbanitzant, que s'estava urbanitzant la zona l'any 99, principis del 2000, i bé, ja se sabia que en aquesta zona podien sortir restes i efectivament van sortir van començar a sortir les primeres restes en aquesta època, és quan les va descobrir, i a finals del 2000 va sortir a la planta octogonal, que és el jaciment tan espectacular que veiem ara.
1: Per tant, és una cosa prou recent i prou nova, no? Podríem dir, si ho comparem amb altres jaciments, la descoberta i la posada en marxa és prou actual, no? Prou moderna.
2: Exacte, sí, és prou moderna. De fet, la remodelació que veieu actualment és del 2023, però bé, aquest jaciment té més història perquè l'inici és l'any 69, quan es descobreix la part urbana del jaciment, o sigui, el nucli residencial, i el mosaic romà que ara mateix tenim exposat.
1: Núria, no sé si tens alguna pregunta per la nostra convidada.
3: Ostres, és que sí, mira, tiraré cap a casa. És que clar, aquí de Museu Romà també en tenim, i restes romanes i patrimoni i tot això. Teniu relació amb Tarragona?
2: Bé, tot forma part de... Estan connectats amb una xarxa, sí. I tots els arqueòlegs ens coneixem i, bueno, més o menys, doncs, som del mateix període, així que, que sí.
1: Per tant, és ja vincle, això, ja vincle.
3: Moltes vegades sí. És això, hi ha xarxa museística, no? No només per museus en general, sinó per activitat. Per exemple, els museus que tenen a veure amb el port acostumen a estar també interrelacionats i, en fi, molt bé.
1: De fet, hem de dir, i ara l'Ariadna ho dèiem fora de micro, que hi ha moltíssima gent que viu a Premià de Mar i no en té ni idea de que això existeix.
2: Exacte, és un gran desconegut, però bé, a poc a poc, doncs, anem fent reforç de comunicació i anem explicant al públic, doncs, que té un museu i unes restes espectaculars totalment a l'abast i que són visitables durant tot l'any.
1: Molt bé. De fet, tot plegat forma part, la visita que avui estem fent, també aquesta entrevista, d'una excusa per parlar d'una activitat que tindrà lloc aquest diumenge.

0: i amb el seu quadern de notes, que per documentar un arqueòleg és bàsic.
1: Amb tot plegat, parlant del Museu Romà, que el tenim aquí, just aquí sota, perquè està sota terra, per tant, té una entrada gairebé, podríem dir, com la d'un metro, no? És a dir, que hem de baixar cap a baix una miqueta i no hi ha cobertura, que jo crec que això és un benefici també, Núria, no? Perquè així la gent es desconnecta totalment sí, sí. I estan totalment fent aquesta visita plena i conscient. Hem de dir que també és un espai tecnològicament molt ben equipat, no? I de fet tenim aquesta reconstrucció d'aquest jaciment que jo crec que ens posa també de pioners, o si més no, dels primers en el rànquing en quant a tota aquesta digitalització.
0: Exacte. Es va fer... El museu va obrir el 2015 amb una visita normal, o sigui que tu podies visitar el jaciment, però a partir del 2023 ja pots fer la visita immersiva, que tu a través d'un àudio i d'unes pantalles i amb un ambient fosc vas seguint doncs, totes les explicacions que et fa el Dominus i que et fan els diversos personatges per tot el jaciment. A més, allà t'explica molt bé les tres fases del jaciment i amb aquest tipus de museïtzació s'entén perfectament.
1: De fet, Núria, hem de dir que teniu fins un gegant que qui vingui a veure l'Espai Ferrerons està aquí aquest gegant que també surt en ocasions contades, no? I forma part també de la cultura popular de Premià.
0: Exacte, és el Primulus.
1: Que existeix aquesta persona. Jo, aquest senyor, a mi m'han dit, gent que viu aquí a Premià de Mar, ara potser em dirà la nostra convidada que és mentida, però que aquest senyor es basa en un home real, a la vida real.
0: Sí, hi ha un document del segle X que anomena un tal Primulus, un Dominus que es deia Primulus, i que es pensa que aquest nom, que derivat d'aquest nom va arribar al nom de Premià.
1: Doncs fixa't tu si passen coses. Digues, Núria.
2: M'ha cridat moltíssima atenció, estic veient imatges, M'he connectat, i clar, i busques i trobes, no?, Can Ferrerons. Em crida molt l'atenció que sigui això subterrani, perquè estem acostumats a jaciments i a reconstruccions de viles a l'aire lliure, i el fet de que estigui cobert, no sé per què és, si és que ja es va decidir així expressament per protegir-lo, o simplement l'edifici estava fet i us vau trobar?
0: Doncs aquesta és la raó per la qual s'hagi conservat parets fins a 2,5 metres, que és, això és una rara avis, no es troba perquè normalment, clar, un jaciment tan antic es destrueix. Llavors, el fet que hi hagin, que estigui enterrat és perquè el nivell de circulació romà és molt més baix i amb l'aigua de les rieres es va anar cobrint de fang, de terra, que va protegir, i aquest fang i aquesta terra va protegir les parets del jaciment i tot el jaciment. Per tant, és una sort que ens haguem trobat. Així. I aleshores el que es va fer en la construcció, quan es van trobar les restes del 2000, va ser fer un calaix, o sigui, va ser cobrir-ho per protegir precisament aquestes restes i que no es malmetessin.
2: Escolta, perquè em sembla idea, perquè sembla bastant enorme en el sentit de que es representa que és el jaciment, o sigui, són les restes d'una vila, i això vol dir, no? Si ho estic llegint bé i veiem bé, vol dir, doncs, tant espais d'ús comú, com serien certes termes, com espais d'habitacle, com també llocs d'enterrament. Veig que heu trobat també ossos.
0: Sí.
2: En fi, que és molt gran i que hi ha molts espais, no?
0: Sí, bueno, aquesta, particularment l'espai que hem trobat, és del segle V. Al segle V aquest espai estava destinat era un pavelló de rebre. Un pavelló de rebre, traduït al llenguatge actual, és una sala de festes.
2: Ah, llavors, mira, ja venies ben vestit, Manel.
1: Sí, mira, veus, al final estava tot lligat.
0: Exacte, era un lloc on el Dominus doncs, rebia els seus convidats, hi havia cant, hi havia ball, hi havia banquets, etc. Hi havia unes petites termes on es podien banyar, on es podien allotjar, i la vila romana, o sigui, on residia el senyor, estava més a baix, on es van trobar les primeres restes l'any 69. I bé, el que passa és que al llarg del temps, quan es construeix això al segle V, l'imperi romà ja està caient pràcticament. I quan arriba el tombant de segle, passa d'una sala de festes a ser un lloc doncs, on es feia vi, on hi havia una premsa amb vi, on s'amagaven les dòlies, en les termes es converteix en una habitació, i després la fase ja final del segle VI, segle VII, ja sí que hi ha enterraments, perquè ja s'abandona totalment aquests usos i es torna un cementiri.
2: I tot això que dius són diferents coses. Estrats, en diferents nivells, ho heu trobat.
0: Exacte, sí, diferents fases d'ocupació. Sí.
1: Dues coses, abans que se'ns acabi el temps, molt ràpides, que hem de dir, perquè estem parlant d'aquest taller d'aquest diumenge, però en teniu encara un altre programat en aquest mes d'agost que encara queda, que just estem començant.
0: Exacte. El diumenge dia 16 es farà un taller per construir, construeix el teu rellotge de sol romà. Es construeix un rellotge de sol portàtil,
1: Molt
0: Sí,
1: bé.
0: que això és la... A més, es fa amb una s'imita una rèplica d'un rellotge de sol portàtil que romà que es va trobar a Alemanya i els visitants doncs, podran fer la seva rèplica.
1: Molt bé. I hem de dir també que no és l'únic museu que tenim a Premià de Mar, és a dir, que si algú s'anima a conèixer els museus de Premià de Mar, hi ha més opcions aquí, eh?

0: Exacte. Bueno, ara el Museu de l'Estampació, no, actualment està tancat, l'estem reformant perquè es pugui tornar a visitar aviat, però on també podem conèixer Can Manent, l'espai de Can Manent.
1: Per tant, ja ho sabeu, tenim la Casa de la Festa, tenim també el Museu de l'Estampació, que el tenim doncs preparant-se i modernitzant-se, i aquest Museu Romà que podeu visitar amb aquestes activitats que avui us hem explicat aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, Núria, no tens excusa per venir a veure'm a Premià de Mar.
2: No, sí, he de venir, sí que vindré, perquè jo amb aquestes col·leccions és que m'agrada molt el que estic veient. Escolta, me queda una últimíssima pregunta. De tot el que estic veient, de totes les, no sé, monedes que he extret i que exposeu individualment, o restes d'ossos, no?, de persones enterrades i tot això, o ceràmica, hi ha alguna peça que sigui extraordinària, important, que sigui la joia de la corona?
0: Sí. Una de les peces més importants és el miliari. El miliari eren les fites que marcaven les distàncies entre el punt on es trobàvem fins a Roma. I estaven al llarg de la Via Augusta, que aquí doncs, ara s'ha convertit en el camí del mig. En tenim un. A Catalunya només, sabien, per aquesta zona s'havien trobat tres. Un era Arenys, que es va trobar fa molts anys i es va desaparèixer. L'altre està a Vilassar de Mar i encara es conserva. I l'altre és aquest.
1: Doncs mira, som exclusius també en això.
0: Del Maresme. Si a Tarragona sí que en tenen. Tarragona en tenen molts.
2: Nois, doncs moltíssimes gràcies. Manel,
1: gràcies
2: per aquest viatge a Premià un dia més. Una abraçada i bon cap de setmana.
1: Gràcies, Ariadna, també.
0: Molt bé, moltes gràcies.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Associació Cultural Centre l'Amistat de Premià de Mar ja prepara el nou curs 2026-2027 amb una oferta de propostes formatives per a totes les edats. Entre les activitats programades hi ha cursos de fotografia amb mòbil, classes de swing i lindy hop i formació en escacs. El curs de fotografia amb mòbil que començarà a l'octubre constarà de 7 sessions i tindrà un preu de 25 euros. La proposta ofereix també la possibilitat de continuar amb una segona edició. D'altra banda, el Centre l'Amistat proposa classes de swing i lindy hop els divendres de 7 a 8 amb una quota mensual de 17 euros. El curs començarà amb una classe oberta el 18 de setembre. També hi haurà novetats en l'àmbit dels escacs. Coincidint amb el 88è aniversari del club, s'ha programat un nou curs adreçat a nois i noies d'entre 5 i 16 anys. Les classes començaran el 28 de setembre i les places estan limitades a 14 participants. Les persones interessades poden demanar més informació o formalitzar la inscripció escrivint al correu electrònic centreamistat@centreamistat.cat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme, espanyol o internacional, ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i, si fos així, el seu govern actuaria en conseqüència.
4: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. ¿Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera? Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
3: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que ho previngués. Tot plegat entre acusacions velades del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
3: I encara un apunt més en aquest cas luctuós, malauradament associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva al sud de les Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia, amb 128 persones a bord. Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havia localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants a la protesta d'Aturem al Parlament el 2011. La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10 que protegeix la llibertat d'expressió. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts a la família del nadó desaparegut que es busca en un immoble de Santa Bàrbara. Així ho ha apuntat a l'alcalde municipi Josep Lluís Jimeno, qui també ha confirmat que es tractava d'una família que vivia amb 4 fills del municipi, un dels quals, d'un any i mig d'edat, és el que es troba desaparegut. Segons Jimeno, la família vivia al poble des de 2019 i estava integrada. L'alcalde ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut avisos de males olors a l'habitatge on vivien els pares que hi van ser detinguts a València. Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.
1: 87 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. És un 11% menys que l'any passat i respecte al 2019, 35 víctimes mortals menys. De les 87, 34 eren motoristes i les vies amb més víctimes són l'AP7, l'A2, la N340 i la C25. Les dades serveixen per fer una crida a extremar la prudència en la conducció i responsabilitzar els usuaris per tal de contenir la sinistralitat, fer cas dels límits de velocitat, distraccions i evitar el consum d'alcohol o drogues. I si teniu una banda o en coneixeu alguna, avui és l'últim dia per inscriure's al concurs Delightens, el concurs de música jove de Premià de Mar. Serà els dies 22, 23 i 24 d'octubre i el format és l'habitual, semifinals i final, amb puntuacions de públic i opinions del jurat. El concurs és obert a qualsevol banda amb repertori propi, integrants d'entre 16 i 30 anys i amb qualsevol estil de música. Cal, això sí, que no tinguin contracte discogràfic i que no hagin estat finalistes de l'edició passada. I els premis? Doncs la banda guanyadora s'endú 1.200 euros. Si sou amants de la pintura, la Sala Premi Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premiart, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre. I el mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura. I en esports i en futbol, el primer equip del Club Esportiu Premià continua de pretemporada amb la vista posada a l'inici del curs a Primera Catalana. Ahir empataven a 2 al camp de l'Argentona, un rival conegut que, a més, va aconseguir l'ascens a Lliga Elite i que demostrava ahir el seu potencial. Els de Cristian Carriqui van acabar empatant a 2. L'equip agafa ritme per començar la Lliga el 19 de setembre al camp del Quart. I pel que fa al temps, temperatures habituals, 31 graus de màxima, 24 de mínima, amb el sol com a protagonista.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
0: Premià Mèdia, informació.
1: Avui comencen les inscripcions per participar als clubs de lectura d'adults de la Biblioteca Martí Rosselló. Des d'avui fins al 7 de setembre, qui vulgui assistir als cursos podrà emplenar un formulari disponible al web de la biblioteca i així enviar la seva sol·licitud. Entre les noves propostes destaquen dos clubs de novel·la criminal, Dones de Negre i Quilòmetre Zero. El Club també Pirates Lectors, pensat per a alumnes de tercer i quart de primària, és una altra de les novetats. Com és habitual, hi haurà clubs de contes, novel·la, novel·la gràfica, teatre i un club juvenil, així com el de lectura en veu alta. Amb aquesta nova programació, la biblioteca continua apostant pels clubs de lectura com un espai per compartir, descobrir nous autors i fomentar l'hàbit lector.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
8: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
9: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
8: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
9: Home, testimonis.
8: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
9: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: Estàs escoltant?

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un afecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú, que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps, puguis continuar sent tu mateix amb aquest persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també, al final, l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més, a vegades, una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen. Pues al final, aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canvien de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bo ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res, perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida.

0: I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic, algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
1: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no, en primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no, i que potser en una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrades, com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no? O qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no? D'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, pues, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no, en el record, no? I d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
2: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
3: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuïs sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
5: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes. Li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
6: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi. Perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li: ei, gràcies per ser-hi.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'associació poliesportiva Mares Més ha organitzat un torneig de voli platja mixta 4x4 per majors de 16 anys. 32 equips fins a un màxim de 6 integrants competiran per veure qui s'emporta el primer, segon i tercer premi. El torneig se celebra diumenge 20 de setembre a les instal·lacions municipals de la platja del Llevant. Les inscripcions ja estan obertes per a tothom fins al 13 de setembre. Podeu trobar l'enllaç d'inscripció a la compte oficial d'Instagram de Mares Més.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Bon dia. Avui portem a tema un tema desconegut per molts, però essencial a la vida d'altres i, sobretot, molt interessant de conèixer. Es tracta de la teràpia holística. És una mena de tractament que contempla la salut de la persona en la seva totalitat, en el seu cos, la seva ment i el seu esperit. I per poder fer-ho, es centra en l'origen de la dolència. Per entendre una mica més, parlem amb la Montse Andinyac. Ella és terapeuta holística i creadora de la metodologia Kinescens Transpersonal. Molt bon dia, encantats de tenir-te a la ràdio, Montse.
3: Molt bon dia, encantada de donar-me aquesta oportunitat.
2: A tu per venir. Bé, explica'ns una mica d'on ve aquest interès i aquest endinsament en el tema de la teràpia holística.
3: Bueno, jo fa 30 anys vaig començar en el món de la perruqueria de l'estètica i, bueno, mica en mica, bueno, amb la meva evolució personal, en aquell moment estava passant per un mal moment i, bueno, em va portar primerament a tractar-me jo i llavors, mica en mica, com que vaig veure el canvi i tot el que m'estava portant positivament, pues em va anar a dur a anar-me formant mica en mica amb diverses teràpies. Llavors, arrel d'això, pues, vaig anar veient que eren unes eines molt importants per la persona i que, bueno, que podia ajudar a molta gent, no? I, bueno, llavors em va anar a portar a formar en diverses teràpies.
2: Molt bé, és a dir, que tot això neix d'una necessitat personal.
3: Sí.
2: O sigui, que ho pots dir molt de primera mà de què tracta i com pot ajudar els demés.
3: Sí.
2: Explica'ns una mica això, què és això de la teràpia holística?
3: Bueno, la teràpia holística, pues, són una sèrie de teràpies que es treballa molt les emocions. Llavors, bueno, el cos moltes vegades ens està parlant i a millor, pues, igual no som conscients. I, bueno, en tot moment, quan tenim un dolor, tot això són com unes senyals que el cos t'està avisant que alguna cosa passa. Llavors, lo important d'això és, a través d'aquestes emocions o aquest dolor, és buscar l'origen, que és el més important, d'on te ve tot aquest dolor o qualsevol bloqueig que la persona pugui tenir.
2: Molt bé. I com és una sessió? Quines tècniques està aplicant per poder arribar a conèixer aquest origen de la dolència?
3: Mira, jo

0: A mesura que em vaig anar formant, vaig formar-me en diverses teràpies. Llavors, jo vaig veure que amb tota la formació que vaig fer de totes les teràpies, sí, aquí vaig crear la meva pròpia teràpia, que és la que li he posat Quinescens Transpersonal. Llavors, de totes les teràpies, he creat la meva teràpia, que llavors jo ara explicaré quin mètode faig servir des de que entra la persona. La persona pot venir amb un dolor físic o una enfermedad o simplement un bloqueig que té la persona que no sap, se sent perduda o algo que la persona no sap què li està passant en aquell moment, no? Llavors, en primer lloc es fa una entrevista, parlo amb la persona t'explica realment què és el que li passa. I llavors, a través de la kinesiologia, que és una teràpia que a través dels braços, tu vas tastant i li vas fent preguntes per trobar de tot el que t'explica, què és prioritari treballar en aquell moment. Llavors el cos et respon i vas a buscar el motiu de consulta que és prioritari treballar en aquell moment de la persona. Llavors, amb el que et surt, vas a buscar a l'origen, a través d'un protocol que jo faig servir. Pot venir, per exemple, del transgeneracional, que et pot venir de la família, del ventre matern, que potser alguna emoció que potser va poder passar a la teva mare i se t'ha quedat com aquesta emoció amb tu, no? O pot ser un dol no resolt. Llavors, es va buscar aquest origen per desbloquejar-lo. Llavors, a través d'uns exercicis o meditacions, depèn del que et surti, perquè tot això jo ho testo a través de la quinesiologia. Llavors, es va treballar en això, en la persona. Mm-hmm. I sempre, al final, també està el tema de les ferides de l'ànima, que llavors també es pot buscar, si és una ferida d'abandó, de ratxàs, tot això, també ho faig a través d'un mètode amb uns cascos i amb música, que llavors vaig fent com una inducció, com una espècie de meditació per ajudar a acompanyar la persona perquè pugui alliberar tot el que tingui aquí de bloqueig, no? Llavors, al final, també li dono... Es testa també en tot moment si la persona necessita prendre alguna flor de Bach en algun moment, uh-huh, o algun oli essencial que li pugui ajudar a portar el procés millor. I ho acabo amb una mica de Reiki per ajudar a desbloquejar els punts energètics i passo als cuencos tibetanos, també. I finalment s'acaba amb un missatge que li dones a la persona acompanyada d'un oràcul que ha fet servir. I, la veritat que és una teràpia molt potent i molt positiva per la persona.
1: Molt bé, molt interessant. Ara parlarem més d'això del Reiki, el cuenco tibetano i l'oràcul, perquè m'ha causat molta intriga, però m'agradaria saber d'on ve el nom aquest de Quinescens.
0: Quinescens transpersonal ve de quine, ve de kinesiologia, que és la eina amb la que jo faig servir tot, perquè jo ho testo tot. És això. Essence ve de l'essència, perquè jo trobo que és molt important anar a l'origen. I transpersonal és una transformació que l'ajudes a la persona a fer aquest canvi que necessita. I per això vaig crear aquest nom.
1: Doncs molt ben escollit. I això que comentàvem abans, són tipus de sessions? O què és exactament? Com funciona el tema del Reiki i de tot això?
0: Això és una sessió que jo faig que són 2 hores, aproximadament. En funció del que vulgui treballar una persona, necessitarà més sessions o menys. Per exemple, és una enfermedad que és més greu, lògicament tindrà que portar un tractament que més o menys se sol fer entre 3-4 setmanes. Perquè quan es fa una teràpia, es mouen moltes coses emocionalment i la persona també necessita un temps de gestionar tot aquest moviment.
1: Clar, perquè ho entenem bé, la teràpia holística a dins inclou tot el que hem comentat i segons les necessitats del pacient s'imparteixen unes coses unes altres,
0: sí,
1: correcte?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí, perquè a vegades, a veure, clar, no és el mateix una enfermedad, que potser és més greu i s'ha d'anar buscant l'origen i seguir un tractament, que potser, pues, per exemple, és una persona que se sent que potser està bloquejada perquè no troba feina, no troba... Llavors, potser, tractant només que aquell bloqueig perquè no troba feina, que potser pot ser, per exemple, un dol que no està resolt, i només simplement treballar aquest dol, pues ja han hagut persones que potser la setmana m'han trucat, ostres, pues he trobat feina, saps? M'han trucat i ja tinc feina. I clar, això, pues la veritat que és molt, molt agraït, no? De quan clar. Et truca la gent i dius, pues ha funcionat, no?
1: Sí, sí, molt enriquidor, suposo,
0: sí.
1: També.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Quins són els seus beneficis comparat, per exemple, amb un psicòleg normal?
0: Bueno, els beneficis, jo trobo que és tot un viatge que la persona fa. Bueno, amb un psicòleg vas, parles, s'ho tracten, però d'aquesta manera és com que la persona pot anar més a l'origen, pot viure aquestes emocions, aquestes sensacions que la fan portar a aquest origen, es fa conscient de lo que passa realment, i és una de les maneres de desbloquejar més ràpid bueno, que pugui alliberar aquest bloqueig que té la persona.
1: Clar, d'aquesta manera solucionar el problema
0: sí.
1: Més profundament, i també suposo que doneu eines per després cadascú a casa seva poder fer aquesta reflexió, i si té com una crisi, per dir-ho d'alguna manera, poder estar, si és més estable.
0: Bueno, sempre, a veure... Eines per casa, bueno, poden fer, hi ha unes induccions, unes meditacions, que la persona, pues, pot escoltar-les per trobar la calma, si en algun moment pues, té algun moment d'ansietat o així, no? Però on realment fan la teràpia és anar a la sessió, que ja és quan alliberen, quan fan realment el treball, és a la sessió.
1: Quan desfan el nus, diríem.
0: Sí.
1: I si algú està interessat en assistir en una teràpia holística, com podem assistir o on hi podem assistir?
0: Bueno, pues jo li diria que si necessiten alguna teràpia, pues jo ofereixo les teràpies aquí al meu centre, és l'Eixample 74, a Andinyac. I, bueno, jo tinc la perruqueria i al costat el centre d'estètica, i aquí és on faig les teràpies. I, bueno, i a l'Instagram em poden trobar teràpies Andinyac.
1: Molt bé. I sí, aquí Premià de Mar,
0: A Premià de Mar, sí. Sí, sí.
1: I per fer una darrera pregunta, i crec que això és molt interessant, què els diries a aquella gent que rebutgen la teràpia holística simplement per falta d'informació, que són més reacis a creure-hi? Què els diries?
0: Bueno, jo, a veure, jo sé que hi ha gent que és una mica més reaci a aquestes coses, però bueno, jo els diria que simplement és provar-ho, perquè és una teràpia que fins que no es prova no pots veure realment els resultats. I jo, bueno, el convidaria i animar-lo a que ho provés, perquè realment quan vens a la sessió la gent realment és quan veu els resultats.
1: Clar, i suposo que tothom surt molt content de la sessió.
0: Sí, sí.
1: I ben satisfet.
0: Sí, és una teràpia, la veritat, molt, molt potent, i que realment es veuen resultats.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Montse. M'ha semblat molt interessant. Espero que a moltíssima gent li hagi pogut causar el mateix interès i el mateix coneixement que no teníem abans d'aquesta sessió amb la Montse, d'aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: I bueno, espero que molta gent s'animi a provar la teràpia holística, i gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Comencemos con algo que usted no debe olvidar.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Proposta d'activitats per descobrir el Museu Romà i el passat històric de Premià de Mar. Des del mateix museu han preparat diferents activitats per gaudir del mes de setembre amb tres propostes que ens conviden a descobrir un patrimoni únic. El diumenge 6 de setembre hi haurà visites immersives totalment gratuïtes coincidint amb el primer diumenge de mes. Aprofitant també la Diada Nacional de Catalunya, el divendres dia 11 es farà una jornada de portes obertes sense reserva prèvia des de les 10 del matí fins les 6 de la tarda. I una altra proposta serà un taller familiar per fer un amulet romà. Serà diumenge 13 de setembre al migdia i per fer-lo cal reservar una plaça al web del museu. En aquest taller descobrirà el poder d'aquests amulets màgics a l'època romana. El preu del taller és de 4 euros per persona.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La plaça dels Països Catalans acollirà aquest proper diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. Des de les 10 del matí fins les 8 del vespre, per infants, joves i famílies que vulguin conèixer l'oferta d'activitats que es pot fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats. A més, també hi haurà exhibicions, tallers i activitats obertes al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai dels tallers i la pista d'activitats.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: 87 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. És un 11% menys que l'any passat i respecte al 2019, 35 víctimes mortals menys. De les 87, 34 eren motoristes i les vies amb més víctimes són l'AP7, l'A2, la N340 i la C25. Les dades serveixen per fer una crida a extremar la prudència en la conducció i responsabilitzar els usuaris per tal de contenir la sinistralitat, fer cas dels límits de velocitat, distraccions i evitar el consum d'alcohol o drogues. I si teniu una banda o en coneixeu alguna, avui és l'últim dia per inscriure's al concurs Delightens, el concurs de música jove de Premià de Mar. Serà els dies 22, 23 i 24 d'octubre i el format és l'habitual, semifinals i final, amb puntuacions de públic i opinions del jurat. El concurs és obert a qualsevol banda amb repertori propi, integrants d'entre 16 i 30 anys i amb qualsevol estil de música. Cal, això sí, que no tinguin contracte discogràfic i que no hagin estat finalistes de l'edició passada. I els premis? Doncs la banda guanyadora s'endú 1.200 euros. Si sou amants de la pintura, la Sala Premià Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre. I el mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura. I en esports i en futbol, el primer equip del Club Esportiu Premià continua de pretemporada amb la vista posada a l'inici del curs de Primera Catalana. Ahir empataven a 2 al camp de l'Argentona, un rival conegut que, a més, va aconseguir l'ascens a Lliga Elit i que demostrava ahir el seu potencial. Els de Cristian Carriqui van acabar empatant a 2. L'equip agafa ritme per començar la Lliga el 19 de setembre al camp del Quart. I pel que fa al temps, temperatures habituals, 31 graus de màxima, 24 de mínima, amb el sol com a protagonista.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Premià Mèdia, informació.
0: Xifres superiors d'ocupació hotelera al Maresme. L'agost tanca amb una ocupació d'entre el 90 i el 95%, segons explica el Gremi d'Empresaris d'Hostaleria de la comarca. Bons números que no sempre s'han traduït en el mateix nivell de consum als restaurants. El sector assegura que el tiquet mitjà ha baixat, tot i que els establiments de primera línia de mar confien en poder allargar la temporada algunes setmanes més si el bon temps acompanya. D'aquesta manera, la comarca se sobreposa a les primeres setmanes de juliol, ja que l'efecte mundial de futbol, segons els hostalers, va fer baixar les reserves lleugerament, una situació que, en canvi, s'ha recuperat a l'agost. Pel que fa al perfil de turista que ens visita, és d'origen europeu o de proximitat i, a més, de curta estada. A més, enguany també s'ha detectat la presència de molts visitants del Japó i els Estats Units.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Estàs escoltant?
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: A setembre, comencem un nou programa.
1: Caem a la Rambla, 54.
2: Fes la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
1: Alegria.
2: Vinga, va, som-hi.
1: Dai, dai, gico.
3: Què podem dir més?
4: És que no sé de què se tracta.
3: Tu, és un programa de coses xules.
1: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
2: Estupendo.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza, que avui ens parla de llibres de cuina, quatre propostes que ens conviden a reflexionar sobre la cuina d'avui, la manera com cuinem i el paper de les noves tecnologies a l'hora de preparar els aliments. Endavant, Sergi.
2: Bé, doncs, penúltim, malauradament, penúltim programa d'aquesta temporada de Llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
3: Bé, bé, tot bé.
2: Sí? Anava a dir, bueno, si vols comentar primer el tema aquest de la calor, que ja ho està comentant tothom, que venim de nits... bueno, venim i vindrem amb
3: I anirem,
2: nits
3: sí.
2: I anirem amb nits horribles, que no es pot ni dormir. No sé tu com estàs vivint la calor.
3: Com puc. No gaire dignitat, la veritat és que no.
2: Vale.
3: Però bueno, escolta'm.
2: Anem fent, no?
3: Tot passarà.
2: Anem tirant.
3: Anem al dia. Això és com lo de les drogues. Anem al dia.
2: De què parlem avui, va?
3: Jo avui he portat llibres de cuina.
2: Vale.
3: Mal?
2: Crec que no n'hem parlat mai de cuina.
3: No, crec que no. I em feia gràcia.
2: Doncs vinga.
3: Perquè com que podem... O sigui, no parlem de receptes, uh-huh. No? Perquè per això hi ha, no? Hi ha altres programes.
2: Sí,
3: hi ha...
2: correcte.
3: Hi ha... Però si no, com el concepte de llibre de cuina, no? Que també ha canviat molt.
2: Vale.
3: No? Perquè abans teníem aquells totxos, jo me'n recordo la meva mare, allò de 3.000 milions de receptes.
2: Exacte.
3: I sortien des d'orelles a no sé qui fins a...
2: O en el bloc de notes, no? Que tenies abans.
3: O en el bloc de notes. I bueno, llavors ens he pensat que ara l'estiu, les escoles ja han acabat. Ostres, pues, ja en principi hi ha dies de vacances, llavors doncs, home, et pots entretenir una miqueta més.
2: Sí, ho hem parlat abans, que el tema del temps és algo complicat, almenys per la gent que...
3: Sí.
2: Bueno, adolescent sobretot, que és aquesta cuina ràpida.
3: Sí.
2: I també poder gent que treballa que quan surt de la feina el que menys li agrada és passar-se una hora cuinant.
3: No mola.
2: Bueno, això ja en parlarem
3: en un altre moment. Sí.
2: Quins llibres portes?
3: Mira, un que em fa molta gràcia és el d'en Pep Salsetes, que és un senyor conegut, uh-huh. I vull dir que és molt per xarxes, i de més que és Cuinem, cuina catalana per a tota la família.
2: Vale.
3: Llavors és un llibre superfàcil, molt atractiu, en el sentit doncs, que t'ho posa tot molt, uh-huh. Molt a l'abast, i és per tot tipus de participants a l'hora de cuinar, no? Des de nens fins a gent que no en sap tant, i t'ho posa molt fàcil.
2: Atronjat, veig.
3: Sí.
2: Un llibre sí. Atronjat.
3: Atronjat, sí.
2: Atronjat.
3: Sí. Sí, perquè hi ha molt de... A les il·lustracions hi ha molt de taronja.
2: És el que comentaves, podria ser aquest un dels llibres moderns de cuina, no? Que
3: sí.
2: Els dibuixos no és la foto que et trobaries, per exemple, en un restaurant del plat combinat directament,
3: exacte.
2: No? És de dir, són fotos, són dissenys,
3: no? És un llibre molt amable, uh-huh. De disseny, no? I que t'ho posa molt fàcil, perquè també ha canviat
2: Mira.
3: Molt el tema rap. De...
2: Que maco.
3: El tema de la cuina, no? Perquè sí. Abans, no? Les nostres mares o les nostres àvies, no? Aquell, quantes hores s'havien... No?
2: Buf.
3: Anar al mercat aviat a comprar, i et passaves tot el matí cuinant, i clar, això és un altre concepte, no?
2: Uh-huh.
3: Vull dir que ja no tenim tant de temps i volem que sigui distret i divertit jugar i cuinar amb tota la família. I aquest és aquest llibre que és com molt atractiu, tant per nens com per grans, i que ho posa molt fàcil. Les receptes són fàcils, els ingredients són fàcils, uh-huh. I ho trobo que, bueno, que està molt bé.
2: Suposo que és molt típic en aquest tipus de llibres. Poder n'hi ha un altre, que de fet així ho podem fer servir de pont per passar un uh-huh. Altre llibre,
3: sí.
2: Que és aquest concepte de separar per categories, no?
3: Sí.
2: Dins del llibre de cuina.
3: Sí.
2: Generalment, jo crec que és, no sé, podem equivoco, tema dinars, sopars i postres, o més aviat
3: sí.
2: Per tipus d'aliments, és a dir, peixos, carns...
3: Sí, o també per tipus de dietes, en plan, uh-huh. Pues, plats vegans, no? Plats vegetarians, uh-huh. No? O com cuinar 3.000 maneres la carn, no? O... Sí, amb això s'ha com segmentat molt.
2: Moltes diferents maneres de caracteritzar, diguem, no?
3: Sí, i per diverses raons, o sigui, des dels restaurants fins a migració i de més, també hi ha cuines d'altres indrets del món.
2: Clar,
3: molt interessants,
2: és veritat,
3: no?
2: Sí, sí.
3: Quan estava triant els llibres allà a la llibreria per saber què ens portava, doncs clar, hi havia cuina portuguesa, cuina japonesa,
2: la
3: tailandesa,
2: la
3: Índia, no? I I això també és com molt divertit perquè és molt variat, no? I si t'agrada molt pues, una manera de cuinar, realment ara no és com abans, que era com molt exòtic.
2: Sí.
3: Un curri era exòtic. Exacte. Quan jo era petita sí, en canvi ara no, no? També dins de la cuina, també hi ha la cuina que és com més saludable.
2: Mira, passem a l'altre llibre, no? Que
3: sí.
2: Deies?
3: Sí, ara amb tot aquest tema del món antiinflamatori, que tots estem tan inflamats i no m'estranya amb aquesta calor, jo estic
2: sempre
3: inflamada
2: tema, eh?
3: També.
2: Sempre sobre el tema, eh?
3: Estic molt inflamada. I llavors, doncs, hi ha aquest tipus de cuina i que barreja una miqueta de nutrició, una miqueta de salut, no? Que ja tries molt bé els ingredients, que sobretot la gràcia és que normalment ho pots preparar i ho pots guardar i ho pots anar utilitzant, no? Al llarg de la setmana, com encurtits o vinagrats o així, i la veritat és que també és una altra visió. Solen ser receptes bastant refrescants, molt diferents de les cuines més tradicionals, no? Que aquí no hi ha rostits a la cuina...
2: Llenties estofades, aquestes coses, a 40 graus.
3: Exacte. Veus, hi haurà aros de verdures no frites con salsa cremosa. I això, home, té bona pinta.
2: Em costa aquest tipus de menjar, a mi sempre. Mira que el menjar saludable em costa bastant, a mi.
3: Sí, no? O ensalada o gazpacho de cogombra. Bueno,
2: bé, sí,
3: saps?
2: Bueno,
3: sí. És un altre concepte d'una cuina que et cuides i que és més lleugera.
2: Exacte.
3: I si
2: és
3: estàs inflamat, sí. Desinflames d'alguna manera.
2: Un gazpacho.
3: A la mesura que es pugui, sí.
2: Vale.
3: Sí, o sigui, també tenim aquest concepte de...
2: Saludable.
3: Vale, perfecte. Anem-ho a...
2: O sigui, ja per tothom,
3: fàcil,
2: és a dir, per tothom. I ara, bueno...
3: Ho arregles després menjant un dònut.
2: Sí.
3: Sí, després del...
2: Un o varios.
3: Per compensar.
2: Un o varios. I ara ve un que, bueno, és més modernet, no? El que tu vulguis.
3: Sí.
2: Aquest, no?
3: Sí, vale. Aquest sí, he fet la broma abans i
2: sí,
3: tal.
2: Sí, bueno, cuidado,
3: sí,
2: eh?
3: Sí. Bueno, també, dins el món de... A veure, què passa ara amb les receptes de la cuina?
2: Sí.
3: Tothom es baixa les receptes o per internet o ho veus per Instagram, no? Jo segueixo diverses gent per Instagram, no? I llavors et surten doncs, les receptes, ho veus com ho fan i tal, no? I llavors, clar, el llibre té poc a competir, no?, amb aquest nivell, no?, i que tot és pressa, ràpid, i jo no m'entén idea què a llegir, què s'ha de fer per... No, sinó que jo ho veig...
2: I no és el mateix llegir-ho que veure-ho, no?, que podes més... S'entén millor, no?, poder.
3: Exacte. Doncs pues tenim aquí, espero dir-ho bé.
2: Va, vinga, va, concentra't.
3: Estic una miqueta preocupada. El Satisfryer!
2: Bien.
3: Hem fet broma abans.
2: Cuidado,
3: broma
2: abans, sí. No repetim massa el títol, eh?
3: No passa res, no passa res. És d'un cuiner també molt mediàtic, que és David de Jorge, que col·labora amb Vera Satek i tal, i que són, doncs, bueno, hi ha la broma aquesta, perquè és com molt llampant, no?, la il·lustració de la coberta, no?, i és com molt divertit, no?, perquè hi ha molt atenció. I és també aquesta lluita de supervivència dels llibres de cuina, no?, per dir,
2: sí.
3: Uau!
2: I d'utilitzar aquests elements robòtics o que
3: sí.
2: Faciliten molt bé el
3: sí.
2: Fet de cuinar, no?
3: Sí.
2: Que sigui més saludable i que sigui més fàcil, perquè és el que comentàvem abans, no? Al final
3: sí.
2: El temps se'ns tira a sobre moltes
3: sí.
2: Vegades i no arribaràs a casa després de treballar 8 hores, que és
3: sí.
2: El que fa tothom,
3: sí.
2: I et posaràs a cuinar
3: 8 hores més.
2: 8 hores
3: o
2: més.
3: O 2 hores més.
2: O 2 hores més pel menjar de demà, a més,
3: clar.
2: Això també ho fa molta gent, no?
3: Clar. Clar, clar, i sí, són també doncs, aquests llibres de receptes, perquè estan molt bé aquestes màquines, però arriba un punt, i almenys jo no en tinc a casa, però conec gent que ho té, que és que al final sempre faig el mateix, és que al final, i llavors doncs, el que està el que és original és que et donen noves idees, no? Noves maneres de cuinar, a part dels quatre que ja saps.
2: Sí.
3: I a més ho fan d'una manera així com... divertida.
2: Sí,
3: no?
2: Ja la portada és curiosa.
3: És cridanera
2: sí.
3: I les receptes estan bé. També t'ho posen fàcil. Vull dir que no? També hi ha diverses tintes, molta il·lustració.
2: Uh-huh.
3: Ja està molt bé. I el títol es diu...
2: Ho he de dir jo ara?
3: Sí, va.
2: Satisfryer.
3: Sí.
2: Ai, quasi.
3: Bueno, és per fer la gràcia. Sí. Sí, sí.
2: I anem amb l'últim llibre que ens queda.
3: L'últim
2: un
3: és...
2: Un minutet,
3: sí.
2: Dos? Podem allargar una mica més.
3: Sí, gràcies. És el llibre de la deparellada, Els plats del dia.
2: Uh-huh.
3: Val, que és pues, això, no? És un receptari bàsic, fàcil i també per una cuina més econòmica, més de lo que tu tens aquí del quilòmetre zero,
2: uh-huh.
3: No? Del que pots... I són receptes... El llibre ja no és tan atractiu, ja no tanta
2: és
3: foto...
2: Text, no?
3: És text, però a mi m'agraden molt les receptes. Són fàcils de fer, són bastant normals, vull dir que... I és com el que seria el llibre més tradicional del sí. que dèiem, un receptari de cuina, doncs pues seria aquest. Clar, però els receptes són guapes.
2: Quan he vist que era tot text, sí. m'he imaginat que era... No sé si existeix, poder sí, no? Bueno, segur que sí, que són llibres de ficció que parlen de cuina. Generalment, quan pensem, quan pensem en llibres de cuina, pensem en llibres de receptes, sí. però llibres de ficció, moltes vegades, doncs, no se'ns passen pel cap, no?
3: No, què vols dir? Un cuiner assassí? O que...
2: Per exemple?
3: Bueno, jo em vaig a llibre...
2: Agatha Christie,
3: abans
2: buscant...
3: Abans de Sant Jordi... Bueno, n'hi ha un de l'Agatha Christie, que hi ha un púding allà a mig,
2: veus?
3: Picat, que, bueno, té esclau en la resolució del cas. I sí que n'hi havia un que es deia el Freakandation, no sé
2: sí,
3: si...
2: Sí, és veritat, és veritat, sí.
3: Perquè això és... Em van parlar... centrat en el món dels restaurants i de
2: Hòstia,
3: la cuina.
2: Sí,
3: també n'hi ha.
2: Molt bé, Mar, doncs gràcies per venir avui a parlar-nos de llibres de cuina i setmana que ve, que és l'últim és l'últim programa, malauradament, bueno, farem una mica de programa especial, que és, bueno, portarem els dos llibres, un llibre, dos llibres, que a nosaltres personalment ens agradin molt i en parlarem per acabar d'una manera més maca, no?
3: Sí, com ho has dit abans, que ens en portaríem a... Que ens agradaria que ens enterressin amb ells.
2: Exacte, ens aniríem a la tomba amb aquests llibres.
3: Això, ens aniríem a la tomba.
2: Veus? Així, estirats.
3: Molt bé.
2: Doncs, Mar, moltíssimes gràcies.
3: Vale.
1: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Club de Patinatge Artístic de Premià de Mar obre portes a tothom que vulgui provar de patinar i introduir-se en el món del patinatge. Per això han preparat proves gratuïtes els dimarts i dijous des de 5:45 de la tarda fins a 8:00 del vespre. Les proves es faran al pavelló d'esports, que és el lloc habitual dels entrenaments del club, i també posaran a disposició de tothom que vulgui provar no només l'espai, sinó també els patins. Per qui vulgui més informació, es pot trucar al 629-365-626 o envia un correu electrònic a cpapremia@gmail.com.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Molt bé, don Diana.

0: un dels més importants. Llavors també hi ha les picades, els insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors el que fem és també molta prevenció pel tema de, dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
1: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa les famílies?
0: Doncs si la criatura té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
1: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
0: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
1: Mm. De fet, ja aquí ja, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i, de fet, coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
0: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, sí o sí, atenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no?, que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat en dintre del casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no?, que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i, sobretot, que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
1: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
0: Bueno, hidratat que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple, la xindra, el meló, mm-hmm, les verdures, doncs, aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no?, quan ja fa fred i es necessita que la panxa estigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no?, amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
1: Mm-hmm. Quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos, sí, sucs són recomanables, sí, però no hem d'abusar,
0: bueno,
1: no?
0: Els refrescos, igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant en aigua fresqueta amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi l'infant en el seu dia a dia.
1: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no?, que detecta des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
0: Sí, o sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa, bueno, més que res les picades, sí, produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint empitjora i és el que es coneix com impetigen i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, que és molt important quan hi ha una picada o una ferida,

0: vida, doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
1: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb... Bueno, no surt.
0: Sempre és millor l'aigua i sabó i després posar un antisèptic tipus hipoclorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, el joda, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
1: I no
0: resseca tant com el joda.
1: Vale, el joda, exacte, era aquest punt. Uh-huh. A part, també, com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
0: veure,
1: no, per aquests
0: casos?
1: A veure,
0: el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic, és l'aigua i sabó.
1: Correcte.
0: Per tant, els nens, abans de menjar, s'han de rentar les mans. I els nens, quan arriben a casa, després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais amb, bueno, amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia. I amb altres temps, aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir a que l'infant tingui la seva pell neta i que no hi hagi cap altre... Bueno, que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitaven que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
1: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu, sí. Augmenten les cremades solars. Com hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar, perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
0: Ja,
1: quina és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
0: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena a l'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot, el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol, ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatòria, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val?, sobre la pell i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, i químics, que són combinats. Mm. Llavors, sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
1: Molt bé.
0: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
1: I ja per acabar, bé, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola i com també els dies són més llargs. Tot i així, Mireia, en recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
0: Sí, clar, a veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple, en el cas de... Bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, eh? I llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar... Mm. I el tema de les hores suficients de son, doncs perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant en un casal.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat. Gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: setmana els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Horrorland ha obert el procés de selecció de personal per a la nova temporada del Parc de Terror amb oportunitats tant per a perfils artístics com per a personal d'atenció al públic. En el cas del càsting artístic, la convocatòria busca persones majors de 18 anys per treballar com a espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. El parc assegura que es valoraran especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. També s'ofereixen llocs de treball per a majors de 18 anys en les àrees de restauració, botiga, jocs, fotografia i neteja. La convocatòria ha estat compartida també per l'Ajuntament de Premià de Mar a través dels seus perfils oficials a les xarxes socials, fent arribar l'oferta laboral als veïns i veïnes del municipi. Les persones interessades poden inscriure's a través del formulari disponible al web d'Horrorland o des de l'enllaç de la biografia dels seus perfils a les xarxes socials. El termini per presentar-s'hi finalitza el dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir les portes aquesta tardor a l'Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival comptarà un any més amb dues seccions, ficció i documental. El certamen està obert a joves autors i autores de menys de 35 anys. En la categoria de ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts de durada, rodats a partir de l'1 de gener del 2025. En el cas dels documentals, els projectes poden tenir una durada màxima de 30 minuts. El Patrofest també convida el públic a descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb creadors i creadores i gaudir d'una gala amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi poden consultar les bases i tota la informació del festival a través del formulari del web del Patronat. El certamen també es pot seguir a través del perfil d'Instagram de Patrofest.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio. Col·lectiu.
2: Notícies en Xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Ha avisat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que els governs no es perden per errar, sinó per mentir. En la seva intervenció avui, en el marc de la compareixença de Sánchez al Congrés per la crisi a Ceuta, el republicà ha assegurat que el Marroc va enviar 80.000 persones a la frontera per carregar-se a Espanya i ho va fer amb la col·laboració de Washington, de la VIP i la dreta i l'ultradreta espanyola. L'escoltem.
4: Jo acuso a Marruecos de enviar 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
3: Junts, per la seva banda, ha tornat a exigir el traspàs de competències en immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria. Escoltem la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.
5: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
3: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que assenyala les barreres amb què topen les famílies per sol·licitar l'ajut. En queden privat un de cada tres estudiants en situació de vulnerabilitat. En molts casos, la beca menjador garanteix l'únic àpat complet que fan els joves a tot el dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. L'ONG demana el dret universal al menjador gratuït. En una llar amb risc de pobresa, amb dos fills, menjar suposa el 9% dels seus ingressos. I el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana després de dues setmanes sense detectar cap cas de la infecció des del primer dia, el 28 de novembre de l'any passat. S'han analitzat 11.775 senglars. I acabem parlant de Peter Jackson i Danny DeVito, que visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el premi honorífic de la trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor.
6: 87 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. És un 11% menys que l'any passat i respecte al 2019, 35 víctimes mortals menys. De les 87, 34 eren motoristes i les vies amb més víctimes són l'AP7, l'A2, la N340 i la C25. Les dades serveixen per fer una crida a extremar la prudència en la conducció i responsabilitzar els usuaris per tal de contenir la sinistralitat, fer cas dels límits de velocitat, distraccions i evitar el consum d'alcohol o drogues. I si teniu una banda o en coneixeu alguna, avui és l'últim dia per inscriure's al concurs Delightens, el concurs de música jove de Premià de Mar. Serà els dies 22, 23 i 24 d'octubre i el format és l'habitual, semifinals i final, amb puntuacions de públic i opinions del jurat. El concurs és obert a qualsevol banda amb repertori propi, integrants d'entre 16 i 30 anys i amb qualsevol estil de música. Cal, això sí, que no tinguin contracte discogràfic i que no hagin estat finalistes de l'edició passada. I els premis? Doncs la banda guanyadora s'endú 1.200 euros. Si sou amants de la pintura, la Sala Premià Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre. I el mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura. I en esports i en futbol, el primer equip del Club Esportiu Premià continua de pretemporada amb la vista posada a l'inici del curs a Primera Catalana. Ahir empataven a 2 al camp de l'Argentona, un rival conegut que, a més, va aconseguir l'ascens a Lliga Elit i que demostrava ahir el seu potencial. Els de Cristian Carriqui van acabar empatant a 2. L'equip agafa ritme per començar la Lliga el 19 de setembre al camp del Quart. I pel que fa al temps, temperatures habituals, 31 graus de màxima, 24 de mínima, amb el sol com a protagonista.
7: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
8: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
9: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
8: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
10: La Figuereta. Castells cap per avall.
11: Podríem ser crítics amb la calor i les dures condicions de la Diada de Sant Magí, però el tema mereix un debat més reposat i sobretot un clima favorable dins de les colles per buscar alternatives. Avançar la Diada, moure-la a la vigília... Un problema només és un problema si té solució, si no, per ara no és un problema. Per això aprofitarem aquest espai per parlar de quan les coses van bé, o van molt bé. Hi ha molt poca gent al món que sigui optimista per naturalesa. És un prisma. És la predisposició a que tot surti bé, a que tot surti com ha de sortir. La resta sempre s'agafen a l'opció de que hi hagi un contratemps o que tot surti al revés del que ho havies imaginat. Així que els dies que tot va bé, ens hi hem de recrear. Celebrar-ho, abraçar-nos, cridar, cantar, ballar, mirar els vídeos una vegada i una altra si cal. Aquest Sant Magí ha estat gairebé perfecte, castellanament parlant. Tenim les millors colles que la ciutat de Tarragona podia mereixer. Així que durant uns dies siguem feliços. Avui podia sortir tot bé i bé que ha anat. Visca els dies que tot va bé, als castells i a la vida. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Aina Mallol, fas prou bona cara per portar 4 hores i... No, gairebé 4 hores en directe.
12: Sí, bé, resol com sempre. Com que comença el rodatge d'agost, ja m'hi estic preparant perquè té la pinta que s'aniran increixent.
11: I perquè aquí estàs una mica més fresqueta, també.
12: Sí, tot sigui dir que
11: millorarà
12: la temperatura. Hem baixat la temperatura corporal, que era molt alta.
11: Alba Esteve, ben tornada.
13: Moltes gràcies.
11: Aquesta setmana els castellers de Vilafranca s'han hagut d'acomiadar d'una peça, segurament d'aquelles peces claus que hi ha a la colla com si fossin un tresor, amb Manel Huguet, el Gatsby, que formava part de la tècnica actual, Alba. Guardem aquest moment del programa per recordar-lo també com esteu.
13: Sí, bueno, a veure, jo crec que encara una mica dissociats, vull dir, ha sigut un cop molt dur per la colla. Jo encara no m'ho crec gaire, però al final també te n'adones doncs, del valor que té la vida i jo crec que això, que cal tirar endavant i recordar-lo i que al final totes les aletes, no només d'aquest agost, de tot el que ve de temporada i per endavant segur que seran per ell.
11: Doncs pel Gatsby et recordarem...
12: Abraçada molt gran a tota la família dels Castellers de Vilafranca, la seva en especial, perquè era una d'aquelles persones transversals, no només dels Castellers de Vilafranca, sinó que totes les colles, no, al final ens cremàvem amb ell i era molt fàcil parlar de Castells amb el Manel.
11: Doncs per tot el que ens ha ensenyat el Gatsby, avui aquest programa comença parlant de la gran eufòria.

0: Ho dèiem, fa poques hores, des de que comencem a gravar aquest programa fins que s'ha acabat la diada de Sant Magí, un Sant Magí on, déu-n'hi-do, hem viscut la primera clàssica de 8 dels Xiquets del Serrallo, una actuació històrica de Sant Pere i Sant Pau, a la revalidació dels castells de 9 per part dels Xiquets de Tarragona, que els hi ha faltat aquest 3 de 9, però el 4 doncs, tenia molt bona actitud, i dos games extres de la Jove de Tarragona.
1: Sí, sí, un gran Sant Magí. De fet, nosaltres ens havíem proposat fer el millor i el pitjor. Vaig a narrar el millor de les colles i després em quedaré en el negatiu, que no té pràcticament res a veure amb les colles. El millor crec que són aquests objectius, no?, buscats i triats sense anar al límit, que això és una cosa que m'ha agradat molt, perquè el 5 de 8 de Sant Pere i Sant Pau era estrena, però ha semblat un 5 de 7 a nivell actitudinal.
0: Era un escàndol, era un escàndol.
1: Molt ben treballat, i tot i que les mides no eren perfectes, tenia coses, l'han executat a la perfecció, juntament amb un 4 de 9 amb l'agulla que fan ja, com feien altres... Ai, 4 de 8 amb l'agulla, perdó. Que fan com feien altres de 8. Perfecte, molt, molt ben fet. Per tant, una actuació de 10. Els Xiquets del Serrallo, una autèntica festa. Ja no és el que han fet, sinó fins i tot com ho han fet. El 4 de 8 era una estampa. Lo del 2 de 7, fins i tot amb l'entrebanc de l'enxaneta, no s'ha mogut. Lo de l'èpica serrallenca ha passat a la història. I el 3 de 8, estan tancat per dalt, l'han gestionat realment molt bé. Per tant, se nota en la primera clàssica de la seva història, 38 anys per arribar aquí. Crec que és molt bonic la gent que ha tingut la paciència, no?,
0: sí,
1: d'estar picant aquesta pedra per arribar a viure doncs, un dia històric com el d'avui. Una Jove de Tarragona molt poderosa, perquè ha fet el 2 de 9 molt ben fet, però després el 5, primer 5 no ha pujat molt bé, però hem dit, escolta, baixem-ho, però han seguit insistint amb aquest gran objectiu i crec que han fet un molt bon 5 de 9 en folre. Potser el que li tinc més peros és el 3 de 9 en folre, que em sembla que encara necessita seguir-se polint si vol convertir-se en castell de 10.
0: I camises eixutes, perquè...
1: Bueno, clar. Sí, sí, aquest és el gran pero i que crec que ha condicionat moltíssim. I els Xiquets de Tarragona una mica sobre el previst. El seu castell Ester Trelles, aquest 7 de 8. El 4 de 9 en folre, molt ben gestionat. El 3, per mi, ha semblat que encara li faltava, però és una qüestió de 3 de 8.
0: Sí.
1: La sensació és que el 3 de 8 encara no està ben aposentat, encara té coses, perquè després l'han lluitat, el 3 de 8, també.
0: A mi em va sorprendre que l'anunciessin,
1: sí,
0: no? Com... Vull dir, crec que al final l'aposta segura dels Xiquets era repetir la seva millor actuació en guany. I, bueno, suposo que el bon assaig del 3 de 9 els hi va fer decantar la balança portar-lo, però crec que molt correctament han dit avall i ja hi tornarem.
1: I en negatiu és que és la calor, eh? Per mi és el gran protagonista de la diada. Crec que ha coaccionat i ha complicat algun dels objectius del dia. És a dir, és com si haguessin jugat amb un rival molt dur i les colles han fet front sortint totes amb molt bona nota de plaça.
0: També és veritat que d'aquests assajos especials hem vist com moltes colles anaven molt més enllà del que avui es plantejaven, no? O sigui, tenim una Jove de Tarragona, 63 de 10 i 4 amb el Pilar. A Sant Pere i Sant Pau fent proves de 3 de 9 en folre. Fins i tot els Xiquets amb el 7 de 9 en folre. Serrallo 2 de 8, no? Clar, crec que era correcte.
1: És el que dèiem, no? Que el xulo d'avui és que han fet els seus màxims i saps que hi ha més coses al forn.
0: Sí.
1: No? Per tant, aquesta progressió pues dona moltes ganes de seguir veient les colles de Tarragona.
0: Alba, Esteve, com viu un de Vilafranca? Cert espectacle.
2: Mira, t'he de dir que jo m'he agafat vacances, òbviament, per venir avui. Crec que és una diada molt xula. A mi m'agrada moltíssim venir sempre per Sant Magí. I bé, és que em sumo tot el que deia l'Aina, que ha estat una diada estupenda. A veure, t'he de dir que al públic també ho hem passat una mica malament per la calor. De fet, tot el carreró, diguéssim, des de Xiquets, estàvem tots a la part de l'ombra, el típic que a la part del sol no hi havia ningú, però l'hem gaudit moltíssim. És això, totes les colles sortint amb molt bona nota i amb ganes de més, la veritat.
0: L'Alba estava al carreró dels castellers que venen a veure la...
2: Exacte.
0: La sí,
2: no estic acostumada a tenir aquest paper, però 100%. He de dir que m'agrada.
1: Està bé.
2: De tant en tant.
0: Estic trobant, últimament.
2: M'hi estic trobant.
0: Anem a parlar del futur.
3: No quedan tantas horas ni las tantas, y es que tú me encantas, sé que tú tens ganas, yo tinc ganas, y son tantas...
0: Quedan tantas horas...
1: Cuidadit per lo que ve. És
2: ara veiem, això d'en 3 hores i pico
1: jo
2: avui,
1: crec que
2: aquest cap de setmana, Aina.
1: Saps, és que m'imagino el taüt aquell del Dràcula allí reposant, a mi tanqueu-me allí unes horetes, i ja m'aixeco per l'hora del callar i ja vaig empalmant, saps?
0: Fins de la tarda, plaça de la Vila... Castellers de Vilafranca, Colla Vella i Jove de Tarragona.
1: Vinga, anem a saco ja, perquè...
0: És que no.
1: Com que repetirem això dos vegades ara, perquè...
0: Ho podeu fer tots junts, si voleu, perquè...
1: Sí?
2: Està bé, sí.
0: Fem-ho tots junts.
1: Sí. Val.
0: Perquè a l'Arbós es tornen a trobar Castellers de Vilafranca, Colla Vella, Jove de Tarragona, Minyons de l'Arbós com a extra, però
1: vale.
0: Parlem de les dues diades alhora, si voleu.
1: De com repartiran els cromos.
0: Pues, correcte.
1: Ja dic que si no hi cap pels planos el 3 de 10 i si no es mobilitza la gent dels Castellers de Vilafranca, el 3 de 10 dels Castellers de Vilafranca crec que anirà a l'Arbós, i a partir d'aquí les altres cartes a jugar per mi tornen a ser el Castell amb el Pilar. Aposto altra vegada més pel 4 que pel 3. Crec que veurem fins i tot si no és un i un, o què decideixen. Aquí ja li demanarà l'Alba. Altra vegada 5 de 9 en folre, perquè crec que és una estructura que els hi serveix també per mirar el futur cap al més enllà, no? I a partir d'aquí sóc més de preguntar a l'Alba si és dia de torres de nou, si pot aparèixer aquest 4 de 9 sense folre, que també s'especulava, o com estan les coses.
2: Clar, és que jo us he de dir que, clar, després de la Bisbal, només hem fet un assaig, ha estat una mica...
1: Emocionalment complicat.
2: Llavors, jo crec que encara s'ha de veure com van els assajos que queden per davant, sobretot per aquest quatrenet que deies. Eh?
1: Sí.
2: No, però és veritat. A veure, és que jo ara us ho estic dient a títol personal.
1: Sí, sí.
2: A mi m'agradaria que hi haguessin 6 gama extras entre dissabte i diumenge. Llavors, sobre la carta, i ja ho sabem, hi ha els dos castells amb agulla, els 5 de 9, la torre de 9, el pilar de 8 i... el 3 de 10. Llavors, el 9 de 8 també jo crec que és una altra de les cartes, perquè només n'hem fet una aquesta temporada. Llavors, entre aquestes cartes s'anirà jugant. És això, nosaltres sempre som molta més gent a l'Arbós, a nivell de proximitat i a nivell d'afició tenim moltes més persones que estan a l'Arbós, per tant, el 3 de 10 jo crec que anirà el diumenge. Si no, anem tard ja per fer la campanya, com a cap de comunicació. Jo els hi vaig dir, sisplau, si hem de fer el 3 de 10 al Catllà, aviseu-me amb temps. Perquè,
1: bueno,
2: clar,
1: escolta, jo vaig estar revisant un PDF.
2: Sí. Ja, per això. Veia tots els moviments aquests estratègics que s'estaven fent i vaig dir, bueno, a veure. Però jo crec que aniran per aquí, els tiros.
1: Val, doncs...
0: És fantàstic.
1: Castellers de Vilafranca fet.
0: Anem a ordenar la Colla Vella, perquè després d'aquella caiguda de 5 de 9 en folre a la Bisbal... S'ha de...
1: Sí, és a dir, crec que hi ha un hàndicap, que és que si recuperen l'enxaneta del Pilar, 4 de 9 amb folre i agulla i Pilar de 8, són dos castells pels qui apostaria, fins i tot els dos dies. Tinc dubtes en l'altre. Crec que és el dia per refer-se. Per tant, s'hauria de tornar a fer el 5 de 9. Sembla
0: sí,
1: una...
0: perquè si no l'encaixes en una cosa que no fos fer.
1: Aquest...
2: Canviar i trencar.
1: Aquest xip mental, que crec que té més cosa d'una maledicció de la plaça, no? I la seva pròpia sensació, que no pas de la realitat del castell. I després jo no descartaria en el sentit de si volen competir que torni a aparèixer el 4 de 9 sense folre. Crec que és el seu castell, crec que és la seva carta.
2: Avui ja m'ho deien, el Catllà us anem a guanyar. Dic, bueno...
1: Llavors,
2: ens guanyareu a la
1: Rússia. Em semblaria la carta amb què poden guanyar. També crec que si hi ha aquest canvi ara de joc cap al 4 de 10, han de fer bastants 4 de 9 en folre també per rodar aquesta estructura. Per tant, hi afegiria aquest 4 de 9 en folre potser a l'Arbós, si no hi cap al Catllà, o per complementar les dues actuacions.
0: Perquè el 2 de 8 de la Vella... És una cosa que sobrevolava per aquí, però... No.
1: Jo crec que encara no.
0: Va. Jo el veig més a Santa Tecla, saps?
1: Bueno,
0: no ho sé. Bueno. A Jove de Tarragona, que venen d'un subidon espectacular, i hauran d'aterrar coses al Catllà i a l'Arbós.
1: Clar, venen de subidon, no sé si és actuació de repetir fins i tot el que hi han fet.
0: Sí.
1: Com a mínim. 2 de 9 segur, fins i tot et diria els dos dies.
2: La torre ja de sortida, o sigui,
1: sí. Però és dia d'estrena, també. Bueno, ho ha anunciat avui la Gina a l'acabar. 4 de 9 amb l'agulla. Per tant...
0: A més, el Catllà és una plaça tan bona per fer un vilà.
1: Sí.
0: És com...
1: Per tant, jo auguro que serà dia d'estrena. Apostaríem segona ronda, per tant, hem de veure què passa després, no? Si és per fer el 5 o... A veure com decideixen.
0: Anar
1: fent
0: tresos, no? Sí, al final també s'han anat fent tresos. I a l'Arbós, què li veus a la Jove?
1: Clar, Jo no descartaria altra vegada la Torre si mobilitzen a la gent, o Pilar d'Avui també, que em semblen dues estructures per treballar les manilles i que també serveixen, i sobretot aquesta lectura de 3 i 4 de 9, que són útils per les altres coses.
0: Minyons de l'Arbós?
1: Jo apunto Castell de Set. Ah. Sempre estan allí buscant-lo i treballant-lo, per tant, pendents de que puguin ensenyar.
0: Porra pluja?
1: Sí, ah, porra pluja. S'hauria de fer, eh? A mi m'han dit que hi ha més números a l'Arbós que al Catllà.
0: Ah, sí?
1: Ara mateix. Apa. Que el Catllà ha millorat una mica i que és més de matinada la pluja, que el del diumenge pinta pitjor.
0: Ai, sempre patint, eh, aquests dies. És que sí. No hi ha any que no patim.
2: Jo no vull haver d'entrar a l'església.
0: No, a l'església ja no hi
1: ha. No s'hi cap, ja se sap que no s'hi cap. El mossèn ho va deixar clar fa 2 anys, que en aquella
0: església... Us en recordeu, allà tots enxubats.
1: Fins allà, les coses al lateral, va ser surrealista.
0: Sí, en fi. I també hi haurà Castells a Igualada, no ens n'oblidem d'això, perquè allà hi ha les joves que venen bastant encigalats després de guanyar la Bisbal.
1: Clar, és que jo estava plantejant una mica i dic, és que clar, potser diuen 4 net perquè ens surt més fàcil que el 2 de 9 amb folre i manilles, saps? Llavors...
2: I bueno, més fàcil que el 4 de 9 amb folre.
1: Clar, és que no sé, si tenen tots els efectius ja no descartaria res.
0: Al final és un tema de si passes llista i arribes al final i no et falta ningú,
1: pues
0: per què no?
1: Som-hi.
0: A més...
1: Bueno, jo havia apuntat això, 2 de 9, 4 de 9 sense folre, i a veure.
0: Sí, no crec que tampoc massa més. Xiquets de Reus, el Joel ens ha comunicat 5 de 8, 3 de 8, 4 de 8 i literalment festa a punta pala. A mi m'agrada que les previsions de la tècnica ja incloguin això.
1: Sí. Bueno, jo crec que és l'al·licient per poder ser
2: clar,
1: gent.
2: I així seran més.
0: És 5 de 8 i festa a punta pala van junts.
1: Sí.
0: No pots separar una cosa de l'altra. I, bueno, doncs no. Bé perquè arribes a plaça sabent a quina hora...
1: Com acabarà, també.
0: O com acabarà, no ho sé.
1: Bueno, ja. I els moixis, que tenen el seu gran dia, on el 5 de 8 segur que hi és, estan treballant els dos castells de nou. Veurem si arriba un, dos o cap, si no tenen el 2 de 8 en folre, també, per substituir alguna d'aquestes peces.
0: Fantàstic. Doncs Catllà, Igualada, Arbós, 3 bones cites, on veure bones coses. Seguim... amb la nostra especialitat. I per això fem aquest programa.

0: setmana remenat.
1: Ui, ui.
2: Remenat.
1: Del tot.
0: Anem a endreçar això perquè Dory 1, Dory 2 van sortir de festa amb la incorporació estel·lar d'Alba Esteve i ens van quedar moltes Presente. Coses a comentar. Primera de tot, vam fer l'anunci de la gran cita i vam recollir les primeres reaccions en directe.
1: Sí, és a dir, el formulari està a punt de sortir del forn. Funciona?
0: Jo l'he provat ja.
1: És que estic com sorpresa de mi perquè he programat com si fos un informàtic de la NASA.
2: Sentim-te hacker de cop i volta.
1: Em sento... És a dir, a mi que em surti un e-mail i el color de resultat de la persona que ha fet el test em sembla una fantasia, cosa que he aconseguit.
0: Molt Llavors, bé. No ho dubtàvem, eh?
1: Hi ha gent que té dubtes i pàlpitos i problemes que jo resolc aquí en un segon. Un, no sigueu tímids. Dos, no cal ser casteller, que hi ha gent que m'ho ha preguntat. Hi ha una hora a la Palma, que és igual si ets casteller, no? També t'ho dic. Tres, no cal estar solter, també hi ha gent que m'ho ha preguntat. Quatre, la IA pot fallar, la AI menys, però tot i així, si teniu por de que la vostra parella, liu, rotllo, crash, no tingui el mateix color que vosaltres, no patiu. Dieu que ha estat un error, si no. Però feu-lo, feu-lo. Ja està. Això són els dubtes que tenien Perfecte. La gent de peu de carrer.
0: Seguim construint.
1: Vinga.
0: Parelles. I ara sí, arriba el moment més esperat d'aquest programa, que és la crònica d'una nit a la plaça del Rei i al cos del bou.
1: Els nostres bessonets han estat pur tirant amunt i avall. Us he de dir, reines, que no sé ni per on començar, perquè nosaltres post-sopar vam anunciar la nostra entrada a la festa per la plaça del Rei, una plaça abarrotada de gent, i després de trobar un comiat de solter i gent de la jove que preferia la rumba de vergüenza ajena que la seva pròpia festa, també a comentar.
0: Pollit aquí, que vaig sí, directe. Sí.
1: Va venir el primer gran hit de la nit, que venia donat una mica pel fet que jo, com a senyora gran que sóc d'aquest programa, no estava entre els close friends d'Insta d'alguns de la camisa ratllada. El que no esperava era trobar la resposta tan contundent que vaig trobar a la meva pregunta de... En quina de les tres, que sou vosaltres, tenia interès, bàsicament, aquella persona, no?, per saber. No esperava gens la resposta.
0: Perquè, pel que sigui, el Joel tampoc estava al club.
1: No, crec que no està als close friends, tampoc. És a dir, la cosa és que és absolutament certa el que em va dir, però la cosa és que sou les hot de la Figuereta, vale? Que ho trobo normal, eh? Resol aquest apartat d'entrar als close friends per pena, no per la meva...
0: condició de hot.
1: Exacte, per la meva condició de hot.
0: Per mi, Aina, ho ets.
1: Gràcies. T'agraeixo aquest moment d'escalf. Vaig continuar amb el meu anàlisi sentimental dels xiquets, que té més línies de triangulació que ni el Barça de Guardiola, també et diré. I una pluja meravellosa va decidir humir els nostres pensaments i, com l'aigua, fer-nos tirar avall cap al cos del bou. Amb estil ens vam refugiar entre les parets i un cop vam tornar a obrir les portes del local de la jove, el pertinent segurata, amb un vano controlant la situació de que a casa seva... controlant la situació de casa seva, ens va deixar entrar a fer un pipi, molt amable, que és un dels llocs, que no sé si ho sabeu, on més gent que ha vestit la camisa lila ha fet l'amor, això és estadística pura.
0: El lavabo, eh?
1: Sí, bueno, els vestidors, crec que li diuen.
0: Li diuen.
1: I crec que competeix amb bastanta força amb el gimnàs.
0: Bueno,
1: però
0: gimnàs
1: està allí, eh? Està allí l'estadística.
0: Tu li diem gimnàs, també.
1: Sí. A punts fets, i després de revisar un PDF sobre les mides de la plaça del Catllà, va arribar el moment de divisar la quantitat de colles i creuament que podíem veure al cos del bou. Lleida venia amb força, la vella ni la caiguda i algun lisiat van fer de fallir estar al cos del bou. Els de la jove, que fan una cosa molt curiosa, que és que separen els nois a una banda del carreró i les noies al mig d'un altre carreró, em va semblar molt curiós. Jo crec que pot ser per dos factors. Un, els 10 metres del Joel, perquè hi pot haver algun ex, i llavors 10 metres de distància, o allò de les parelles obertes i que no vegin el que fan uns i altres. Bueno.
0: Sí, perquè
2: les dues
0: quan sortien
2: del
0: lavabo se separaven amb un petó i...
1: Sí, cadascú...
2: A la seva.
1: Sí,
2: no em sembla malament, eh?
0: Bueno, pues que ho indiquin.
1: Mujeres, hombres... Això és com el lavabo, no? UBC, cap a la dreta i cap a l'esquerra.
0: El lavabo el tenen mix, la festa no.
1: Hi havia algú amb pistola, ruixant a tots els enemics, servidora de jo, mirant de divisar si calia tirar alguna fletxa, rotllo Cupido. Vaig tenir més sensació de fer de farola que de Cupido, però, bueno, també estava preparada per tot. L'aliança dels verds amb la jove clarament passa pel seu millor moment, tot i que, com deien, els castellers de Vilafranca són capaços d'obrir-se tot el territori. Tornem a pujar a divisar si seguia tot en ordre la passa del rei, omplia el got, i veiem alguns dels protagonistes del Culebrón de la temporada ja pendents d'altres afers.
0: Perquè el Culebrón no va amb ells, ja.
1: Sí,
0: no,
1: ja, exacte. Molta gent buscant de passar pàgina, també t'ho dic.
0: Sí.
1: Hi havia molta gent a la plaça del rei buscant de passar pàgina. Bueno, baixar d'altra vegada a ritme de reggaeton, va començar a fer ballar moltes parelles visibles i algunes
0: no tan visibles.
1: No tan visibles. I després diuen que la festa fins i tot va continuar al cau. Allà s'hi van seguir trobant aquesta barreja eclèctica de colles per esperar la sortida del sol, tot i que alguns no sé si la van acabar de la millor forma, o sí, perquè hi ha gent que va acabar a la furgo, gent a casa d'altri, i altres fins i tot a l'hospital.
0: En fi, que no entrarem en detalls.
1: Resum una mica molt per sobre del que va donar la nostra sortida de festa.
0: I des de la nostra expertesa i el nostre anàlisi, perquè a nosaltres sembla que estiguem allà fent una cervesa i en realitat ho estem passant tot per un...
2: La llibreta del Xinjiang.
0: Portava una llibreta del Xinjiang.
1: Sí.
0: No portava boli, em va fallar això. Bueno, crec que hi va haver un empat tècnic entre xiquets i la jove dissabte, però es va desempatar a favor de la jove diumenge perquè hi havia PDP Rofles, que són un fart de gent per posar cançons a l'Spotify, que es van cascar una fideuà sobre l'escenari.
1: Home,
0: si
2: des de zero,
0: xou,
2: eh? Ja han guanyat.
0: De zero.
1: Si donen xou d'aquest nivell, clar.
0: Jo aquí ja només li puc donar la victòria a la jove i ja la pròxima, pues, que els xiquets es currin, no sé, cap una rosa.

0: hores.
1: Perfecte.
0: Comencem per una usuària que es diu Mary a Twitter, que va fer aquesta piulada, que deia: liar-se amb tres en una nit en una festa castellera és tripleta o clàssica?
1: Molt bona pregunta, eh? T'he de dir que de les millors que he vist darrerament, eh?
0: A mi m'agradaria saber quins fets han motivat això.
1: Bueno.
0: Però he fet una mena de debat intern i penso que clàssica seria si sols freqüentar aquelles tres persones i tripleta si ha estat simplement una consecució d'objectius que tu, bueno, t'anaves liant amunt i després n'apareixia una altra.
1: Aleatori.
0: Sí. No ho has volgut i de sobte tripleta.
2: T'has trobat.
0: Hi havia gent que li posava folre.
1: A mi folre em sona... Folre. Ja t'ho dic ara i aquí. Clàssica em sona repetir amb els de sempre. O un polvo d'aquests que ja saps que funciona. I tripleta em semblen tres diferents de otro rollo, saps?
0: Molt bé.
1: Per tant, no sé.
0: Després anem a parlar de R. Castells.
1: Ahà. Uh-huh.
0: Perquè el tenim ben enamorat aquí.
1: Sí.
0: Pel que sigui. D'algú? D'una colla que fa el quatrenet descarregat a la Bisbal.
1: I, a més, fa coses d'aquestes que conviden a tirar la canya, perquè és d'allò que tu envies un DM i ja li deixes clar.
0: I quedes tan ample. No. I llavors treus els datos i te'n vas.
1: I a veure què passa.
0: I aquests DMs posa... Ets igual de bonic o bonica que el 4 de 9 sense folre. Per això us deia, eh?
1: No aquí hi ha inspiració sàpiga, personal.
0: No perquè jo sàpiga res, jo m'he basat en les coses que ell publica.
1: Vale.
0: Parlar d'un dos o una torre i estar parlant del mateix castell. Aquesta me la veu haver d'explicar.
2: Sí. Va dir, no l'he acabat d'entendre.
1: Vols dir que... Bueno, Vilafranca, Valls...
0: Sí?
1: Són idiomes diferents, però a vegades no.
0: Que la nostra nit duri tant com un 9 de 9 en forra amb una enxaneta.
1: Depèn, si l'enxaneta jo... és molt ràpida, eh?
0: Ja bueno, jo el 9 de 9 en forra amb una o tres enxanetes no ho vull sentir fins que algú ho faci. És un debat que tenim massa trillat, ja.
1: Vale.
0: I l'eclipsi em va deixar igual d'impressionat que quan baixes d'un castell.
1: És que això ja...
2: Aquest ja és.
1: El nivell de sucre... És que el nivell de sucre és, vaja, per donar positiu en qualsevol control, eh?
0: Però que no sí, ho deixi sí, sí. De
2: diabetis, diabetis, diabetis de cop.
0: Estem entretingudíssim.
2: No, no, endavant.
1: Nosaltres a favor de l'amor, sempre.
2: Endavant.
0: I acabem amb un referent del món casteller com la copa d'un pi, que és Pasqui de Sant Pere i Sant Pau, per qui no el conegui, que vagi un dia d'assaig i el conegui, jo no us el sí. presentaré.
1: No, sense voler el coneixeràs.
0: Ell, quan descarrega un castell a plaça, ja se'l veu feliç. És d'aquella sí, sí. gent que no es pot amagar
1: l'eufòria. No, és que li surt.
0: Li surt.
1: Supura felicitat.
0: Ell t'abraça.
1: Sí.
0: Però, després d'arribar a casa, obre el Twitter, segurament amb un Windows XP.
1: I a vegades s'atreveix a agafar el mòbil i a gravar-se.
0: Eh? I posa, segueixo dient quin treball més guapo, Ma-mori.
1: Ma-mori.
2: Ma-mori.
1: Ma-mori.
0: Punto. Res a afegir, Pasqui. Tots al vaixell de Ma-mori. Alba Esteve, esperem les teves ruïnes.
2: Doncs,
0: candeletes.
2: La cosa és això, que vam obrir amb les ruïnes Instagram, llavors aprofito per dir que tothom ens enviï coses, però està funcionant una mica poc perquè ens envieu titulars i necessitem més xitxa i més informació i aquests dies que hem freqüentat.
1: Sí,
2: exacte, exacte. Doneu-nos contingut.
1: A l'Alba.
2: Sí.
1: És que...
2: Posaré el meu telèfon directament sí. i a la següent.
1: No,
2: el posarem.
1: No us recomano, tampoc. A veure, ja tens la feina.
2: No, doncs això, que últimament m'he desconcentrat de cop i volta. Que últimament hem freqüentat bastant Tarragona. He de dir que els de Vilafranca diem que a partir de les dues tanquen les muralles, llavors no sabem què passa. I jo he hagut de treure el mòbil i anar xerrant amb la gent i que m'expliqui les seves ruïnes. I, de fet, parlava amb un oient del programa que ens explicava que la seva primera experiència com a crossa del folre va ser a un assaig. D'acord? Molt bé, fins aquí molt bé. Però ens deia, va ser una mica accidentada, perquè, clar, jo ja vaig pujar nerviosa, faltava la titular, i vaig dir, jope, ara em toca fer de sparring, però, bueno, ja que estem aquí, doncs... Som-hi. Torre de 8 en folre, i comentava això, no?, que estava allà com nerviosa perquè no sabia exactament com havia de posar els peus, etcètera, que el castell anava bé fins que...
3: El castell en si anava bé, i jo estava com superconcentrada per fer-ho bé i de cop noto com una goteta. I dic, ai, no sé, vull dir, estàvem a dins de la nau, llavors, bueno, no sé, o sigui, goteres o... Total, que després d'aquesta goteta, pues va venir un,

0: un xurro directe, i era un xurret calent. Llavors, bueno, clar, la gent del voltant també es va posar a riure i tal, i bueno, que resulta que la goteta i el xurret venia de la pobra cassoleta, que pobreta també es veu que estava nerviosa i se li va escapar una miqueta el pipi. I res, així va ser la meva primera torre de buit de crossa a Folca.
1: Mai l'oblidarà. Gran experiència.
2: Primer cop mai s'oblida, però clar. Però tots clar. Tenim un primer cop així, eh?
1: Però clar.
3: Sí, sí. És que en dies de l'aigua de Sant Magí, tot això...
1: Jo penso que aquestes ruïnes últimament estan sent bastant fastigoses, perquè entre el vòmit de la setmana passada, el pipi d'aquesta...
2: Expliqueu-nos el dia que el pare del qui us estava oliant va aparèixer mentre...
1: Exacte.
3: O el dia que estàveu al local fent allò que no es pot damunt la xarxa i la xarxa va caure...
1: Exacte.
3: El que sí,
2: va aparèixer
3: coses.
2: El president.
3: No. I es va afegir a la festa.
2: Ai, sempre és millor el que imaginem que el que passa.
3: Vaja.
1: Bueno, te'n faries creus, jo crec.
3: Sí, jo crec.
1: Però que la gent no estigui vergonyosa.
3: Sí, que jo crec que n'hi ha moltes que no s'expliquen.
2: Pobra noia, Jo espero que faci molts anys i ja ho hagi superat.
1: No, no en fa tants.
2: Ah.
1: No en fa tants. Però és que la crossa encara, o sigui, segueix fent de crossa.
3: Has deixat de ser d'esparring i és titular. Com
1: ara ja és més titular.
2: Sí.
1: Sí.
3: A favor.
1: Sí. Però també us he de dir que el vent, també, déu-n'hi-do,
3: Ja.
1: Vull dir, no.
2: Mal dia.
1: Sí. Mal dia.
3: Mal dia.
1: Sort que no l'assaig, canvi de camises i avall.
2: Bé, hem parlat d'altres temes que no s'han comentat prou.

0: veure, sabem que a les entrades del concurs tu t'havies d'inscriure a un sorteig amb una adreça, en principi fer amb la teva identitat, però tampoc ningú controlava que la identitat no fos la teva i fos la de la padrina de... que
1: t'està
0: gent... posant un jersei a la residència.
1: La gent posada a trolejar ha fet coses. Doncs jo estava convençuda que això passaria, que hi hauria gent que intentaria coses... Bueno, mira, agafar el DNI de la teva mare ja entra en el cupo o... ara, hi han coses ja una mica més xungues. Però hi ha qui dins de lo xungo s'ho ha treballat, eh? Hi ha hagut aquí inventiva.
0: Enciclopèdia castellera.
1: Jo crec que hi ha un moment que tu comences a veure tondo, comences a veure esperidió, i dius, ai, em sonen d'algú aquests cognoms. I ara ja no es posen tant. No em sona que el llegat estigui ara ja tan, tan a fort. Comences a revisar i dius, ostres, però si aquí hi ha tota l'alineació del primer 4 de 9 sense forra amb punts DNIs tirant a inventats.
2: Però jo sé, 4, 5, 6, 7. Que hi havia gent que havia preguntat al ChatGPT DNIs per poder entrar a les entrades del concurs i el ChatGPT no et podia dir DNIs, deia, no et puc dir aquesta informació perquè... Bueno, una resposta molt més desenvolupada, eh?
0: Inventa-te'l.
2: Però... Ah, exacte.
1: Exacte. Inventa números. Ara, posa't creatiu amb els noms. Si vols, et dono tota l'alineació del primer 4 de 9. Jo a aquesta gent ja li regalava unes entrades.
2: Home, i tant. La per la currada, ja.
1: Ha fet allò, el tongo així, barat o no, però la gent que s'ho ha treballat ha anat a buscar-se l'alineació, ha posat el nom...
2: Endavant.
1: Allà, amb dos cognoms i
0: tot. A més, això fa pinta que està fet en horari laboralíssim, eh?
2: Segur, segur.
0: Alguna empresa ja ha perdut molts diners amb aquesta
1: tongada. Bueno, escolta, us han pillat, però ha estat meravellós.
0: I nosaltres hi hem guanyat una alegria. Perquè més ho sabíem, però no sabíem fins a quin punt ens ho deixaven explicar.
1: Clar.
0: Però, bueno, algú va obrir la veda i vam dir...
1: Endavant, expliquem-ho.
0: I ara és el moment de recomanar-vos els plans d'aquests caps de setmana.

0: bailar pegados. No, no, cuidado que et dato, eh? Això ja no es porta. No es porta. Que t'agafin de la cadira així, et llancin la mà i et diguin, ballem.
1: Ja no es tampoc porta. No t'asseus amb una cadira. Bueno, s'ha perdut l'embalat de festa major.
0: Exacte. Mm.
1: Bueno, bueno. Total.
2: Què hi ha
1: festa? Això ho dèiem perquè hi ha festa. Ara us ho direm, no patiu.
2: Però també és un cap de setmana per calmar-se una mica.
0: A veure. Des de... Elisa, després de... Em diu que el cap de setmana que hi ha més castells, festes majors, assajos de gamma extra, és un cap de setmana de calmar-se.
2: Sí.
0: Parles per tu.
2: Vaig a desenvolupar aquesta teoria en els pocs minuts que queden de programa.
0: D'acord.
2: I és que si tu tens una diada amb les mateixes colles,
0: sí,
2: saps? Pots estalviar-te desplaçaments.
0: Ah!
1: És dia de sofà i
2: és dia d'omplir el cotxe i fer palomites.
0: Vale.
2: Però bueno, feu el que vulgueu, perquè de festa n'hi ha tot arreu. Dissabte a la nit no hem trobat res, casualitat o no, no hem trobat res. Diumenge, després de la diada de la festa major d'Igualada, hi ha una festa que sabem quan comença, però no quan acaba, i cadascú l'acaba quan vol.
0: I els xiquets de Reus ja han dit que és el seu al·licient per fer castells, bàsicament.
3: A Vilafranca hi ha concerts dissabte, hi ha menjades estelades, hi ha tota la prèvia festa major.
2: Ah,
3: i
2: dir,
3: si voleu venir, vinga, veniu.
2: No ens han parlat mai d'aquest poble.
3: I divendres.
2: Divendres,
0: Red Summer Party. Sí, a la plaça del Noi-Noi, doncs allà es posa un DJ, que a nosaltres ens va de perles perquè ens punxa tots els temazos i hits de l'estiu.
2: Podem aconseguir que posi bailar pegados?
3: Es pot gestionar.
0: Ho gestionem.
2: Ho intentem. Sí. Qui fa el que pot?
0: Ja està.
2: És igual. En aquesta secció, en realitat, no serveix massa més per comentar...
0: La festa.
2: Per no acomiadar el programa així en sec.
0: Bueno, podem saber on sortim de festa i si ens voleu treure a ballar. Ja trobarem una cadira si ens voleu treure el bailar pegados que posaran el divendres.
2: Ai, no res, xiques. Descanseu tot el que pugueu.
0: Tu també.
2: I tot el que vulgueu. Això és important. I ens veiem la setmana que ve. Alba, ens veiem al Catllà. Aina, ens veiem a tot arreu. Gràcies a Núria Cartanyà i al Gabriel García, els controls tècnics. Tot això és una producció de La Figuereta amb el suport de la xarxa Més, Tarragona Ràdio. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reclamat als sindicats convocants a la vaga del 8 de setembre, primer dia del 8 de setembre, un parèntesi de les mobilitzacions que hauria començat amb la convocatòria de començar amb la vaga. Així, perdó, els ha demanat que respecti un dia tan rellevant com ho és l'inici de curs. La consellera ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb USTEC i CGT per separat, que han dit que, precisament, no pensen desconvocar aquesta vaga.
2: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert una agenda de treball per abordar qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
1: I a Girona, l'alcalde Lluís Salellas es mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salellas aparteix els juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i que negociarà amb qui calgui. L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats per aquest curs polític, com el lliurament de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya.
3: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, puguin acabar de concloure'ls i també podem afegir-ne alguns de nou.
1: I l'Audiència de Lleida ha condemnat una promotora a pagar el cost de les obres necessàries per reparar l'aïllament acústic d'un bloc de pisos a Tredòs, al municipi de Naut Aran, després que els veïns hagin acreditat que poden sentir converses, cops i fins i tot les passes dels residents als habitatges contigus. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les mesures correctores necessàries per assolir els 46 decibels d'aïllament acústic previstos. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, la bola negra de Javier Ambrosi, Javier Calvo y los domingos de Lauda Ruiz de Azúa competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Oscars. La Miriam Garlo, la guanyadora del Premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Parlem d'esports. L'Espanyol presenta dues cares noves, el davanter Brian Zaragoza, que podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla, i el jugador andalús cedit pel Bayern de Múnich, que busquen l'estabilitat de l'Espanyol.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Atención. Funky Tracks Radio, Tony Modulation.
5: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
6: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: 87 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. És un 11% menys que l'any passat i respecte al 2019, 35 víctimes mortals menys. De les 87, 34 eren motoristes i les vies amb més víctimes són l'AP7, l'A2, l'N340 i la C25. Les dades serveixen per fer una crida a extremar la prudència en la conducció i responsabilitzar els usuaris per tal de contenir la sinistralitat. Fer cas dels límits de velocitat, distraccions i evitar el consum d'alcohol o drogues. I si teniu una banda o en coneixeu alguna, avui és l'últim dia per inscriure's al concurs Delightens, el concurs de música jove de Premià de Mar. Serà els dies 22, 23 i 24 d'octubre i el format és l'habitual, semifinals i final, amb puntuacions de públic i opinions del jurat. El concurs és obert a qualsevol banda amb repertori propi, integrants d'entre 16 i 30 anys i amb qualsevol estil de música. Cal, això sí, que no tinguin contracte discogràfic i que no hagin estat finalistes de l'edició passada. I els premis? Doncs la banda guanyadora s'endú 1.200 euros. Si sou amants de la pintura, la Sala Premi Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premi Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre. I el mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura. I en esports i en futbol, el primer equip del Club Esportiu Premià continua de pretemporada amb la vista posada a l'inici del curs a Primera Catalana. Ahir empataven a 2 al camp de l'Argentona, un rival conegut que, a més, va aconseguir l'ascens a Lliga Elite i que demostrava ahir el seu potencial. Els de Cristian Carriqui van acabar empatant a 2. L'equip agafa ritme per començar la Lliga el 19 de setembre al camp del Quart. I pel que fa al temps, temperatures habituals, 31 graus de màxima, 24 de mínima, amb el sol com a protagonista.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.

Rei Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plegats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... let's go, companys!

Això és, amics i amigues del Tot Country. Quina manera de començar, eh? Poseu-vos dempeus que us entri a fons. Això ha sigut una autèntica injecció d'adrenalina. Ni més ni menys que el gran Garth Brooks en directe posant-nos la pell de gallina amb la seva versió d'aquell clàssic Fever. I és que quan el Garth puja a l'escenari, la temperatura es dispara més que el preu de la benzina a l'estiu. Però aquí, al nostre programa, la febre del bon country no s'atura. No, senyor. Ara agafem el cotxe i ens n'anem directes cap a Chicxes per presentar-vos a un d'aquells joves que estan donant molta guerra a l'escena. Si us agrada el so cru, el que surt de l'ànima i té gust a pols de carretera i cervesa freda, agafeu-vos fort. Amb tots vostès i sense gaires floritures, que l'únic que importa aquí és la música, farem sonar fort i clar a l'únic i inimitable Hayden Haddock. Atenció amb aquesta història que se'n va cap als territoris familiars per molts de nosaltres. Aquesta es diu Better Than Your Memory.

Molt bé, companys, que tinc un marxi perquè la roda segueix girant. Si heu sentit aquesta última i us heu quedat amb ganes de més, agafeu-vos els vostres banjos, les mandolines i el fiddle, perquè ara fem una excursió als Apalatges. Ens posem les granotes de feina i anem directes al cor del bluegrass. Aquest so és autèntic i amb les arrels tan profundes com els vells roures de Kentucky. És aquella música que et fa picar de peus amb un ritme trepidant i harmonies vocals que sembla que s'hagin heredat de generació en generació. Amb un estil que ens recorda les sessions jam espontànies en un porxo ple de sol, prepareu-vos per gaudir d'un tall immillorable. Senyores i senyors, l'esperit del backcountry sona ara amb el nostre dial amb Peter Schlegel i la seva Rassi Hull Halo. Vinga, que la cosa es posa ben hot.

Això ha estat una dosi de country clàssic, del que sona a ball de saló i abraçada de debò. El gran John Michael Montgomery ens ha recordat per què els anys 90 van ser una època daurada amb la seva melodia Hello Love. Però escolteu-me bé, agafeu-vos fort el barret, que la música country està més viva i sorprenent que mai. Si penseu que això només va de guitarres acústiques i pick-ups, aneu ben errats. El 2025 ens ha portat una allau d'artistes que agafen les nostres botes i les fan ballar amb un ritme nou, més fresc i atrevit. La nova onada de country barreja el cor tradicional amb una producció que ve del hip-hop i del pop. I qui millor per representar aquesta barreja que el senyor Post Malone? Sí, sí, l'heu sentit bé. El noi de les celles trencades, el que ens té acostumats a èxits a les llistes pop, ha decidit calçar-se les botes cowboy de veritat. Però és que, a més, no ve sol. No, senyor, s'ha unit a una autèntica llegenda, el cap gros de Nashville, ni més ni menys que el gran Tim McGraw. La història és que en Posty sempre ha dit que estima el country de tota la vida, i quan va trucar a la porta del Tim, la cosa va funcionar a la perfecció. Prepareu les orelles per aquest gran tàndem increïble. Això és Post Malone i Tim McGraw amb el seu flamant Wrong Ones. Endavant!

Ep! Escolteu, escolteu. Després d'aquesta moderna bogeria, vull fer un flashback ràpid, un cop d'ulls a les arrels. Si us ha agradat aquest ritme viu, és que ja porteu a la sang aquella línia invisible que connecta el millor country clàssic amb el rockabilly. Són cosins germans. El mateix ritme nerviós, la mateixa manera de tocar la guitarra, aquella actitud gamberra que va inventar l'Elvis i que ja bevia de les fonts més profundes del Johnny Cash. El country és la benzina i el rockabilly és el foc que l'encén. No hi ha res més americà, més redneck que aquesta combinació explosiva. I precisament ara ens n'anem a Irlanda. Sí, sí, a Irlanda, per trobar un artista que domina aquesta connexió a la perfecció. Ell és una de les grans veus que mantenen viu el seu country més pur. Pugeu el volum que la Niamh Lynn ens porta de viatge en el temps de les jaquetes de cuir i les botes polides. Amb la màxima energia, aquí teniu And No Wheels on This Ship. A ballar!

0: TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat.
1: Tornem al que coneixem com a neotradicional. Lletres que parlen de la vida, guitarres que no enganyen i un ritme ben pur. Amb la seriositat i l'esperit de la vella escola, prepareu-vos per Austin Waller. Aquest noi ens porta una història amb gust a duresa i a ball de salut. Això és All Night Cowgirls.

I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, moltes gràcies a tots per haver estat a l'altra banda fent-nos companyia en aquest viatge pel cor de la música country. Recordeu que tornem cada setmana al mateix canal i a la mateixa hora amb més històries i més cançons que fan vibrar l'ànima. Si us heu perdut alguna cosa o voleu tornar a escoltar algun tema, ja ho sabeu. Tots els programes de Tot Country estan disponibles en streaming a la nostra pàgina web, a totcountry.cat. Ara sí, feu fort les brides, que toca tornar cap als camins. Fins la setmana vinent, companys! I sobretot, sigueu bons!

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari, i això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

que calli tothom. M'agrada si penses que no, després t'ho repenses en mig segon. Pot ser molt millor, potser és molt millor.

0: 87 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. És un 11% menys que l'any passat i respecte al 2019, 35 víctimes mortals menys. De les 87, 34 eren motoristes i les vies amb més víctimes són la P7, la A2, la N340 i la C25. Les dades serveixen per fer una crida a extremar la prudència en la conducció i responsabilitzar els usuaris per tal de contenir la sinistralitat, fer cas dels límits de velocitat, distraccions i evitar el consum d'alcohol o drogues. I si teniu una banda o en coneixeu alguna, avui és l'últim dia per inscriure's al concurs Delightens, el concurs de música jove de Premià de Mar. Serà els dies 22, 23 i 24 d'octubre i el format és l'habitual, semifinals i final, amb puntuacions de públic i opinions del jurat. El concurs és obert a qualsevol banda amb repertori propi, integrants d'entre 16 i 30 anys i amb qualsevol estil de música. Cal, això sí, que no tinguin contracte discogràfic i que no hagin estat finalistes de l'edició passada. I els premis? Doncs la banda guanyadora s'endú 1.200 euros. Si sou amants de la pintura, la Sala Premià Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre. I el mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura. I en esports i en futbol, el primer equip del Club Esportiu Premià continua de pretemporada amb la vista posada a l'inici del curs de Primera Catalana. Ahir empataven a 2 al camp de l'Argentona, un rival conegut que, a més, va aconseguir l'ascens a Lliga Elit i que demostrava ahir el seu potencial. Els de Cristian Carriqui van acabar empatant a 2. L'equip agafa ritme per començar la Lliga el 19 de setembre al camp del Quart. I pel que fa al temps, temperatures habituals, 31 graus de màxima, 24 de mínima, amb el sol com a protagonista.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Horrorland ha obert el procés de selecció de personal per a la nova temporada del Parc de Terror amb oportunitats tant per a perfils artístics com per a personal d'atenció al públic. En el cas del càsting artístic, la convocatòria busca persones majors de 18 anys per treballar com a espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. El parc assegura que es valoraran especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. També s'ofereixen llocs de treball per a majors de 18 anys en les àrees de restauració, botiga, jocs, fotografia i neteja. La convocatòria ha estat compartida també per l'Ajuntament de Premià de Mar a través dels seus perfils oficials a les xarxes socials, fent arribar l'oferta laboral als veïns i veïnes del municipi. Les persones interessades poden inscriure's a través del formulari disponible al web d'Horrorland o des de l'enllaç de la biografia dels seus perfils a les xarxes socials. El termini per presentar-s'hi finalitza el dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir les portes aquesta tardor a l'Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt.
2: Premià Mèdia, informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
5: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
6: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Els últims esdeveniments arreu del món ens parlen de canvi climàtic o de cicles naturals. Tempestes devastadores, terratrèmols i onades de calor que sembla que han vingut per quedar-se. Molts diuen que la Terra parla i que el canvi és inevitable. Nosaltres no entrarem en cap debat avui, però sí us parlarem de llibres on la natura n'és protagonista. Des de la Naturalis Història de Plini el Vell fins a l'actualitat, la llista literària és molt llarga. I tot i que mirar enrere és entendre el present, la nostra proposta és molt actual. Ens en anem a 1854, any en què Henry David Thoreau publicà Walden o la vida als boscos, un llibre fruit de la seva experiència, 2 anys vivint en una cabana al bosc, davant de l'estany de Walden. Entre la narrativa i la crítica, amb un paper destacat de la desobediència civil, també hi trobem la bellesa i la idea de tornar a connectar amb la natura. L'any 2019, Símbol Editors la publicà en català, traduïda per Anna Torró. Em direu que un llibre de 1854 no és actualitat, però si us he presentat aquest títol és per parlar-vos d'Aferrats al Paradís, 16 maneres de viure a la natura, d'en David Vilaseca, publicat per Sidillà. En David s'ha apropat a 16 persones que viuen unides a la natura, allunyades del soroll, d'un sistema que ens accelera i engoleix el nostre temps i la nostra salut. Després de llegir-lo, no podrem evitar pensar que alguna d'elles veu d'aquell Walden d'en Thoreau. Un fuster, un artista, una monja i una artesana són protagonistes d'alguns capítols, com també la Montserrat Domingo, l'ermitana de Sant Joan del Codolà, al Montsant, amiga del ja finat mossèn Ballarín i també de l'artista i poeta Pere Jaume, un altre dels protagonistes. Nosaltres en destaquem en Pep Divins, ubicat al capítol que porta per títol El pastor que guarda els mots, el poeta que pastura. L'autor ens el presenta com el poeta pastor, un home autodidacta amb més de 10.000 llibres al seu voltant. Si el voleu llegir, us compartim 3 títols. Invitació al foc, El pòsit dels dies i El llevat de la vida. Ara, tanqueu els ulls i escolteu el bosc, imaginant què poden sentir aquests 16 protagonistes un dia de cada dia. Sabem que no és una vida fàcil, però com tot, res és perfecte. I nosaltres som terra, i la terra ens dona vida. Estimem-la.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Benvinguts, avui som al dojo de Bokutsu Dojo, Karateki Kushin, aquí a Premià de Mar. És el nostre petit espai on entrenem i on venen tots els alumnes a formar-se per fer Karateki Kushin i gaudir d'aquesta disciplina, esport, depèn com es miri, i bé, passar-nos bé, créixer i sobretot desenvolupar-nos com a persones.
3: La temporada sencera, bé, sempre en progressió, nous aprenentatges, a nivell competició jo puc estar contenta. Hi han bons resultats, hi han d'altres que no han sigut els esperats, però sempre amb afany d'aprendre més.
4: En el meu cas, l'experiència va ser molt bona. Em vaig poder-me pagar amb gent de molt nivell, de diferents països, com Holanda, Suïssa...
5: Sí, va ser difícil, perquè vaig competir amb gent d'altres països i també va ser emocionant, ja que per primera vegada competeixes sense les proteccions de mans, llavors és més difícil, però a la vegada és com increïble.
6: Un campionat amb molt nivell, nunca havien anat a un campionat amb tant nivell, i bueno, jo crec que els resultats en tot l'equip van anar bé i ho van passar molt bé.
7: Ha tingut una experiència única i mai l'oblidaré.
8: Doncs aquest any m'ha anat molt bé. Jo crec que m'ha anat millor que uns altres. I doncs m'ha agradat molt perquè he guanyat moltes coses.
9: Pues la veritat és que l'any i els últims anys ja, que portem una bona trajectòria, pues ha estat molt reconfortant per tots.
2: Estic molt content. Ha estat un any en rodó. I a part moltes coses, només d'aixecar una casa nova, que ha estat molt motivant perquè la resposta de tothom ha sigut exemplar.
3: Perquè no deixa de ser un estil de vida. Ja no és només entrar al dojo i entrenar. Tu portes amb un estar amb la gent, amb uns valors.
10: Jo, bueno, t'ho poden dir uns quants, que vas començar amb 4 anyets i era caure'm per tots els costats.
6: Des de petita sempre a la meva casa s'ha practicat aquests esports. Jo doncs, volia ser com els que veia al meu entorn.
5: Al principi va ser perquè no tenia res més a fer, però al final m'apassiona i m'agrada compartir els moments amb els companys, esforçar-me i també vinc amb la meva mare.
2: Al final coincidim en una mateixa passió, on mica en mica doncs, tot va agafant color i intentar sumar en ser un col·lectiu amb valors positius.
11: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El grup d'hostaleria i turisme de Mataró i el Maresme té nova direcció. Davis Lugo, del grup Renart, és el nou president i agafa el relleu de Jordi Milà. L'entitat vol seguir reforçant el seu paper com a referència del sector a la comarca i incorpora nous perfils empresarials com Marta García, Lluís Salart i Imaz Villar. En un comunicat, la nova junta aposta per seguir sent útil i propera perquè noves empreses vulguin formar part del projecte i també apropar el sector a noves generacions i treballar per seguir dignificant la professió.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
1: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
5: Funky Tracks Radio.
6: Ese que dicen que es para gente...
7: Para gente encantadora.
5: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
8: Elegir no te cuesta más.
9: Funky Radio Show.
10: Consulte la programación.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, al Montsià, on l'estaven buscant. Aquesta tarda la policia ha portat els pares del petit a l'immoble. La parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat a disposició del jutjat d'Amposta. La investigació està oberta des del cap de setmana, després de la denúncia de l'avi del nen per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. Els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscava les restes del nadó. El cas està sota secret d'actuacions. Pedro Sánchez ha insistit avui al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i que, si fos així, el govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no tenia informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma.
2: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
1: El Ministeri d'Hisenda reuneix demà divendres amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui tirar endavant i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP per fer el mateix i evitar que tingui quòrum. I aquesta tarda el Consell de Supervisió de Volkswagen ha aprovat per unanimitat el pla de reestructuració del grup automobilístic fins al 2030. Els ajustos inclouen la simplificació de l'estructura del grup i la retallada aproximadament de 50.000 llocs de treball de tot el grup. Del que no s'ha parlat és de que Volkswagen es planteja eliminar la marca SEAT com a molt tard del 2029, segons hem sabut avui per un document intern al que ha accedit un mitjà alemany. No queda clar com afectaria la possible desaparició de la marca SEAT a la plantilla Martorell. Els darrers anys el grup ha fet una aposta per potenciar el Cupra, la marca que més creix. La ciutat de Mollerussa ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, per una banda el Novel·la Breu i l'altra el Premi Saó de Ponent. Es tracta de la 39a edició i la 11a, respectivament. Les obres seran publicades per Pagès Editors. El termini per presentar-les és el 31 de gener.
3: 87 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. És un 11% menys que l'any passat i respecte al 2019, 35 víctimes mortals menys. De les 87, 34 eren motoristes i les vies amb més víctimes són l'AP7, l'A2, la N340 i la C25. Les dades serveixen per fer una crida a extremar la prudència en la conducció i responsabilitzar els usuaris per tal de contenir la sinistralitat, fer cas dels límits de velocitat, distraccions i evitar el consum d'alcohol o drogues. I si teniu una banda o en coneixeu alguna, avui és l'últim dia per inscriure's al concurs Delightens, el concurs de música jove de Premià de Mar. Serà els dies 22, 23 i 24 d'octubre i el format és l'habitual, semifinals i final, amb puntuacions de públic i opinions del jurat. El concurs és obert a qualsevol banda amb repertori propi, integrants d'entre 16 i 30 anys i amb qualsevol estil de música. Cal, això sí, que no tinguin contracte discogràfic i que no hagin estat finalistes de l'edició passada. I els premis? Doncs la banda guanyadora s'endú 1.200 euros. Si sou amants de la pintura, la Sala Premi Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premi Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre. I el mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura. I en esports i en futbol, el primer equip del Club Esportiu Premià continua de pretemporada amb la vista posada a l'inici del curs a Primera Catalana. Ahir empataven a 2 al camp de l'Argentona, un rival conegut que, a més, va aconseguir l'ascens a Lliga Elite i que demostrava ahir el seu potencial. Els de Cristian Carriqui van acabar empatant a 2. L'equip agafa ritme per començar la Lliga el 19 de setembre al camp del Quart. I pel que fa al temps, temperatures habituals, 31 graus de màxima, 24 de mínima, amb el sol com a protagonista.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa. Premià Media, informació.
3: La Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt ens convida a la 5ª edició del Regenerem-nos, un espai de defensa, vetlla i lluita pels drets humans de tothom. En aquesta ocasió es tractaran els reptes del col·lectiu LGTBI en una conversa amb Lluïsa Fernández, Leopold Estapé i Jordi Petit. Es parlarà de la memòria del moviment, les seves lluites i els reptes de futur, amb una xerrada que es titula Del silenci a la resistència. Qui estigui interessat hi podrà assistir gratuïtament el proper dissabte 5 de setembre a partir de les 5 de la tarda.
0: Premià Media. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: L'arribada de l'estiu també suposa canvis amb la nostra relació amb l'activitat física. Avui en parlem de fer molta activitat, de fer poca activitat i com recuperar també doncs, les nostres rutines un cop acaba l'estiu. En parlem amb en Jordi Berrocal, de Fisio Premià.
2: Bon dia, molt bé i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
1: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això fent vacances o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
2: És possible i, de fet, és bastant habitual. Hi ha com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes. I l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física. I, per suposat, que el cos es ressenteix.
1: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
2: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, el no, i el maluc a la lumbar fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
1: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances, quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
2: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i per tant, surten a fer la mateixa activitat física que feien prèvia a aquestes temperatures i aquí apareixen moltes lesions musculars i després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament, és això.
1: Molt bé. Núria, alguna pregunta pel Jordi?
3: Sí, mira, Jordi, saps què em passa? A mi sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena. I un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat i com que el cos venim a més molt estressats, arribem a vacances molt intensos, molt estressats i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats. No sé ben bé què va ser. És habitual?
2: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara per el que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost, qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener, també. Al gener, tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots, quan acaben els comptes, es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells perquè és molt habitual.
3: T'ho agraeixo, Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. El fight or fly m'encanta el concepte.
1: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
2: Sí, sí, sí, totalment. És que està demostradíssim i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
3: escolta, sí. També hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois, o sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any. De sobte, l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
2: Passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors, hem de tenir una miqueta sentit comú. Sí.
1: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
2: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100 supercòmoda per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment que li dèiem és cada 15-20 minutets que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
3: Manel, ara has dit això de les cadires. Jo flipo perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total. No la faig servir, ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents, bàsicament, que van amb cadires plegables. No sé si a Premià esteu igual.
1: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, que la gent, doncs, vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
3: Em pot xulo que has d'estirar-se a la sorra.
1: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem doncs, de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
2: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, a les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor. Per tant, també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint. Això ens obliga a hidratar-nos també, encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
1: Molt bé. Mm. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos doncs, no ressenteixi després doncs, aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
2: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui, progressivament. No hi ha una dosi màxima, una dosi màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer ses entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, és, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anant al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treballes més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
1: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentit comú, no?
3: Sí, sí.
1: I aplicar doncs, aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Sí, sí. Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El que
3: per
1: estem
3: tot.
1: Parlant aquest estiu és sentit comú, sentit comú, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos, eh?
3: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, eh? No només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Si xiquets ens dirà feina. Molt bé.
1: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, fora de micro, que clar, ells a Físio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'ha anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
2: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
2: Encantat i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
4: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Club de Patinatge Artístic de Premià de Mar obre portes a tothom que vulgui provar de patinar i introduir-se en el món del patinatge. Per això han preparat proves gratuïtes els dimarts i dijous des de 4:45 de la tarda fins les 8 del vespre. Les proves es faran al pavelló d'esports, que és el lloc habitual dels entrenaments del club, i també posaran a disposició de tothom que vulgui provar no només l'espai, sinó també els patins. Per qui vulgui més informació, es pot trucar al 629-365-626 o enviar un correu electrònic a cpapremia@gmail.com.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Gent d'empenta.
1: Avui tenim el plaer de parlar una estona al Gent d'empenta amb la ceramista Maria Àngels Domingo La Plana, coneguda artística i popularment com a Madola. Ella és veïna de Premià de Dalt i ha estat distingida amb el Premi Nacional d'Artesania 2024 per la seva excepcional trajectòria. És un referent a nivell, doncs, evidentment, de Premià, però també nacional i internacional, així que ràpidament la saludem. Madola, com està? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quin luxe poder xerrar una estona amb tota una referent internacional del món artístic.
2: Saps que passa molts anys de feina, 60 anys de treball, o sigui que amb 60 anys, és clar, ja quasi bé he tingut temps d'arribar a la internacionalitat.
1: Madola, com va anar aquesta entrega de premis? Que imagino que sempre fa il·lusió que la distingeixin per tot allò que ha fet durant tota la seva trajectòria.
2: Tota la meva, sí, tota la meva vida. Va anar molt bé, va ser un acte en el Palau de la Generalitat que va presidir l'honorable president i després doncs la gent del Departament d'Indústria i Comerç i es van entregar tota una sèrie de premis que feien referència a moltes altres accions d'artesania tradicional i popular. I llavors jo era una mica l'últim, perquè era el Premi Nacional, i vaig haver de donar les gràcies en nom de tots. El president va tancar l'acte i després doncs vam fer una petit piscolabis al Pati dels Tarongers, que sempre és molt bonic en aquest temps de primavera. És un goig poder-hi estar. O sigui, així es va anar el premi.
1: Què significa per vostè rebre'l, aquest premi?
2: Significa el reconeixement de 60 anys de treball. Això és el que significa. Vull dir, de vegades jo penso que, és clar que com que hi ha molta gent al meu costat, però que molts, malauradament, ja no hi són, doncs els que quedem són els que d'alguna manera se'ns premia aquests anys de feina. He treballat molt, però també he disfrutat molt, perquè la meva feina és una feina de disfrutar i de passar-ho bé i de treballar molt. O sigui que això representa una mica el premi, aquest reconeixement. Mm-hmm.
1: Vostè sempre ha dit que la ceràmica era allò que més la lligava a la seva manera de ser. La gran pregunta que tinc en aquest cas és com és la ceràmica, per saber com és vostè.
2: Doncs sí, evidentment, jo faig... durant tots aquests anys que he comentat, he estat treballant un tipus de ceràmica determinada que feia molta referència a la meva manera de ser, això que m'has preguntat tu. Perquè sempre penso que la ceràmica, com l'art, mai ha de ser una cosa decorativa, sinó que ha de ser una cosa que tingui un interès primer en l'artista i després en la gent que ho mira. I llavors, doncs, jo he treballat durant molts anys amb un tipus de terra, perquè s'adapta molt al meu caràcter. És una terra molt, molt gruixuda, jo tinc unes mans molt grans, tinc la falera de fer peces grans, i això respon una mica a la meva manera de ser, no? Ho he anat fent durant molts anys, i he tingut la sort que se m'ha anat reconeixent. També ara una mica és el final d'aquesta etapa, però vull dir, m'he sentit molt feliç poder fer expressant tot allò que porto a dintre. Vull dir, una mica aquesta és la meva manera de treballar. Vull dir, si algú coneix l'obra, vull dir, llàstima que no en puguem posar alguna fotografia, doncs es podia veure, no?, amb algunes exposicions que he fet. I, bueno, mantinc sempre una mateixa línia de treball.
1: Mm-hmm. En posarem, de fotografies i d'imatges,
2: molt bé, molt bé.
1: A mesura que anem avançant en aquesta entrevista.

0: Ha evolucionat també la seva relació amb la ceràmica a mesura que avançaven els anys?
1: Sí, ha evolucionat perquè durant molts anys, això que t'he dit jo, que anava explicant una mica totes les coses, els temes de les meves obres, eren una mica totes les coses que em anaven passant al llarg de la vida, que m'han anat passant moltes coses, esclar, amb tants anys, i però fins a arribar una mica a l'any 2010, aproximadament, com deu fer 10 o 12 anys, que he anat agafant una mica temes de la societat, o sigui, no tant temes personals com temes de la societat. Les dues últimes sèries que estic treballant, quan jo dic sèrie vol dir que treballo diverses peces alhora amb la mateixa idea, doncs són referent a dos temes que són molt d'actualitat. Un és tot el tema dels immigrants, tot el tema de la gent que mora en el mar i que no comptabilitza ningú, o sigui, només es comptabilitzen els que arriben, però no els que es queden al fons del mar. Aquesta sèrie jo n'he anomenat Mar de Silenci i fa referència una mica al Mediterrà que tenim aquí. I després una altra sèrie que també estic treballant en aquests moments, que és el tema de la contaminació. O sigui, són dos temes que realment em preocupen i em fan estar, i llavors intento explicar a través de les meves peces aquests dos temes tan d'actualitat en aquests moments. Una mica aquesta ha sigut també la meva evolució i on he arribat ara, on estic ara.
0: Mm-hmm. Quan van entregar-li el premi, destacaven també la rellevància de l'artesania dins la societat catalana, mm-hmm, i alhora també la seva contribució en aquesta projecció de reconeixement dins la feina del sector. Té aquesta sensació, vostè? És a dir, buscava ser rellevant? O al final, quan un s'hi posa a fer art, que és com molt íntim, no hi ha mai aquesta necessitat d'arribar tan lluny? El que passa és que s'acaba reconeixent d'alguna manera, no?
1: Sí, una mica sí que me n'he dat compte d'això, de que ha sigut un reconeixement una mica a tota aquesta labor durant molts anys. L'artesania sempre és la parenta pobra de les arts. Sempre es considera la pintura i l'escultura com arts majors, i després el que són les artesanies, els diferents oficis, es considera com art menor. Jo no ho tinc d'aquesta manera. Jo penso que la ceràmica és una manera d'expressar exactament igual com s'expressa un pintor, com s'expressa un escultor. Vull dir, només és que utilitzem una tècnica diferent, no? Vull dir, i això... Jo penso que potser aquests premis d'artesania reconeixen una mica aquesta labor feta durant tots aquests anys. Vull dir que, sí, de vegades... No és que em senti... No és que, diguem-ne, que l'artesania la senti menyspreada, perquè en l'actualitat l'artesania ja està molt a nivell de totes les tècniques, s'utilitzen totes les tècniques contemporànies d'intel·ligència artificial, de 3D, tot això s'utilitza ja amb la ceràmica. Però de vegades hem estat una mica marginats. Reconec que la Generalitat fa bé de fer una mica aquests premis, no solament el meu, sinó els premis per altra gent que hi havia, per reconèixer una mica això i actualitzar-ho una mica a nivell, també a nivell de divulgació, una mica això que esteu fent ara. No?
0: Mm-hmm. I la reflexió que li feia, aquest artista que comença, o aquesta madola de jove que comença des del més íntim, no? Des de la seva intenció... Primer de trobar-se ella amb l'àrea, amb aquesta ceràmica que la representa, fins al punt d'acabar arribant al públic i a fer sentir quelcom a la gent que està mirant l'obra, no? Mm-hmm. L'artista, com viu aquesta transformació? És a dir, del més íntim al més
1: gent,
0: exterioritzant.
1: Que la gent ho vegi. Bueno, és un camí difícil, eh? És un camí difícil, però jo penso que una de les coses que té que ser l'artista... Tot artista, sigui faci la tècnica que faci, és sincer amb ell mateix. O sigui, jo vaig començar fent un tipus de peces que a mi m'agradaven perquè tenia, quasi bé sense pensar què és el que sentia al fer-ho, sinó que em sortia de dins, no? I potser vaig començar, sobretot, com a sèries més interessants en el meu començament, és degut a una maternitat meva. Jo vaig tenir un fill i aquest fill em va suposar que les peces que jo feia d'una manera determinada s'obrien, doncs, i d'aquest obrir en sortia un altre dintre. Jo no vaig pensar això. Una amiga meva psicòloga que va venir al taller un dia i em diu, ja saps que això és una maternitat? I jo vaig pensar, mira, tens tota la raó, però no... sí, ho sentia, però no, ho feia d'una manera inconscient.
0: Que bo.
1: Doncs una mica a través d'això ha sigut tots els passos de la meva vida que han anat seguint això. Sempre he procurat dir la veritat, sobretot la meva veritat. I jo penso que aquesta veritat la gent la sent, la gent la nota. Vull dir, quan una cosa es fa de veritat, es nota. No hi ha res perquè sí, no hi ha res decoratiu, no hi ha res... moltes vegades no hi ha res entès per bellesa com a bellesa que entén la gent. Més aviat les meves peces són dures, esproses, moltes vegades, bueno, punxants, no? Però penso que ho tinc que fer d'aquesta manera. Agradarà més gent, agradarà menys gent, però jo... Tinc que explicar la meva veritat, si no, no serveix de res.
0: Madola, vostè diu que té una manera mística de treballar, no?
1: Sí.
0: Com és això?
1: Bueno, també és una cosa inconscient. Vull dir, també és una cosa... Jo no sóc una persona religiosa, però sí que sóc una persona mística. Vull dir que entenc les religions en general i entenc que hi ha aquesta força de dintre que fa explicar les coses d'una determinada manera. I llavors m'interessa una mica tot el que són rites, m'interessa tot una mica el que és la manera de pensar de totes les civilitzacions que busquen un més enllà, i una mica doncs jo intento transmetre això. M'agraden molt bueno, totes les religions, m'interessen totes i procuro d'estudiar-les i veure-les com funcionen, i llavors doncs d'alguna manera a través meu explico, i llavors, de vegades sí que hi ha peces que tenen un caràcter més aviat, moltes vegades em diuen que religiós, jo penso que més que religiós és místic, perquè treballo doncs, amb objectes, de vegades, d'objectes rituals, no? Però també surt... Bueno, és que, de fet, un artista li surten les coses, no? Saps com els cantants, que jo dic el cantant, sempre recordo la Montserrat Caballé, que es posava dalt de l'escenari, obria una mica les cames i la veu li sortia de terra. Doncs els artistes ens surt a través també de terra, a través de la mà. Nosaltres no és la veu, sinó a través de la mà, que explica una cosa, que és el que et surt del món interior.
0: Seria com un do natural.
1: Un do natural, sí. D'alguna manera... Artista vol dir una persona que té una creativitat i una manera de veure les coses des d'un altre punt de vista. I d'una manera natural surt això, entens? Vull dir, de vegades no t'ho proposes. De vegades costa molt de sortir això, eh? Vull dir, no pensis que és una cosa ràpida. De vegades costa molt. Jo sempre dic que sóc de lenta maduració i de ràpida execució. Vull dir, quan tinc la idea, la puc plasmar d'una manera ràpida, però de vegades costa molt. De vegades costa anys.
0: Que bo. Entens? Parlant d'idees, Madola, sí. D'on ve aquesta inspiració? Cada vegada ve d'una forma diferent o hi ha algun procés creatiu que t'ajudi també a trobar aquesta primera idea?
1: Sí, hi ha un procés creatiu que és... Jo treballo molt fent maquetes. O sigui, quan em poso a treballar una sèrie nova o una sèrie que incorporo dins de les sèries que estic fent, començo treballant per maquetes. Jo ho faig més, vaja, al punt de vista d'escultura que no pas al punt de vista de pintura, perquè hi ha molts artistes que comencen dibuixant. Com que jo faig una peça de tres dimensions, el dibuix no me l'acaba d'explicar. En canvi, sí que me l'explica fer una maqueta a escala, 1-10. I en faig moltes, moltes, moltes, moltes. D'aquestes moltes, doncs vaig triant les que em sembla més bé, vaig fent un apartat i vaig triant les que em sembla més bé, i sobre aquestes maquetes treballo una peça. Com que jo faig formats grans, necessito saber una mica tècnicament com ho haig de resoldre, això. Perquè totes es resolen d'una manera diferent. Sempre me'n recordo que el Chillida, li deien en els Altos Hornos quan feia les seves escultures, senyor Chillida, la pròxima sortirà més bé. I el senyor Chillida deia, no, si no hi haurà pròxima, perquè la pròxima és totalment diferent. O sigui, llavors a mi també em passa això. És estudiar aquella peça, fer aquella peça, perquè la pròxima serà diferent. No vol dir que les maquetes s'acabin exactament com s'han començat, però sí que la idea és la mateixa. I llavors, esclar, a través del tamany, quan es canvia l'escala, el tamany condiciona també la forma, no? I de vegades hi ha peces que acabar-les costa molt. No s'acaben d'acabar, i la maqueta la tenies molt ben acabada, però després la realitat no és. Una mica aquest és el procés del treball.
0: Això vol dir que un artista aprèn a viure amb la imperfecció, també?
1: Sí, tant, i tant.
0: L'accepta la imperfecció?
1: Jo sóc de les imperfectes. totalment de les imperfectes, perquè penso que m'agrada el que surt directe, m'agrada deixar la petja de les meves mans en les peces, els dits, tot, de vegades el meu cos i tot, per aguantar-la en un moment determinat que aquella peça trontollava. Has de pensar que jo treballo amb un material que és tou, vull dir, el fang que és tou, i llavors, doncs, a mesura que es va pujant, moltes vegades hi ha interferències i se'm va avall, i el meu cos aguanta. I les meves mans, abraço la peça que estic fent, i de vegades aquesta peça va a terra, saps?
0: Oh, i tant. Quantes hores hi dedica a
1: tota la vida, tota la vida. Dissabtes i diumenges, tota la vida, perquè això no es pot treure de sobre. O sigui, jo normalment treballo tots els dematins, sóc bastant metòdic amb el treball, treballo tots els dematins i les tardes a l'estiu. A l'hivern no, perquè m'agrada treballar amb llum natural, i llavors doncs, m'agrada l'hivern, de seguida és fosc, i no. El que faig a la nit, a la tarda, el dematí següent, no m'interessa. I sí, moltes hores. Vull dir, l'artista no s'atura mai, m'entens? Dorm pensant allò, dina pensant allò, se'n va de viatge pensant allò, perquè també m'agrada molt viatjar i vaig molt, però hi dedico totes les hores que puc. Ara, evidentment, els anys et frenen i també fan que potser no em pugui dedicar. El que passa és que també estic al taller moltes hores. Vull dir, el que passa és que estic al taller moltes hores no vol dir que estigui treballant totes les estones, m'entens? Mm-hmm. Vull dir que sí, es necessita tota la vida per fer això.
0: Ha tingut crisis artístiques també durant tots els processos? Sí. O sempre ha sigut un mar d'idees?
1: No. Moltes crisis artístiques. Moltes crisis artístiques i moltes vegades difícils de passar, perquè responen també de vegades a crisis personals. I llavors això no és fàcil de superar, però, bueno, mica en mica es va superant, vull dir, com tots.
0: Fantàstic. La Madola també ha fet exposicions arreu del món, ha rebut diversos premis de prestigi, és membre també de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica de Ginebra i del World Craft Council de la UNESCO a París. La ceràmica, però també la pintura, en aquest cas, Madola, no?
1: També, sí, també. A partir de dibuixar ho he fet sempre, però a partir del 92, del 1992, vaig començar a dibuixar i a pintar d'una manera més gran, més pensant en un tema determinat, no? Vull dir, i llavors a partir d'aquí ho he anat fent, i a mesura que han anat passant els anys he anat pintant i dibuixant més, perquè físicament, encara que la pintura és cosa mental, que deia Leonardo, però jo és que físicament tampoc puc fer moltes peces i moltes hores treballant, perquè és una feina molt dura. I llavors pintant, de tant en tant em tranquil·litza, i estic una temporada que pinto, faig unes peces que estan relacionades, uns quadres o uns dibuixos que estan relacionats amb el que estic fent amb ceràmica, utilitzo els mateixos colors, utilitzo les mateixes terres, les barrejo amb pigments acrílics, i vull dir, però sempre té la mateixa línia de continuïtat tot. Mm-hmm. Però i dedico més ara, sobretot.
0: I hi ha relació també amb altres arts per trobar inspiració? És a dir, llegir llibres, escoltar música...
1: Sens dubte.
0: Escoltar la ràdio...
1: Sens dubte. M'agrada molt la música, escolto molta música. Moltes vegades treballant escolto música, de tant en tant la tanco perquè...
0: S'interposa.
1: M'interposa, però llegeixo molt. Sóc una lectora, una gran lectora de poesia, m'agrada molt la poesia, i després escolto la ràdio a la nit, perquè sóc poc dormidora, i llavors de vegades us escolto a vosaltres a la nit, que quan no puc dormir, doncs escolto la ràdio. Vull dir que sí, que m'utilitzo, i després m'agrada molt viatjar i veure museus i veure... Soc molt aficionada a l'arquitectura i veure arquitectures tan antigues com contemporànies, vull dir, sí, m'agrada tot això, molt. M'agraden moltes coses, m'agrada el teatre, m'agrada el cine, sempre que sigui bo i de veritat, saps?
0: I tant. De la Madola i a la Font Blava, es pot veure la rotonda entre l'Avinguda Caritat i la carretera d'Enllaç a Premià de Dalt, a part també de les peces de ceràmica a la Biblioteca Jaume Peric o a Can Ballarià. El públic, els premianencs i premianenques, són conscients de l'art que els envolten?
1: Jo penso que sí, perquè sobretot a Premià de Dalt, suposo que aquí Premià de Mar també, però a Premià de Dalt hi ha molta obra, perquè hi ha molta gent, artistes, molts artistes que viuen a Premià de Dalt, i llavors que han fet peces pel poble, no? Vull dir que jo penso que sí, que en són conscients. Quan es va fer l'Ajuntament Nou, doncs es va demanar la col·laboració dels artistes per decorar les parets i per posar... I hi ha moltes coses molt interessants a dins de l'Ajuntament Nou. I després pel poble, escampats pel poble, també a la biblioteca, a la plaça de la Rotonda aquesta que has dit tu, a diferents llocs, al poliesportiu, a diferents llocs, hi ha moltes coses. I després hi ha una associació d'artistes que fa una obra molt interessant en el Museu de Can Figueres, que va programant exposicions de gent interessant. Vull dir que hi ha gent artista, i suposo doncs que hi ha un públic, com a tot arreu, que li interessa, i uns altres que passen una mica envidia. Això ja és normal.
0: Però li donem espai a l'art, cada
1: sí,
0: vegada
1: sí,
0: més, potser,
1: sí,
0: no?
1: Se li dona, sí, sí, se li dona espai, sí. Sí, sí, hi ha gent que se'n preocupa, hi ha gent que organitza, i vull dir, hi ha molt moviment artístic, sí.
0: A tu, Madola, l'etiqueta d'artista, a vostè, perdoni, eh?
1: No.
0: L'ha pressionat? L'ha pressionat o l'ha ajudat? És a dir, sempre ha sigut un camí en el que s'ha sentit reconeguda, o ha sentit també aquestes pressions de dir ja tinc potser un nom, ja sé que la gent espera de mi, ja sé que ho he de fer bé, i potser jo mateixa no estic tan satisfeta del que m'ha sortit?
1: No, l'artista mai està satisfet del que fa. O sigui, l'artista ha de fer... I la gent ja dirà, o els anys també diran, no? Vull dir, és una cosa que no... Jo m'agrada molt treballar, m'he sentit reconeguda, sí, perquè ja fa molts anys que la gent em coneix, perquè he fet moltes exposicions i perquè em bellugo dins del món de l'art, però jo no n'estic mai contenta del tot. Entens? Vull dir que penso que, bueno, que aquesta ha sigut la meva feina i que possiblement ho hagués pogut fer millor. Perquè també doncs, tinc els meus defectes i moltes vegades doncs, soc una mica massa ràpida amb l'execució i no soc prou polida. Però, esclar, també és que m'interessa d'aquesta manera. Però, bueno, ho penso jo, que no n'estic mai prou satisfeta, entens?
0: Els últims minuts d'aquesta entrevista la dedicarem, o els dedicarem, vaja, a fer preguntes per gent d'empenta, que és com es diu... Aquest programa, aquesta estoneta de ràdio. Quin és el repte més gran que has superat a la vida?
1: És difícil, això, eh? Estic ara intentant superar un repte que per mi és el més gran, que ha sigut la mort del meu marit. No fa gaire que es va morir, fa 5 mesos, i és un repte que haig de superar. Em costa molt, eh? Molt.
0: La vida té capítols a totes les edats, eh?
1: A totes les edats. Tot sí, però les altres edats han sigut capítols naturals de la vida i els he anat superant. M'ha costat més la mort dels meus pares, vull dir, malalties personals, vull dir, tot això ho he anat superant. Però aquest últim és més molt difícil de superar. Però aquí estic, eh? En aquests moments estic amb això, perquè... portàvem molts anys de vida plegats i no solament això, sinó que a més una persona que sobretot a partir de la seva jubilació m'ajudava i m'ajudava molt, i llavors això doncs, bueno, tinc un buit, un forat, saps? Molt gran, però intento resoldre'l mica en mica.
0: I tant, i l'animem a que ho faci. Déu-n'hi-do. Qui o què l'ha inspirat més?
1: Les situacions de la vida personal, com t'he comentat abans, i ara últimament les situacions de la societat, d'aquest moment convuls del món en general. M'inspira a fer coses. M'inspira molt. Eh?
0: Mm-hmm. Si pogués tirar el temps enrere, què faria diferent?
1: Si pogués tirar el temps enrere, seria arquitecte.
0: Sí, perquè vostè deia que no va poder estudiar perquè era una professió d'homes,
1: sí.
0: No? I va haver de tirar cap a l'art.
1: Sí. En el moment en què jo vaig acabar el batxillerat i havia de decidir una carrera, perquè m'agrada molt l'arquitectura, i no, no, bueno, em va semblar que no era el moment, només hi havia una noia a la Facultat d'Arquitectura, tot eren homes, era una carrera molt tècnica en aquells moments. Segurament jo no l'entenia com a tan tècnica, potser entenia l'arquitectura més com ara, que a més hi ha una part estètica important i una part social, i en aquells moments era molt diferent, però em hauria agradat molt ser arquitecta.
0: Haguéssim parat una gran artista.
1: Mira, potser sí. Llavors vaig pensar que m'agradava molt l'art i havia anat a l'escola Massana a veure com es treballava i tot això, i vaig pensar en la ceràmica, que era una cosa que s'adaptava molt a la meva manera de ser. En aquells moments, quan jo era jove, eren molta... A nivell de situacions artístiques era molta moda els esmalts, i vull dir, es feien... També era a través del foc, però, en canvi, jo ho veia més gran, ho veia un objecte més gran, allò tan petit. I, bueno, em vaig decidir per la ceràmica. Vaig anar a l'escola Massana, després, més tard, vaig fer Belles Arts, em vaig llicenciar, i, bueno, aquesta ha sigut una mica l'evolució.
0: I fins aquí.
1: Sí, fins aquí.
0: Quin petit plaer té.
1: La xocolata.
0: Confessable, eh?
1: Sí, la xocolata. És el meu petit plaer. Sí.
0: Mm-hmm. La reconecta, també, no? Al
1: sí,
0: final
1: sí,
0: és
1: la necessito.
0: Una espècie de premi, no?
1: Sí, ara, sobretot, que més aviat és un moment dur de la meva vida, necessito menjar una mica de xocolata.
0: Mm-hmm. I acabarem...
1: És un mica.
0: Acabarem, Madola. Què és el més important per tu? I què és el més important, també, que creus que és important que la gent que ens està escoltant entengui de la vida?
1: Per mi és important treballar molt amb una mentalitat oberta a totes les situacions de la vida, i que ser, una mica que ja ho he comentat abans, ser el màxim de sincera possible. M'interessa la sinceritat amb tots.
2: ...87 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. És un 11% menys que l'any passat, i respecte al 2019, 35 víctimes mortals menys. De les 87, 34 eren motoristes, i les vies amb més víctimes són l'AP7, l'A2, l'N340 i la C25. Les dades serveixen per fer una crida a extremar la prudència en la conducció i responsabilitzar els usuaris per tal de contenir la sinistralitat. Fer cas dels límits de velocitat, distraccions i evitar el consum d'alcohol o drogues. I si teniu una banda o en coneixeu alguna, avui és l'últim dia per inscriure's al concurs Delightens, el concurs de música jove de Premià de Mar. Serà els dies 22, 23 i 24 d'octubre, i el format és l'habitual, semifinals i final, amb puntuacions de públic i opinions del jurat. El concurs és obert a qualsevol banda amb repertori propi, integrants d'entre 16 i 30 anys i amb qualsevol estil de música. Cal, això sí, que no tinguin contracte discogràfic i que no hagin estat finalistes de l'edició passada. I els premis? Doncs la banda guanyadora s'endú 1.200 euros. Si sou amants de la pintura, la Sala Premi Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premi Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre. I el mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura. I en esports i en futbol, el primer equip del Club Esportiu Premià continua de pretemporada amb la vista posada a l'inici del curs a Primera Catalana. Ahir empataven a 2 al camp de l'Argentona, un rival conegut que, a més, va aconseguir l'ascens a Lliga Elite i que demostrava ahir el seu potencial. Els de Cristian Carriqui van acabar empatant a 2. L'equip agafa ritme per començar la Lliga el 19 de setembre al camp del Quart. I pel que fa al temps, temperatures habituals, 31 graus de màxima, 24 de mínima, amb el sol com a protagonista.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Avui per mi, Sergio Rodríguez, és l'últim programa de Les Portes de Troia. Han sigut 11 anys compartint micròfons, primer amb l'Oliver i l'Alberto, després amb l'Alberto i l'Albert, també amb en Salva i ara amb l'Adrià i el Carlos. He de dir que la meva motivació personal per fer aquest programa ha sigut, com la vostra, aprendre molta història, però també contribuir a la seva divulgació, amb la finalitat clara d'elevar la consciència social, la curiositat i els coneixements de la societat catalana, sense els quals no podrem ser mai lliures. El Portes de Troia queda en molt bones mans. Dos grans historiadors i també comunicadors que tenen l'energia i les idees per continuar portant noves històries setmanals amb els segells de qualitat que caracteritzen el programa. Per mi és el final d'una etapa en la qual he gaudit moltíssim, però que, com tota la vida, ha arribat al seu final. Vull agrair als meus companys les hores de viatge plegats, a Ràdio Castellà, les facilitats i els recursos per fer el nostre programa, a la xarxa per portar aquest espai a indrets de Catalunya on mai hauria pensat que arribaríem, i als convidats, i, evidentment, als nostres estimats oients, molts d'ells amics i amigues, sense els quals la nostra tasca perdria sentit. Punt i seguit a la història d'aquest espai de ràdio i podcast, però punt i final per mi. Gràcies de tot cor.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 1985 neix a Constantí un dels grups insígnia del rock català, els Pets. Liderats per Lluís Gavaldà, va... A qui volem enganyar? Potser, en veure el títol del programa, heu pensat que dedicaríem aquest darrer Portes de Troia de la temporada a la història dels Pets. Però no, no parlarem dels Pets, sinó dels Pets. Les llufes, els masclets, les patades, els vents, els aires, les llimes, les pelfes, les bufes i, en general, de qualsevol nom que us vingui al cap que faci referència a aquest so tan característic que ens acompanya, ho admetem o no, tots i cadascun dels nostres dies. Com es percebien les ventositats a les diferents èpoques històriques? Han estat sempre el tabú que són ara? Van existir personatges famosos pels seus moviments intestinals? I hi ha anècdotes històriques sobre els Pets dignes d'explicar-se? Tot això, i molt més, ho tractarem en aquest programa de tancament de temporada. Benvinguts a la història dels Pets. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts, una setmana més, la última d'aquesta temporada. Benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i no podíem cloure la temporada amb un tema més especial, més interessant...
3: Més estiuenc.
2: Més estiuenc, com la història dels Pets. Albert Torretxe, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Albert Abril, benvingut.
5: Com anem?
2: Alberto, estarem una hora sencera parlant dels Pets?
4: A veure, una hora sencera parlant dels Pets, no, bàsicament perquè el programa dura 55 minuts, no ens estendrem, ja portem uns minutets, però estarem una bona estona parlant de Pets perquè ja veurem que és un tema estiuent, refrescant, i pensàvem que en aquesta cloent de la temporada no podíem desaprofitar l'oportunitat de fer una cosa tan catalana com és l'amor per l'escatologia, no? Els catalans fem dues coses, fracassar i parlar de caques i de Pets, com, ja sabeu, la tradició dels caganers, que hem recuperat el nostre caganer insigne del Joe Biden, que ara feia temps que no sortia, però que ens ha acompanyat durant molts programes a la taula, i per tant, jo crec que és una bona manera de tancar un cercle, no, en aquest sentit.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Estimats i estimades amigues oients que s'esteu escoltant des de les vostres platges, des de les vostres terrasses, des de les vostres piscines, des dels vostres vaixells, des de les vostres...
1: Tenim oients que tenen vaixells?
0: Home,
2: tenim molts oients, eh?
0: De tot n'hi ha d'haver. Des de, no sé, des d'on on sigui, que pugueu passar aquestes onades de calor una rere l'altra, que estem patint ja mitjans finals de juliol, que ens esteu escoltant ja, temporada d'estiu del Portes de Troia, últim programa. Esperem que us deixeu anar amb nosaltres en el programa d'avui.
2: Últim programa pels que no són mecenes.
0: Ah, al tanto, què passa aquí?
2: Perquè els mecenes sí que tindran programes durant l'estiu. Quinzenals, però hi seran.
0: Molt bé, molt bé. Veus aquesta, veus? No us deixarem anar tampoc aquest estiu, però nosaltres sí, avui ens deixarem anar amb aquest programa dedicat als pets.
1: Estaràs tot el programa
0: de moment,
1: amb la sutil línia?
0: Sí.
1: Vale, perfecte.
0: Passaran més coses. Passaran més coses. Molt bé, la primera pregunta és evident. Es pot fer una història dels pets, Alberto?
1: Oi, tant que sí, hi ha pets que han fet història, però es pot fer...
2: Gràcies.
1: Lamento dir-vos que li hem proposat al Carlos Recegui, el control tècnic...
2: Que es deixa anar.
1: Que si volia agafar, descarregar-se sorolls de pets i tirar-los quan ell consideri... Com l'única manera bona de tirar-se pets, que és quan un consideri que és el moment exacte.
0: Sí.
1: I crec que ho ha fet. Així que moltíssimes gràcies, Carlos, per sumar-te a aquesta iniciativa. Es pot fer història dels pets? Evidentment, es pot fer història de gairebé qualsevol cosa imaginable. No? Parlar dels pets no és només un interès morbós per l'escatologia o per les anècdotes gracioses, que també, ja us abans que també, sinó una manera, com qualsevol altra, d'apropar-nos a les mentalitats de cada època. Què es considera acceptat, què no, no? Les ventositats eren considerades un tabú, eren una normalitat, tothom es peia igual, eren de bon gust, eren quelcom graciós, eren totes iguals. Van existir personatges que van fer carrera amb els seus intestins. Ho anirem veient. Una mica de tot això anirem veient al llarg del programa en aquesta mena de sinfonia pedorreica que farem avui. Perpetrarem avui. Si en algun moment no us agrada, només us diré una cosa. Portes de Troia, finalista, millor guió, Premi Sonors 2026. Si teniu queixes, el jurat.
0: El jurat. No, però pot ser un molt bon programa per introduir els vostres fills i filles a la història, eh? Perquè, clar, riuran i, a més, aprendran història.
1: O d'expulsar-los.
0: Exacte, en família. Ho podem fer en família. Podeu tirar-vos pets en família mentre escolteu el programa. Normalitzem-ho. Això no era un pet.
1: És un pet dissimulat. Molt bé, el pet espia. Molt bé.
2: No m'ho puc creure.
1: El pet mosso infiltrat a l'assemblea docent.
2: En fi, intentem posar una mica de llum a la foscor.
1: No acabarem el guió, ho sabeu, no?
2: No acabarem el guió? Tampoc és tan llarg, no, el guió?
1: No ho sé.
0: Molt bé, per on comencem?
2: Posem una miqueta de llum a la foscor, no? Això, per on comencem?
1: Molt bé, doncs, si us sembla, podem començar per la primera referència coneguda que tenim sobre algú tirant-se un pet. Si alguna vegada us heu preguntat quan és la primera referència a alguna persona tirar-se un pet, la sabreu ara. Voleu, programa final de temporada, voleu fer apostes de qui va ser?
0: Una pintura rupestre.
1: Una rupestre, seria molt
2: seria
1: bo.
2: Boníssim.
1: Hi ha alguna, però no l'he pogut ficar. Però, bueno,
2: una tauleta d'argila.
1: Una tauleta d'argila, clar. Com,
2: amb algun... Saps? No sé.
1: Com amb algun pet, no? Amb algun signe cuneiforme una mica així com... Ui! Com un pet amb derrape. Doncs no anaves desencaminat. El primer pet documentat sabem que se li va escapar, no? Que es va escapar del ventre del seu propietari farà uns 4.400 anys, vora el 2.350 abans de Crist. I que la pregunta és, de qui va ser aquest pet? Doncs ni més ni menys que Lugalzagesi, rei sumeri de la ciutat d'Uma, propera a Lagash i millor extrem esquerra d'algun equip, no?
0: Basc.
1: Lugalzagesi,
0: l'Atlètic.
2: Què faràs l'any que ve quan no puguis fer acudits de futbol?
1: Es farà igual, però és que no us entendràs. Però no passa res. Com ho sabem? Doncs, bàsicament, perquè conservem una tauleta d'argila que ens parla del gran Lugalzagesi, que quan es talla el seu vent és com el vapor que s'escapa del vivullent. Imagineu-vos quin pet hauria de ser perquè algú, primer, el posés per escrit i, més, perquè la seva descripció sigui... No sé si us ha passat algun cop que us has tallat el vent com el vapor que s'escapa del vi bullent.
0: És poètic, sí.
1: No, és poètic. No s'ha passat mai.
0: Home, jo crec que tan èpic, no.
1: Per mi és un pet amb regal, això, eh?
2: Joder, és que és com gairebé visual, no? Si surt vapor i tot.
1: Clar,
0: clar, però ho està pintant com una cosa molt bona.
1: Clar, no, de fet, és una cosa extremadament bona. Unes fortes ventositats eren una prerrogativa dels homes poderosos. Tu t'imagines a Conan el Cimmeri, Conan el Bàrbar, i no te l'imagines amb un pedet de princesa. No te n'imagines trunyint-se com a Thor després d'una nit d'estiu. Per això, reis com Lugalzahesi, grans conqueridors, però no tant, perquè acabarà sent derrotat, demostraven el seu poder a través dels seus pets.
2: Uau, inesperat. Això era aplicable a tothom en el món sumeri?
1: Doncs no. En els pets, com en qualsevol altra cosa de la vida, tot és una qüestió de classe. I de classe, però també de gènere. Sabem, per inesperat, parlar de classe i gènere en un programa dels pets, sabem, per exemple, de com es consideraven els pets en altres contextos del món sumeri. Per exemple, tenim una referència de vora el 1900 abans de Crist, on tenim documentat un proverbi sumeri que parla dels pets de les dones joves, de les dones acabades de casar-se. Parla, aquí el dubte de si és un pet anal o vaginal, no entrarem, jo aquesta distinció no la faré, i parla concretament de la incapacitat de les dones joves d'aguantar-se els pets quan es troben sobre la falda dels seus marits. És tota mena d'una declaració d'intencions, no? Un senyor gran, una dona jove, puja d'aquí i és aquesta incontinència femenina.
0: Caram, amb els...
1: Exacte, just així. Cumbres borrascoses, la llaman, no?
0: Tenim més informació sobre els pets a Mesopotàmia?
1: O sigui, per això volia una habitació pròpia, no? Bueno. Tenim més informació de pets a Mesopotàmia. Sí, alguna més, encara. Per exemple, tot i que sabem que els mesopotàmics no tenien, fins on sabem, una deïtat específica pels pets, sí que hi havia algunes deïtats que tenien alguna varietat escatològica, no? I sense anar més lluny, una de les deïtats ben conegudes als sumeris tenia aquesta característica.
2: Déu-n'hi-do, i quina era aquesta divinitat?
1: Doncs el déu Baal. Segur que alguna vegada heu sentit parlar del déu Baal, doncs resulta que una de les seves encarnacions, adorada al llevant mediterrani, adorada, per exemple, pels cananeus, pels moabites, pels amorrites, era conegut com Baal el Peor. No us avanceu. No vol dir que fos el pitjor, ni que té a veure amb peor, no té a veure amb pets, no? Simplement aquest Peor feia referència a la zona on se l'adorava, i era una adoració vinculada al món Peor, Pegor, Fegor, que és un món proper al món Nebo, a l'oest de l'actual Jordània, i que apareix mencionat al Pentateuc, per exemple, no és un nom bíblic. Doncs resulta que aquest Baal el Peor se li dedica... Bueno, o sea, la vida és així, no l'he inventat jo. Se li dedicaven ofrenes escatològiques, perquè se'ns explica, no? Per exemple, els seus fidels li defecaven a la boca. Has de creure molt, has de tenir molta confiança en Diosito, en el teu Déu, per cagar-te la seva boca, sense ser Albert Rivera. Saps? No veus aquesta tira còmica?
2: No. No,
1: busqueu-la. No, la poso per WhatsApp després.
2: Vale.
0: No sé si vull...
1: Bueno... Vale. Sergio sortint del grup. I se'ns diu que una ofrena comuna, menys hardcore, era la de tirar-se pets darrere de l'estàtua del déu. No? Tu anaves al temple de Baal el Peor, t'amagaves darrere de... I feies... Exacte, el pet cremallera. Molt bé. Molt bé, estem tenint totes les veritats.
0: Molt bé, i tot això amb Baal el Peor... Això per què?
1: A veure, expliquem-nos, perquè el tema té el seu punt, a banda de la broma. No? Aquest Baal el Peor, mencionat a la Bíblia, va ser emprat pel judaïsme de tombar en el mil·lenni del segle I abans de Crist, en aquell moment tan interessant, no? Tan messiànic que ja hem dedicat algun programa, com tants altres aspectes de Baal, va ser modificat per consignar dimonis, per fer referència a dimonis, no? Agafar aquesta... No? El moment en què s'està radicalitzant el culte jueu, s'està com separant, no? en el seu monoteisme del politeisme circundant, i llavors aquestes divinitats de la regió passen a convertir-se en dimonis. Per exemple, en els manuscrits de Qumran, en els manuscrits del Mar Mort, que ja li vam dedicar un parell de programes, apareix aquest Baal el Peor. a la Bíblia era una mena de dimoni de la luxúria, no? Se'ns parla que unes dues moabites van tentar els homes d'Israel per tal que l'adoressin, no? Allò tan, tan típic, no? De la fe a través del, del sexe. I, per tant, d'aquest déu de la luxúria inicial es va metamorfosejar en una mena de dimoni escatològic.
0: I com s'arriba a tot això?
1: Doncs per una qüestió etimològica. Peor, en hebreu, significa obertura, no? L'obertura de la boca, o sigui, els dos extrems, capicua, els dos extrems del, del cos, no? Per tant, era algo així com Baal l'obert, no? I feia referència a la boca, o, com es consideren els jueus rigoristes del segle I abans de Crist, l'obertura de la que parla o que fa referència aquest Baal és l'anus, i per tant, Baal Fegor donarà a Balfagó, no confonda amb la tonyina.
0: Molt bona.
1: No, tonyina, clar. No és una tonyina de merda, sinó és una molt bona. I Balfagó queda incorporat a la demonologia hebrea amb aquesta característica tan sui generis que hem mencionat, no? És el déu de l'escatologia, el dimoni de l'escatologia, de la pudor, no? I no deixa de ser divertit també que un altre dimoni procedent d'un aspecte de Baal, com és Baalzebú, és el, potser, no? El que ha quedat com un dels sinònims del dimoni, significa literalment el senyor de les mosques, no? Estem en aquest camp semàntic, en aquesta reelaboració dels déus antics en dimonis escatològics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: seguim al Portes de Troia, últim programa de la temporada dedicat a la història dels Pets, aquesta primera part dedicada a Baal el Peor, però ara amb aire de José Mercé.
1: Jo crec que entrava com... entrava com ganivet en calent en mantega i surt també de la mateixa manera. No ho sé, és que no cal justificar-ho.
0: Ja està, ja està.
1: Estem, de fet, com s'ha viciat una mica l'ambient, estem entrant aire nuevo per mi casa. Que deu ser, és una manera molt elegant de dir que José Mercedes ha tirat una llufa espectacular i demana, sisplau, o l'àvia, no sé, i demana, sisplau, que es ventili l'habitació.
0: Molt bé. Per ara hem parlat de joves dones sumèries, de déus del cagar. Què més ens estem perdent per no haver dedicat un programa als Pets?
1: Clar, hi ha molta gent, segur que encara ens està escoltant i no ha decidit ja desintonitzar-nos. Bueno, acabem de veure un exemple de com una deïtat acaba convertint-se en un déu dels Pets per un procés irònic, no? per un procés volgudament intel·lectual. No? Abans d'entrar en altres temes, podem posar un altre exemple del mateix. La divinitat romana, no hem de parlar dels romans, si fem una història així general, sempre hem d'aturar-nos en el món sumeri, en el món romà, i podem parlar de la divinitat romana Crepitus.
2: Per tant, els romans, no t'has escapat, has hagut de parlar dels romans, també tenien un déu dels Pets.
1: No, doncs, paradoxalment, no. Però els primers pensadors cristians, com van fer els jueus de tombar el mil·lenni, en el context de la denigració del politeisme i del paganisme, van inventar-se un. No? És aquesta idea de nosaltres creiem en un déu únic i els romans són politeistes i pagans i tenen déus per totes les tonteries possibles a vides i per haver. En una obra atribuïda al papa Climent I, que és un dels papes de finals del segle I, es parla d'un suposat déu d'origen egipci i adoptat pels romans com a divinitat menor, anomenat Crepitus, no? Que ve de Crepitus Ventri, que vol dir literalment el soroll dels intestins. No? Quan tu et crepites, vol dir que no, el teu intestí fa aquest soroll tan característic que acaba en una ventositat. Aquesta, no sé quin tipus de pet és, quin creieu que seria?
0: Sí. Aquest surt de l'intestí prim directament,
1: És un pet canònic. Detecto traces de faves a la catalana, no? Per tant, aquest Crepitus no és un déu romà real, sinó és la visió irònica d'aquest cristianisme inicial sobre l'adoració absurda que suposa el paganisme, no? Que fins i tot, quan els primers cristians es reien dels romans, deien que fins i tot tenien... aquesta gent té déus per tot, fins i tot té un déu dels Pets.
0: Hem parlat dels mesopotàmics, ara hem mencionat els romans, hem mencionat egipcis, només queden els grecs per tocar tots els pals dels clichés de l'antiguitat. Què opinaven els grecs de les ventositats?
1: Bueno, els grecs, ja sabeu, tenien opinió de tot, no? Eren uns turres. De qualsevol tema, sempre hi ha algun filòsof, científic, pensador grec que pots dir Anapèdocles de Tarent va ser el primer a mencionar... Pues això, no? Per exemple, els pitagòrics. Ja sabeu que aquests tios ja eren uns flipats, no? Creien en la transmigració de les ànimes, per exemple. Ells van arribar a afirmar que els prets produïts pels llegums, que tots sabem que si féssim un rànquing de pets estan en el top, els pets de llegum tenen un boquer.
0: Vedella, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no controlo això.
2: Jo tampoc.
0: Bueno, no sé, mengeu vedella, no?
1: Sí, però no he establert, en 43 anys de la meva vida, no he establert una relació lògica de causalitat entre ingerir vedella i...
0: Doncs el pròxim dia que et fotis un entrecot, després per la tarda...
1: Amb les faves sí que ho he establert.
0: Sí.
1: És igual, però, per exemple, és d'aquelles... Suposo que és el nivell bàsic, no? Com espàrrecs i orina.
0: Exacte, sí.
1: També passa. En qualsevol cas, els pitagòrics van arribar a afirmar que els pets produïts pels llegums, que són molt especials, eren en realitat un intent de l'ànima d'aquests aliments d'intentar escapar del seu cos. Llavors, la propera vegada que us mengeu unes bones faves...
2: Ostres, estem segrestant ànimes.
1: I cada cop i volta, escolteu... No us ho preneu malament, és simplement una jove ànima transmigrada intentant escapar de la roda de la reencarnació.
0: M'encanta, sí, perquè aquesta situació es podria donar. Estem donant idees.
1: Estem donant idees.
0: Quan us escapi estem un pet farcint. I us mirin malament, dieu, els pitagòrics ho veien normal.
1: Estem farcint els cunyais de Catalunya d'arguments per ser encara pitjors. Imagina't, no? Jo sóc molt estoic, però en el tema pet sóc pitagòric.
2: No? Oh, wow.
1: És com una multiclasse del Dungeons & Dragons, no? Soy guerrero bardo, de nivell 18. En general, això sí que hem d'admetre que la majoria de grecs no li donaven tan fort a fos el que fos que consumissin els pitagòrics. I tenien, en general, una opinió més mesurada sobre les flatulències, no? Considerant-la un gest de maleducació. Bueno, això bé. Es diu que els platònics, fins i tot, expulsaven de per vida de l'acadèmia a que es tirés un pet dintre. Imagineu-vos, tu estàs allà, ets un filòsof, passejant per l'acadèmia, no? Ja fent peripatetijant allò que feies. Clar, llavors, si et mous, vulguis que no, el trànsit,
2: en algun moment, no?
1: Fas classe al matí caminant, a poc que t'hagis fet un cafè i un cigarro. Bueno, doncs que sapigueu que és una normativa que el Departament d'Ensenyament podria aplicar d'aquí poc, no? És una manera de baixar la ràtio, no? Pet i expulsió. Això, això estaria molt
2: bé.
1: Llavors, tots els instituts modificant les NOF per haver de dir, bueno, pues...
0: Ni ho bo.
1: El primer el perdonem, però... No? A veure, jo entre eliminar pets i aire condicionat, no sé quina mesura implementaria primer. Sigui com sigui, de fet, hi ha nombrosos acudits, per exemple, a les comèdies d'Aristòfanes sobre personatges tirant-se pet, no? És una mica una postura propera a la nostra, no? Que és un gest de mala educació i que, per tant, es pot fer broma sobre ells.
2: A veure, jo encara sigo una mica en xoc amb l'anècdota dels pitagòrics. Hi ha altres exemples de flipats, no?, amb els pets durant l'antiguitat.
1: Sí, a mi m'agraden molt els maniqueus. Ja sabeu que són aquells que consideraven que existien dos principis rectors en pla d'igualtat, el bé i el mal, i que el món que veiem l'havia creat el mal, no? I llavors alguns maniqueus arribaven a considerar que els pets eren una mena de alliberament de la llum divina del nostre cor impur, no? Wow. Si la realitat l'ha creat el maligne, i el maligne i el mal és el que ens enganya per veure que el món és un lloc bo quan en veritat és un món dolent, no? I el bé és allò que està més enllà del cos. Els pets, que són pudents, desagradables, inesperats, en el fons són com una mena com de bug del sistema, com si estiguessis a Matrix. És el que el bé introdueix al sistema com un déjà vu, perquè tu diguis algú passa, no? I em sembla fantàstic que els pets siguin una mena d'alliberament de la llum divina, com si fossis una mena de cacarot, mai millor dit, fent un kamehame, però no amb les mans. I ja si ens anem a un món més prosaic, del dia a dia de la gent de l'antiguitat, també tenim anècdotes xules. Per exemple, Sant Agustí d'Hipona, un personatge, un sant i un pare de l'Església, el qui d'entrada no vincularíeu amb el món dels pets. Doncs bé, a la Ciutat de Déu, un dels seus llibres més importants, menciona un tipus d'artista, els flatulistes, no confondre amb els flautistes.
2: Hòstia.
1: Els flatulistes, que com us podeu imaginar, sense ser un geni de l'etimologia, són aquells artistes de les flatulències. I diu textualment a la Ciutat de Déu, tenien tal domini dels seus budells que poden tirar-se pets contínuament a voluntat per tal de produir un efecte similar al de cantar. No tens àudio per això, eh, Carlos? Us podeu imaginar? Ho deixo sobre la taula. Hi ha el típic de la IA acabarà amb les professions... No, doncs recuperem professions tradicionals com la dels flatulistes. Vull un grau mitjà, des que es perfeccionin un grau superior de flatulista.
2: Que puguis anar al conservatori.
1: Clar. No?
0: Exacte, sí, estem entrant aquí, jo crec que estarem tots d'acord en un altre dels filons del programa d'avui, els pets com a espectacle artístic.
1: Bueno, els pets com a espectacle artístic, ja sabem que els pets són un espectacle en si mateix, i el grup també, i no t'equivoques gens ni mica, no? Hi ha tota una tradició que, com hem vist, arrenca de l'antiguitat clàssica, però que es mantindrà ben viva durant l'edat mitjana i durant més enllà, durant la primera meitat de l'època moderna, que a partir del racionalisme, l'il·lustració, de les bones costums, es perd tota la gràcia del món.
2: Tot és.
1: que va més enllà de no fer, humor, no fer només humor amb els pets, i això és una crida a tots els humoristes, no fer només humor amb els pets, sinó fer art. Jo crec que és la darrera frontera. El segle XX, no? El segle final del segle XIX, el segle XX, va trencar amb les regles de l'art clàssic, primeres avantguardes, segones avantguardes, el segle XXI incorpora la tecnologia. Jo crec que el gran repte del segle XXI és incorporar els pets a l'art, no? I de fet, per qui vulgui encetar aquesta lluita titànica, podem farcir-li d'una llarga llista de referències històriques sobre el tema.
2: Per exemple?
1: Doncs, per exemple, dins la tradició literària irlandesa trobem els pedorros professionals, no? Hi ha tot els braiguetoir. Els braiguetoirs eren una mena d'artistes menors, com els bufons, com els que fan malabars, com els que fan espectacles amb cabres, els acròbates, que tenien l'habilitat de fer un espectacle amb pets. No? Acompanyaven el seguici dels poetes professionals, actuaven a les corts, no? anaven de cort en cort treballant, i aquesta tradició dels braiguetoir és una tradició que es manté mínim fins a finals del segle XVI. Wow. Hòstia, la història interminable. O sigui, aquest és com... És art.
2: És un pet irlandès.
1: Fixeu-vos... No sé si vols tornar a posar, però hi ha una introducció, hi ha un nus i hi ha un desenllaç. Fixeu-vos. Introducció, nus... I quan sembla que no, desenllaç. M'ha faltat el remate, aquí. Bueno. Com veieu, és una disciplina artística que encara té molt per desenvolupar.
0: Irlandesos.
1: No només els irlandesos eren els únics que gaudien d'aquestes festes o que gaudien d'aquestes expressions artístiques. Sabem, per exemple, que al llarg de les sagues nòrdiques hi ha personatges vinculats als pets, com per exemple el Bodan Einard, que en diferents sagues nòrdiques era conegut per un mal nom que venia a significar algo així com el de superpets.
2: És que...
1: Superpets, que és el Lluís Gavaldà després de fer crossfit o alguna cosa així. D'ell, d'Einar, els superpets, se'ns explica que en un banquet

0: evidentment surt malament, perquè el pet que provoquen és tan fort, no, tu imagina't a Ignar ja tirat, tu te'n topes òbviament per darrere, perquè és l'únic apropament estratègic que tens davant d'una persona que està tombada en una taula, i el pet que provoques és tan fort que acaba matant a la persona graciosa que havia intentat fer, que, bueno, que havia aconseguit que es tirés el pet. No? De nou, veiem que el fet de tirar-se pets pels forts, és una, o de tirar-se pets forts, és una característica vinculada, com a Mesopotàmia, a la virilitat. Tenim alguna també referència de que en algun combat de Thor contra algun gegant, alguna cosa, Thor està tan espantat i tan en males condicions que diu que els pets que es tira són fluixets. No? Imagineu-vos Thor, que sembla com un senyor que venja molta vedella, segons el Sergio.
1: Clar, és que d'un mal pet pots morir, eh?
0: Bueno, sí, clar. O sea, va fer un pet.
1: Bé?
0: Va fer un pet.
1: Va fer un pet com un aglà.
2: Molt bé, tenim Irlanda, sagues nòrdiques, i a l'Anglaterra medieval tenim algun exemple de tot això?
0: Va, sí. De fet, a l'Anglaterra Plantagenet, és a dir, a l'Anglaterra, no?, a l'inici de la dinastia Plantagenet, mitjans del segle XII, tenim potser l'exemple més reeixit d'un professional dels pets. I és un exemple que potser algú ha sentit a parlar, és un personatge també que s'ha convertit en certs sectors com un meme per entitat pròpia a internet, que no és altre que en Boden Roland de Farter. Aquest Roland, el tio que es tira pets, és un personatge de la cort d'Enric II. Enric II, el marit de l'Elor d'Aquitània, el rei que va impulsar els ideals cavallerescos de la cort Plantagenet, que potencia el segle artúric, no?, que encarrega, no?, aquestes primeres iteracions angleses dels ideals artúrics. Doncs bé, el bo de l'Enric tenia en nòmina a Roland un bufó especialitzat que tenia l'honor d'executar un cop l'any un espectacle molt especial.
1: Val, em fa por preguntar quin tipus d'espectacle Roland de Farter.
0: Roland de Farter. Ja, de fet, és un nom artístic, eh? Ell tenia un altre nom, crec que es deia George o així, però ell va dir jo, Roland de Farter, em sembla genial. No, no de Faster, eh? Això ens ho prenia amb calma. Llavors, un cop l'any, de fet, ell, la seva fama venia per una actuació que feia només un cop l'any. Un cop l'any, a la festa de Nadal, del rei Enric II Plantagenet, que devia ser una festa sui generis. Els dinars de Nadal ja són particulars si tens una família mitjanament disfuncional com la majoria de nosaltres. Penseu que és la família d'Enric II, Leonor d'Aquitània i els seus fills, Ricard Cordelló, Joan sense terra, vull dir, estem en una família totalment disfuncional, veieu el lleó a l'hivern, no?, aquella pel·li fantàstica. Doncs, aquell dinar, en aquella festa de Nadal de la cort del rei d'Anglaterra, Roland de Farter tenia una actuació única, que l'havia fet famós, que se'ns diu que era literalment saltum, sifletum, petum. És que una mena com de lema de les Olimpiades, no? Diu, saltum, sifletum, petum.
2: I què vol dir això?
0: Doncs vol dir, ni més ni menys, que fer a la vegada un salt, una xiulada i un pet. Sí, a veure, jo ja us conec, com a bons oients, un podcast d'història sabeu de tot, i potser hi ha algun oient que pensa que no n'hi ha per tant, que no és una cosa tan excepcional, que saltar mentre xiules i tires un pet, si fas un cap i cua, saltar i en el salt, xiular i tirar un pet. Vull dir, fer que l'aire surti, sí, cap i cua, surti pels dos a la vegada.
2: Molt difícil.
0: S'ha d'anar contra natura, totalment. Doncs si algú pensa que no és per tant, que Roland de Farter, bueno, era un artista sobrevalorat, era una mena com de Rosalía no es pa' tanto, Roland de Farter tampoc, el repto a fer-ho aquest estiu a casa, no?, que ens etiqueti amb el resultat, que ens faci un vídeo, que ens faci una review, i vinga, valents, va. A veure, posem ordre. Dignifiquem artistes històrics amagats per la censura històrica com Roland de Farter.
1: I com és que ens ha arribat el relat d'una actuació anual, d'un cop a l'any?
0: Anual. Doncs una actuació anual, però més, fixeu-vos que era una actuació feta al vell mig de la cort reial d'Anglaterra, no? Que generava una expectativa brutal i que hi havia molta gent que m'han convidat al dinar, no?, a la recepció de Palau Reial. Hosti, tio, quina sort, podràs veure Roland de Farter actuar. Doncs

0: ens ha arribat perquè a Roller de Farter se'l recompensa com s'havia de recompensar algú per un espectacle d'aquesta magnitud, mai millor dit. No? Us podeu imaginar que quan cobrava per aquest triplet seu?
1: Sí, una bossa de monedes d'or?
0: Una bossa de monedes d'or.
2: Jo estava pensant, no, jo què sé, un cavall.
0: Un cavall. No, doncs, Roland de Farter va rebre del rei Enric II ni més ni menys que la vila i parròquia d'Hemingston i una bona quantitat d'acres de terra que van passar als seus successors, no?, com a herència per només actuar, el que jo calculo que deuen ser 30 segons màxim a l'any. Vull dir, potser primer... O sigui, inicia Roland de Farter, això sí, potser no se li ha donat la fama que mereix com a artista, però enceta una noble tradició que és treballar molt poquet només el dia de Nadal.
1: Com el rei d'Espanya.
0: En aquest sentit, fijeu, la fina línia entre gent que treu pets pel cul i gent que treu pets per la boca. Llavors, aquesta predicció pels pets, a més, es mantindrà ben viva dins la cultura anglesa durant els segles posteriors. Per exemple, el Piers Plowman, que és un text del segle XIII, de Pere el Llaurador, se'ns diu que un bon artista ha de ser capaç de... Si alguna vegada voleu viatgeu a l'edat mitjana i voleu fer carrera, heu de ser capaços de tirar-vos pets, explicar històries i tocar instruments com l'arpa o el violí. I al segle XIV trobem, per exemple, també històries explicades als contes de Canterbury. Si no, no entenem, però si no els coneixeu, aneu i llegiu el conte del moliner, per exemple, que no té desperdici, i on els pets, un cul sortint d'una finestra i fent uns pets per intentar descobrir si de la finestra penja la mà de la teva dona, que serà el que s'ha enxampat follant-se-la.
1: M'encanta.
0: Vale? Doncs, jo no vull fer spoilers, però com veieu que hi ha una tradició escatològica important en l'Anglaterra medieval.
1: I avancem. I a l'edat moderna, Alberto, aquesta obsessió pels pets millorarà? Continuarà igual?
0: Clar, a veure, no ens adonarem gaire, no? Perquè el tema tindria molt, molt llarg recorregut. Ens podem aturar, si voleu, eh? Només dir-vos, per exemple, que Quevedo, el Quevedo bo, l'original, el Quevedo Prime...
1: Què edat té?
0: Bueno, justament no se los queda. L'original Quevedo té una obra que es diu Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo. Ell tenia molt bona vista pels títols. Té, com us dic, Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo, que és una obra que no sé per què no s'ha reeditat tot el que s'havia d'haver reeditat. I té també un poema al pedo. Bueno, està bé, no? O que d'altres autors ben coneguts com Rabelais, Montaigne o propi Cervantes, el Quixot, narren anècdotes i episodis ben curiosos que tenen a veure amb pets, no? Llavors, aquesta tradició escatològica en la primera modernitat, en el segle XVI, principis del XVII, encara està molt, molt viva i molt, molt calenta. Fins i tot...
1: Molt calenta, tio.
0: Sí? No, no calent no és un camp semàntic que identificaries amb els pets?
2: Sí, sí, sí.
0: Jo crec que sí, no?
1: Per això.
0: Ah, vale, bueno, pues està ben dit. Fins i tot una persona tan aparentment racional com Benjamin Franklin va escriure l'any 1781 un assaig sobre tirar-se pets orgullosament. L'orgull de tirar-se pets, on parla de coses superpràctiques i que haurien d'estar a l'ordre del dia dels currículums educatius d'arreu, on parla de coses com que el que menges influeix en l'olor dels teus pets.
2: Com la vedella.
0: Com la vedella.
1: Les carxofes també.
0: Les carxofes.
1: Fan venir molts pets.
0: Sí? No...
1: No en menges gaires?
0: No m'agraden les carxofes. Veus? Que és veritat.
1: T'has salvat.
0: M'he salvat.
2: Els
0: espàrrecs va per un altre.
2: Els calçots.
0: Els calçots, sí. Si els veus amb aigua, sobretot. Llavors, sí.
1: Ostres, sí?
0: Sí. A mi és el que m'ha dit. Sembla que vaig anar a una calçotada. A mi la meva família política m'ha dit aquí no has de beure aigua, has de beure...
2: Vi o cervesa.
0: Deixa'm vi o fos una altra cosa. Però perquè la ceba fermenta i amb l'aigua fa reacció.
1: Estaria bé.
0: No sé quin grau de credibilitat té això. Citem experts en la matèria, anava a dir, etiqueteu a Maria Nicolau com a experta en cuina, que ens parli dels calçots, o si teniu algun familiar expert en pets o en calçotades...
2: Encantats de conèixer-lo.
1: Per qui anava el que anava a proposar?
0: Sí, vols
1: com el programa arriba a totes les bandes de Catalunya, doncs expliqueu-nos les anècdotes amb els pets de vostre territori.
0: Fem territori, fem territori. territori, pets quilòmetre zero. Si hi ha algú que tingui algun saber ancestral i popular sobre els pets, etiqueteu a Enric Calpena. No, home, no, etiqueteu-vos a nosaltres. Jo què sé. No hi ha res més, no hi ha res més vinculat als pets que deixar-ho anar i desentendre't del que passa a continuació.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final de...
1: Recte final.
2: Recte
1: final, en sèrio. Estava esperant aquell moment.
0: I aquesta s'ha sense voler.
1: Molt bé, però... T'ha sortit així de l'ànima.
0: De dins.
1: Exacte. Com surten les coses bones.
0: Doncs, part final.
1: Part final, sí.
0: Porta...
1: Explosió final.
0: Exacte.
1: Efervescència final.
0: Hauríem de dedicar una pila a Cristòfal Colón.
1: Colón. Bueno.
0: Ja està.
3: Vacances, tio.
1: Sí.
0: Últims minuts de l'últim programa de la temporada del Portes de la Troia.
1: El pet final de la temporada.
0: Exacte, l'Alberto em comenta, li pregunto per què aquesta música diu al final del programa, ho sabreu?
1: Mai s'han de donar motius per l'himne de la Unió Soviètica, però...
0: Exacte.
1: Ja està.
0: Doncs acabem, Alberto, si et sembla, aquests últims minuts de programa i de la temporada amb algunes anècdotes més sobre pets.
1: És un tema que no ens l'esgotem. Ja sabeu que és un tema que més, que un cop que l'obres queda surant a l'ambient durant temps i temps. Intentarem fer-ho molt, molt picadet, intentarem donar diverses anècdotes per farcir-vos en les vostres converses estiuenques. Primer ens posarem una mica exòtics per tots els amants del Japó. Per exemple, ens viatjarem al Japó del shogunat Tokugawa, segles XVII, mitjans del segle XIX, per seguir amb el nostre viatge pedològic.
0: Veus això, Carlos, que és un expert del Japó? Poder no ho sabia, això dels pets. No. Mira que has viatjat al Japó.
1: Però els japonesos també estiren.
3: Tu també, eh?
0: També estiren pets, però ell moltes vegades. Aviam, què passa, aviam.
1: Bé, doncs allà al Japó també es tiraven pets i el millor de tot és que també ho expliquen, no? I de fet, no només els expliquen, sinó que els dibuixen. Ara em direu, com es dibuixa un pet? I aquí tornem a la vessant artística del fet, no? El pet no és un objecte, és una expressió artística, és un estat d'ànim, és una manera d'estar al món, no? Que dirien els filòsofs alemanys. Pel qui no conegui, que el busqui. El Hegassen, que és un tema plàstic, no? Que literalment significa batalla de pets. No? Hi ha tota una tradició, un tema molt tradicional al Japó, més documentat, no?, al segle XIX, però que, per exemple, documentem per primera vegada el període de Heian, finals del segle VIII, finals del segle XII. No? Abans dels samurais hi havia batalles de pets, fixeu-vos. I conservem alguns de manuscrits del període Edo excepcionals. No? I consisteixen, si busqueu per internet, en dibuixos d'homes seminús tirant-se pets enormes a tot allò que us pugueu imaginar. Batalles de pets. Pets entre persones, pets animals, no? Samurai tirant pet a gallina, senyor tirant pet a abella moribunda, animals, objectes, pets que s'emmagatzemen. És que al final el pet és molt efímer, és com un art efímer, no? És una instal·lació artística, és com els mappings. Ara s'han posat els mappings, no?, a façanes, però l'art no ha fet el petting. Ara la gent li dius, vols fer petting? I és una altra cosa, no és projectar pets de manera artística. Al Japó, en aquestes batalles de pets, els pets s'emmagatzemaven o feien servir, per exemple, per fer volar objectes.
0: Hòstia.
1: És una energia... Bueno, energia neta. És una energia renovable. No necessàriament una energia neta, però poso sobre la taula aquest exemple japonès sobre pets.
3: Dona'ns més, Alberto.
1: Vols més, no?
3: Sí,
1: quan hace pop ja no hi és.
3: Ja no som.
1: Bueno, doncs jo no vull... Em queden menys de... No vull acabar el programa sense dues anècdotes més, que crec que us encantaran. La primera és potser el darrer gran artista dels pets... que ha donat la història de la humanitat. No? El gran Lepetoman. Una mena com de psicòpata dels pets, no? Una mena de flatulista maníac. El Lepetoman.
3: I qui era aquest senyor?
1: Doncs Lepetoman és ni menys ni menys que la darrera sensació de la Marsella de finals del segle XIX. No podíem deixar el programa sense relacionar pets i França. No rigueu. Però el nom d'aquest Lepetoman, gran artista dels pets, és ni més ni menys que Josep Pujol. Tenim un Josep Pujol, el gran Petoman, fill d'un forner de Marsella, segurament no, de descendència catalana, que va descobrir el seu talent natural de manipulació de llufes mentre un dia, de jove, mentre es banyava al mar. Resulta que Josep Pujol, un bon dia, en agafar aire per submergir-se al Mediterrani, allò que fa tan típic d'estar... Conta aquest estiu, eh? Conta aquest estiu. Submergir-se, diu que agafes aire, llavors ell Ui. Va agafar aire per submergir-se i va notar un fred antinatural pujant pel seu pati del darrere. Se va deixar la porta del pati oberta i havia inhalat aigua de mar pel seu esfínter. No? Això és tota una sorpresa. De fet, és tot un superpoder.
0: Oh, amb aquest superpoder tots sabem que es pot fer servir un bé o malament.
1: No, bueno, clar, ja sabeu que tot poder hauria de comportar una gran responsabilitat. No? Així que el bo d'en Pujol va començar com a un jove mutant a l'escola del professor Charles Xavier a experimentar amb els seus nous poders. Se'ns explica que primer ell, per exemple, va anar al recu fàcil, que és fer brollar xorros d'aigua pel seu anus, com una mena d'esquirtel, no d'esquirting, com una mena de pistola d'aigua, arribant a projectar el xorro, ja quan era adult, quan tenia els seus poders desenvolupats, fins a més de 5 metres.
3: Sí, tio.
1: O sigui, com...
0: Wow.
1: Toma, pistola d'aigua. Després va descobrir que el seu esfínter no només podia inhalar aigua, sinó que també podia inhalar aire. El seu esfínter podia respirar i acumular aire. I no només això, sinó alliberar-ho a voluntat. Que aquí em pregunto, què faríeu vosaltres?
0: Ui.
1: Ui. Què faríeu vosaltres, Sergio, Albert, si tinguéssiu aquest superpoder? No ho sé, i no sé si vull saber-ho, però en Josep Pujol va decidir encetar una flamant carrera musical. No sé si és el que faríeu vosaltres amb aquest superpoder. Segurament es posaria una capa, bueno, una capa no, perquè és contraproduent, no? Perquè tapa el teu superpoder, però jo què sé, combatiríeu el...
3: Cama curta.
1: Compartiríeu el crim a Manhattan, a la cuina del diable, no? Aniríeu allà, treparíeu pels terrats en nits obscures en base a la vostra propulsió anal. No ho sé, però Josep Pujol va decidir començar una carrera artística.
3: Wow.
1: Penseu, estem al París, no? I ja es muda de Marsella a París, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i tenim un home que era capaç de cantar, per dir-ho...
0: Tocament,
1: cantar la marsellesa amb el cul.
0: Hòstia.
1: I fins i tot fer imitacions. És com un Carlos Latre, però molt més guai. I, de fet, va acabar tenint un espectacle d'hora i mitja al Moulin Rouge. O sigui, tu anaves a veure un espectacle d'obra i mitja de Le Grand Petoman, Josep Pujol, que et feia un espectacle d'hora i mitja de cançons i imitacions amb l'aire del seu cul. Vull dir, per mi això és la culminació d'una avantguarda artística impressionant.
3: Alberto, ens has promès dues anècdotes, ja n'hem fet una, i ens en queda alguna altra, no?
1: Ens queda una altra, i aquesta anècdota és la que vincularem amb dos fets. Una, la música de l'himne de la Unió Soviètica, i com ja sabeu, com ja ha explicat el Sergio inici del programa, aquest és el seu darrer programa regular de Les Portes de Troia, ell ja ho sap, això és casa seva, portem més de 10 anys dels 20 i pocs anys que fa que ens coneixem, portem mitja vida junts en aquest estudi, les portes del davant de Troia estan estan obertes com deia Ramon Llull, ets amic i amat del programa. Pots venir sempre que vulguis, en qualitat del que vulguis, presentador, convidat, el que et doni la gana. Però no volia tancar el programa sense fer una anècdota juntant coses que li agraden molt al Sergio. El segle XX, la política, la Unió Soviètica... I, per tant, vagi això com a homenatge, tot el programa ho és, però com a homenatge en aquest darrer programa regular plegats. Estem a l'any 1981 i resulta que ens trobem en un submarí soviètic carregat amb armes nuclears que de cop i volta emergeix de sobte en aigües sueques. Suècia no forma part de l'OTAN, però estem a les acaballes de la Guerra Freda, però les alarmes salten igualment, no? Com és possible que els soviètics hagin invaït les aigües territorials sueques sense permís? I els suecs, arrel d'aquest incident, comencen a entrar una mica en pànic, en paranoia, i comencen a inspeccionar el fons del mar amb sonars per si troben sorolls inesperats. No? Perquè, bueno, anem a escombrar amb sonars el nostre fons marí perquè... perquè no ens tornin a colar que un submarí nuclear soviètic puja del mar. T'està agradant per ara, oi que sí?
0: Sí, sí. Simplement imaginar-me un sonar...
1: Llavors comencen...
0: dedicat a pets, ja...
1: Comencen a trobar sorolls inesperats que no dubten a començar a documentar, a catalogar durant més de 10 anys. No? Dient, això són restes de submarins, no sorolls, de submarins soviètics que estan circulant per les nostres aigües i que anem documentant. No? Per tant. I arriba un dia, 10 anys després d'aquest incident, que el primer ministre suec escriu fart ja del tema a Boris Yeltsin. Boris Yeltsin rep una carta del primer ministre suec dient-li que, si us plau, deixin de fer passar els submarins nuclears per aigües sueques, perquè ja porten 10 anys, no?, documentant amb sonars els sorolls dels submarins soviètics creuant per les aigües sueques.
0: Però ho eren, de submarins soviètics?
1: Clar, i aquí arriba la part bonica, que és que no eren submarins soviètics. Boris Yeltsin diu, però bueno, això va ser una cosa puntual, no ho hem tornat a fer, creiem-nos, som la Unió Soviètica. Bueno, ja no era Unió Soviètica. I amb això, si us sembla, tanquem el programa. Els russos neguen l'existència d'aquests submarins i s'acaba arribant a la conclusió, després d'estudiar-ho molt, els suecs arriben a la conclusió que el soroll que durant anys havien estat vigilant els suecs eren ni més ni menys que producte dels pets que els grans bancs d'arengades del Bàltic es llançaven a les profunditats marines. Així que, sentint-ho molt, quan us tireu un pet a la piscina aquest estiu, lamento dir-vos que, malauradament, ja no teniu una Unió Soviètica que intenta donar la culpa. I això, com tantes altres desgràcies del nostre món, és culpa del capitalisme.
0: No podíem acabar més amunt el programa. Moltíssimes gràcies a aquesta història dels pets...
1: A tu.
0: Que tanca temporada.
1: Et trobarem moltíssima falta, Sergio.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Abril, Carlos Lecegui, el control tècnic avui, i Sergio Rodríguez, qui s'acomiada per última vegada al Portes de Troia. Us esperen a partir del setembre amb les Portes de Troia ben obertes amb una nova temporada.
2: A les Portes de Troia. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

dia de la llista que van fer per a tu la preferida, inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

El que et molesti jo aperto, fent pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A la 125 passem al Phantom, i se'm ve contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo, porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal.

De les 125 passem al Phantom. I se'm veu contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no parlo. Porto tot per dins, per fora només els datos. He fet el que cal per demostrar-ho, perquè sé...

0: Eli Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i el Humboldt. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
3: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
2: Alegria.
3: Vinga, va, som-hi.
2: Dai, dai, gico.
4: Què podem dir més?
5: És que no sé de què se tracta.
4: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
6: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
7: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
8: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l. I trobaràs cultura.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio.
3: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
2: Funky Radio Show.
3: Consulte la programación.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
3: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
2: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
3: Anem al teatre.
4: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.